Va acabar la segona setmana del català, organitzada per l'Ajuntament de la ciutat. L'acte inaugural, presidit per l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, tenia com a element principal una conferència de l'escriptor i periodista Víctor Alexandre, nascut a Barcelona i sant cugatenc d'adopció des de fa molts i molts anys. Com ja esperava, Alexandre va configurar una visió de la realitat de la llengua al país clara i concisa, amb diferents exemples del dia a dia, viscuts per ell o relacionats amb experiències d'altres, que confirmaven que, segons les darreres declaracions de la lingüista Carme Junyent, la llengua catalana està en el llindar per sota del qual, d'acord amb els paràmetres de la sociolingüística, una llengua entra en un procés de substitució pràcticament irreversible quan arriba al 30%. I nosaltres estem ara en el 32,6%. La convocatòria de l'acte a l'Espai Àgora del mateix Ajuntament només va convocar membres de l'oposició i del govern, naturalment, i algunes entitats vinculades a la llengua i la cultura que no arribaven, em puc equivocar una mica, però no massa, a les 50 o 60 persones. De gent del poble, de gent que no pertanyia a cap grup, que venia pel seu compte a una inauguració on es parlava d'un tema, sembla, molt necessari de parlar, contrastar i lluitar perquè no es perdi la llengua, no n'hi havia quasi ningú. Per acabar d'adobar-ho, seguint les notícies i veient les imatges, tampoc crec que la cosa fos molt més participativa durant la setmana, però és que, a més, i aquí entrem en l'àmbit de les arts escèniques, si considerem música el rap, i sé que és inevitable dir rap, com es pot adoptar dir vals en el segle passat, el que no acabo d'entendre és perquè, per segona vegada, ja va passar la primera setmana del català, el grup que va ser encarregat de la Batalla de Galls, sobretitulat Rap en Català, Estil Lliure, el nom d'aquest grup és Catalunya Freestyle, que, òbviament, en el programa oficial es va catalanitzar. La pregunta és, es pot evitar aquesta immersió? Els brothers bros, que jo admiro pel que fan, podrien fer el mateix per tot el món si el nom del grup fos Brothers Germans o Germans Brothers? L'espectacle de dansa Sonoma de la Veronal, que veurem el diumenge al Teatre Auditori Emma Vilassau, que està triomfant a tot arreu, pot ser el mateix si no fos perquè el text bàsic està en francès? Això sí, sobretitulat en català, o suposo en castellà o anglès, o el que sigui, quan va a altres països. Realment, mantenir un teatre en llengua catalana és difícil, i sembla, per les darreres dades, pujant els percentatges d'ocupació entre un públic jove, que jo he viscut, quan entren, alguns parlen entre ells en castellà, o espanyol, que dirien alguns. Però, això sí, omplen els teatres, igual com s'omplen els grans espais amb cantants com Bat Gial o Rigoberta Bandini, catalanes, que canten en no sé què. Ara passant a un altre terreny, sense deixar la cultura, comença una experiència nova als jardins del claustre del monestir que oficialment es diu Llegint entre capitells, però que els organitzadors, que és, no gens menys, la taula de lletres de Sant Cugat dins del Consell de Cultura de Sant Cugat, en diuen Silent Reading Party, perquè és una còpia d'altres experiències en altres països, i ja ho sabem. L'anglès és avui el que va ser en una època el francès diplomàtic i el que volia ser l'esperanto, una llengua per tothom, igual que faria el món millor. I arribant aquí, volguts germans, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres, si us plau. Amén.

0: On eres tu? On eres tu, Oriol Saltor?
1: Fem música, com sempre.
0: Sí. Bueno, acabem d'escoltar una miqueta, i ho deixo com a prova, com a mostra, perquè els oients que ho estiguin escoltant en directe, que ho escoltaran a partir de les 8 de la tarda, o que el tindran al podcast a partir de demà de matí, doncs tinguin ganes de veure aquest single i escoltar-lo més en directe. I si pot ser, algun dia veure-ho personalment.
1: Doncs sí, sí, sí. A veure, ara aquest és el primer senzill que d'aquests temes meus que ja en tinc uns quants, que estic treballant, i bé, és aquesta nova faceta on també canto, on he escrit les lletres, que és algo que és algo que no havia fet fins ara i que m'agrada molt. És una faceta nova d'escriure que m'entusiasma i em fa molta il·lusió, i per més endavant fer alguns directes. Però també et dic que m'ho vull agafar molta calma, el tema del directe. Vull dir, de moment vull treballar el que és la composició, que ja tinc unes quantes cançons, la gravació, publicar-ho, a veure el feedback, i a poc, amb calma, doncs anar veient com ho portaré en directe.
0: Això acaba de sortir, és un senzill que acaba de sortir.
1: 15 de maig, divendres 15 de maig va sortir. Sí, sí.
0: I on es pot trobar?
1: Doncs al meu canal de Spotify, Oriol Saltor, Spotify, Amazon Music també, bé, totes les plataformes de música digital, i ja està, de moment aquí. No, en físic no, el físic ja no existeix, llavors no, en digital.
0: Això ha canviat radicalment.
1: Ha canviat molt. A mi m'agrada el format físic, jo sóc un fan del vinil i del CD. Però és veritat que ara, actualment, doncs, el format digital és el que...
0: Però ha retornat, eh? Últimament penso que hi ha moltíssima gent amb aquest tipus de fires que es fan, que la gent va buscar, doncs, els long plays, va buscar aquell tipus de disc, va buscar aquell disc, que eren unes enciclopèdies, a vegades tu veies allò, traies allò, hi havia tota informació, a part de les fotografies, a part de tot el que explicava el disc, com s'havia fet, a on s'havia fet, amb qui s'havia fet.
1: A la part dels crèdits, que és molt maca, no?, que s'ha perdut, perquè ara, doncs, escoltes la cançó, saps que és de l'artista tal, però moltes vegades la cançó no està escrita ni pel mateix artista. Hi ha molta gent que canta versions i temes que no són seus. Et perds, no saps a quin estudi s'ha gravat, en quin any, o en quin mes, qui és el productor, qui toca la bateria, qui toca... Tot això es queda allà, que el format digital es perd. I és algo que... És una cosa que els llibrets, no?, del CD o del vinil, doncs era una cosa que a mi m'agrada de veure. Però també potser és veritat que ens agrada a uns, i potser pel consumidor de música actual doncs li és una mica igual, no? Però a mi m'agrada.
0: De tota manera ha augmentat, eh? Jo penso que ha augmentat, perquè, per exemple, tornar a posar un disc... O sigui, ja no havia... El tocadisc pràcticament havia desaparegut.
1: I ara torna.
0: I ara torna.
1: Ara torna. I tornen els casets.
0: Sí, sí.
1: El caset es veu que amb algun tipus de... Potser pel pop i el rock no, però hi ha una sèrie de pop independent, de música, fins i tot del metal, que torna a haver-hi grups que editen cintes de caset, que ho trobo divertit, no?
0: De totes maneres, has fet sempre, ho he intentat, tinc la sensació, no tancar-te molt en un cercle determinat de música, sinó que has anat fent tipus diferents, sempre integrats. O sigui, tu vas començar amb el teu germà, no?
1: Sí, que encara continuem. Sí, sí, sí, continuem.
0: Amb el Jaume.
1: Sí, penso que aquesta diversitat és potser una de les virtuts i un dels inconvenients de la meva carrera, vist en perspectiva ara que ja faré 50 anys el juliol, i ja porto uns quants anys fent música.
0: Quan vas començar?
1: Vaig començar a tocar la guitarra als 11. Quan tenia 11 anys. I vaig a publicar i a fer coses als 18. O sigui que ja fa uns quants anyets. Ja fa uns quants anys.
0: Però de 32 anys.
1: Exacte. I sí que aquest punt eclèctic de que a mi m'agrada tocar la guitarra espanyola i m'agrada tocar la guitarra clàssica jo sol a casa, i m'agrada el rock, m'agrada molt el blues... Toquem flamenco d'estar per casa, que dic jo, més que flamenc, que nosaltres no toquem pals del flamenc, nosaltres no fem boleries, ni seguidilles, però toquem amb un aire mediterrani, un punt rumbero, portem el flamenc, el pop, o el folk, o el rock, aquest punt eclèctic és...
0: Vau fer un disc, també?
1: Sí, sí, tenim... Jo tinc Rumbeando, també, un disc que vaig fer amb la guitarra, exacte, el 2018, i aquest punt de fer moltes coses és molt maco, però és veritat que a nivell de màrqueting, que a mi m'ho ha dit molts managers, no?, i que és veritat que despista, perquè el públic necessita... encasillar, no sé si és correcte,
0: sí,
1: en català...
0: Sí, situar-te en un lloc. Estil.
1: I llavors, clar, jo, per exemple, he tocat la guitarra elèctrica amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, he fet uns concerts amb guitarra elèctrica i orquestra.
0: Mira, ara que dius això, jo tinc una cosa aquí davant, que és la còpia d'una cosa que va escriure un crec aquí en Barba, que deia Saltor Clàssic. I jo escrivia... Una excepció de la paraula clàssic és dit de la música molt elaborada amb grans recursos tècnics, per oposició a la música popular o lleugera. Això pensava escoltant la suite per a guitarra i orquestra del germà Jaume i Oriol Saltor, interpretada magistralment per aquest darrer, ets tu.
1: Gràcies.
0: Aquest afany de classificar la música clàssica a l'art escènica, que més la pateix sense considerar que a vegades estem escoltant música composada ara, o sigui, contemporània. Diem clàssica i estem tocant una cosa que acaben de... I avui en aquest programa tindrem l'ocasió de parlar a partir de, després de tu, algú que és un compositor actual i que està tocant actualment. Que jo penso, amb aquell concert, es va demostrar perfectament com es podia fer sense cap tipus de... com ho diríem, d'accés, de provocació, en absolut. Lligava perfectament la teva guitarra elèctrica amb el que estava tocant l'orquestra.
1: Sí. També el David Bozzo, que va fer els arranjaments, sí, això va ajudar molt. I també amb el Josep Ferrer, amb el director, vam treballar-ho perquè no era fàcil per mi... Jo no havia tocat mai amb un director clàssic. I per mi no va ser fàcil adaptar-me a un director i una orquestra de 60 músics. O sigui, és... Però realment va funcionar, I després és una cosa que és única, perquè hi ha hagut molts grups de pop que han fet concerts amb orquestra. Antonia Forms, que ho havia fet, i hi ha molts grups de pop en català. Però un concert de guitarra elèctrica, o sigui, que no és un grup, no són unes cançons de pop portades, sinó és un concert de guitarra elèctrica que es fan uns arranjaments especials per tocar amb orquestra simfònica. Jo he buscat i no he trobat un anteriorment que s'hagi fet a l'estat espanyol. Llavors, té molt mèrit. Ostres, és una cosa molt xula que vam fer. És algo que va ser la pena també que ens va agafar amb la pandèmia i penso que no vam poder explotar el que... Ho vam poder portar també a la massa, a Vilassar...
0: I després... Estàvem al febrer del 21.
1: Clar, i estàvem amb les mascaretes, me'n recordo que una de les coses que jo més no vaig voler tocar amb mascareta i vaig aconseguir que em deixessin, perquè em sabia greu tenir, ostres, hi havia vídeos, no?, allà amb la mascareta, ostres, era un... I no vam poder aprofitar tot aquest potencial, que a més és una cosa feta aquí a Sant Cugat, per gent de Sant Cugat, amb l'orquestra de Sant Cugat, o sigui, i no vam poder exportar-ho i vendre-ho una mica a fora, que crec que hagués sigut algú que s'ho mereixia,
0: sí,
1: la proposta, no? Però que jo estic superorgullós d'haver-ho fet i és una cosa que tinc allà en el currículum, no? Que
0: és... També hi ha un aspecte de la teva carrera, no?, que és aquestes adaptacions de cançons. Per exemple, ja han fet coses, moltes coses del Llac.
1: Del Llac, i amb el Jaume hem fet coses, tenim dos discos, un que són adaptacions de la nova cançó, que vam treure amb el diari ara, el 2018, que eren cançons del Llac, de la Maria del Mar Bonet, del Raimon, adaptades a guitarra, que va ser molt xulo, i el 2020 vam fer el Catalunya Triomfant, que era el mateix, però amb cançons tradicionals catalanes, més antigues, hi ha la Santa Espina, i els Segadors, i el Virolai, i és una cosa que també em sembla interessant, no? Agafar aquestes cançons i portar-les a la guitarra. I amb el llac vaig agafar tres cançons, que tinguem sort, Cançó sense nom, que és una cançó que no s'ha editat mai, que el llac no l'ha arribat a editar amb un treball d'estudi, que sí que la tenien amb un directe del 76, que és just l'any que vaig néixer jo, i després El viatge a Ítaca. I aquí sí que vaig cantar, ja vaig començar a cantar, i vaig fer una adaptació de les tres cançons a la meva manera, amb una guitarra així elèctrica, una mica Eric Clapton, entre cometes, i crec que també va ser algo xulo que vaig fer, i això ja ho vaig fer fa 2 anys només, que això ja és més nou.
0: I ara tens perspectiva de fer un tipus de gira en aquest mes d'agost, fareu...
1: Amb el Jaume.
0: Amb el Jaume.
1: Amb el Jaume tenim...
0: Però llavors feu, vosaltres dos, acompanyats de bateria o acompanyats de... O vosaltres dos, només?
1: Tenim dos formats que farem a l'estiu. En festivals tenim bastants concerts. Un és ell i jo, sols, amb les guitarres, i tenim dos formats. Els nostres temes, que farem 3 concerts, i 7 concerts que farem d'un tribut als Dire Straits. Però no és un tribut com la gent s'imagina, cantant... No, són 2 guitarres acústiques que fem temes dels Dire Straits, instrumentals. No hi ha veu, i la veu i la guitarra del Knopfler ho fem nosaltres, i ens anem passant els motius entre el Jaume i jo. I això ja en portem 2, i ens en queden 5. I després farem un format quartet de tribut a Queen, on hi ha un piano i una percussió.
0: De fet, farem 7 concerts més. De fet, el Manofler, per tu, perquè era Saltofler.
1: Sí, home, és un referent important.
0: El Saltofler, crec que és sí. Aprofitament del vostre cognom i el del Manofler.
1: Sí, soc molt fan del Knopfler, i m'ha influït molt en la meva manera de...
0: Bueno, a tu hi ha moltíssima gent.
1: Sí, a molts. Sí, i tant.
0: Hi ha hagut una època determinada en què van sorgir una quantitat de que van convertir la guitarra elèctrica en una altra cosa i aconseguint una sonoritat extraordinària.
1: Sí, clar. I a més ell també va incorporar el tocar amb dits d'una manera determinada, que la gent que tocava amb dits tocava d'una altra manera. I llavors ell va tocava rock, però amb els dits, amb una posició que tampoc, una postura de la mà dreta que tampoc no és ni la clàssica ni la del flamenc, sinó que és una cosa... I a partir d'allà hi ha molta gent que ja toca així. Però ell va ser el primer que va tocar així. I, home, doncs té un mèrit, no?, i un, de crear una escola de gent que limita, i està superbé.
0: La dificultat existeix, jo penso que...
1: Sí, jo li ocupo, jo puc tocar amb aquesta posició, ho he estudiat. També toco un pua, normal, també toco de les dues maneres. Però m'ha portat anys tocar, fer-ho bé i que soni, és complicat, sí.
0: Tu al mateix temps que estàs actuant habitualment, també ets docent, també fas classes?
1: Sí, moltes classes, que és el modus vivendi número 1,
0: no? Com tu, moltíssima gent.
1: La majoria de gent. Sí, dono classes, és algo que...
0: I quina notes diferència amb els... Perquè estàs tocant, si estàs ensenyant nens, nenes o joves, molt joves.
1: Molt joves.
0: Notes diferència amb les afinitats, amb les aficions, amb què els hi agrada dins la música? Notes alguna cosa de diferència?
1: Mira, noto, a part de molta diferència, perquè jo també tinc gent gran, tinc adults i gent d'una certa edat, noto molta diferència entre ells, però noto molta diferència entre els xavals que ara tenen, són adolescents ara, amb els adolescents que tenia fa 15 anys, que també feia classes.
0: Sí.
1: Ha canviat molt. Ha canviat molt el... Jo tenia molts adolescents que volien tocar molt bé, fa anys. O sigui, que volien tocar molt bé, molt tècnic. O sigui, la part d'estudiar l'instrument d'una manera tècnica, de practicar a casa, escales, amb un metrònom, això els agradava molt, i ara en tinc molt pocs. O sigui, ara tinc molts alumnes que volen tocar una miqueta, que volen tocar una estona com... per gust, per plaer, i volen fer unes classes per tocar millor, però com si jo em vaig a jugar a pàdel, que no vull ser el que vull és jugar per passar-me una estona bé. Doncs tinc molts més alumnes amb aquest perfil, amb el perfil de jo vull tocar unes cançons, vull fer-ho més o menys bé, però tampoc em vull atabalar ni vull practicar gaire, saps? Aquí ha canviat.
0: Això no em sorprèn, perquè respon potser bastant el tipus diferent generacional d'afrontar la vida en general.
1: Molta més pressa per aconseguir els objectius, molta menys paciència i menys esforç. Hi ha excepcions, eh? Hi ha alguna excepció, evidentment, però com a tònica general té la lectura positiva de que també potser és una generació que vol viure més la vida i no vol tantes obligacions i tants esforços, que també potser és un missatge que està bé, no? Però també és veritat que, clar, sense esforç també, uns grans resultats també són molt, molt complicats, i llavors aquí la balança, doncs, tampoc és fàcil.
0: No, Oriol, jo penso que aquesta evolució que tu estàs explicant, doncs, t'estarà obligant d'aquí un temps a cantar més.
1: A cantar més, a posar-me les piles. Sí.
0: No, dic això perquè vas esperant, però clar, això fa falta. Perquè sí. Suposo que en molts casos, quan tu estàs tocant una peça que ve d'una cançó amb lletra parlada i tal, vull dir, suposo que tu mentalment estàs cantant.
1: Sí. Sí, i és molt diferent enfocar a la música sense lletra que la música amb lletra cantada. O sigui, jo sempre havia compost instrumental i la guitarra, i amb la guitarra. I al moment en què tu li poses unes paraules, unes lletres i ho cantes, hi ha una implicació emocional que canvia. És veritat que hi ha un canvi amb això.
0: Bueno, on eres tu, n'hi ha dubte de que la lletra està ajustada a una edat determinada.
1: Sí, un moment vital determinat.
0: Sí? Sí. En aquest cas seria el teu, però que qualsevol que estigui entre els 48, 49, 50...
1: Pues allà
0: doncs, aniria per aquí.
1: Per aquí. I saps que ho estic gaudint molt i toco molt menys que abans? O sigui, agafo molt menys la guitarra que abans. Toco per les classes i pels assajos, però jo era un tio que tocava moltes hores cada dia. Tocava, estudiava molt i... I ara això és una cosa que fa un any que toco molt poc, toco hores, però moltes menys que abans. I escric molt més i, ostres, he guanyat molta felicitat, eh? És curiós això, eh? Perquè sí, perquè té un altre, no sé com explicar-ho, és... Quan agafo la guitarra l'agafo molt més per passar-m'ho bé, hi ha menys pressió, hi ha més gaudir, i lo d'escriure, com que no tinc una pressió, no... És una cosa que faig jo sense... amb la tècnica que tinc i amb el que sé, i ho estic gaudint moltíssim. Estic escrivint i m'ho passo bomba escrivint.
0: Bueno, jo penso que és fantàstic.
1: És fantàstic, hòstia, sí. És una passada.
0: Perquè és arrodonir, no? Una cosa que t'agrada fer, però per la vegada que no estàs obligat a fer determinada.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. I escric del que a mi em sembla i del que tinc ganes i ho estic gaudint molt.
0: Molt bé. Però escolta'm, jo t'emplaço de dues maneres, que vinguis un altre dia i que vinguis
1: amb la guitarra
0: i cantant, eh?
1: Vinga, va. Sí, ja et dic que sí, que ho farem.
0: Quedem així. Ja, Saltor, moltes gràcies per haver vingut.
1: Eduard, gràcies a tu per aquesta conversa tan agradable i que ho puguem fer...
0: I tornem-hi. I ara continuarem també amb música, eh?
1: Així m'agrada.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: I passem d'un músic a un altre músic, d'un compositor a un altre compositor, d'un estil a un altre estil. És que això no ho tinc clar. No ho tinc clar, aquesta és la veritat. Però no, aclarim-ho. Carles Marigó, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Benvingut al programa Molta Comèdia.
1: Moltes gràcies per convidar-me, estic supercontent de ser aquí.
0: Jo també que siguis aquí perquè, bueno, demà tindrem com a protagonista d'un concert que farà l'Orquestra Simfònica del Vallès al Teatre Auditori en Mavira la Sau, i dins d'aquest concert hi ha el teu concert per a piano i orquestra.
1: Sí. De fet, és l'estrena del concert.
0: És l'estrena del concert.
1: A vegades és bastant inaudit de trobar el dia, el primer dia, i de fet serà Sant Cugat, el primer dia que tothom, el món, veurà per primera vegada la peça que he fet.
0: Allò passava que ja l'havies estrenat amb l'orquestra.
1: No, és l'estrena total.
0: És la primera.
1: És l'estrena total.
0: Home, aleshores, escolteu oients, els que esteu escoltant ara, els que ho escoltareu a les 8 de la tarda, o els que tindreu demà el podcast de la Cugat.cat, sapigueu això, però demà vol dir que demà mateix. Jo puc pensar-te una cosa, Carles, i és que la platea està quasi plena.
1: Bé, que bé.
0: Quasi. Falta una mica. I l'amfiteatre també està potser un quart. O sigui que estem a temps encara de dir a la gent que hi vagi.
1: Doncs ja ho sabeu. Divendres serà l'estrena mundial. La música que està sonant de fons és la meva música, això que heu sentit al principi, perquè a vegades la gent, quan sent estrena, igual té una mica de por al fet de que és una cosa nova. És una cosa nova, és diferent, però el tipus de música, bé, el que deies dels estils i tot plegat, és semblant a això que estem sentint de fons, però amb una orquestra simfònica i amb moltes sorpreses.
0: Però aquest és el títol del que escoltem, és Papallona.
1: Sí.
0: I això és una cosa que vas fer fa algun temps.
1: Sí, ja fa, potser, 7 anys o 8, sí.
0: 7 anys o 8.
1: O més. És pre-Covid, diguem-ne. Pre-20.
0: És important. Mira, ara comentàvem amb l'anterior convidat, comentàvem un concert que també es va fer just quan acabava més o menys el Covid, al principi del 21, i sembla mentida que han passat els anys que han passat, i en canvi, doncs, no, la sensació com si fos una cosa molt, molt llunyana.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, totalment. I no ha passat tant de temps.
0: No, per això. Per
1: parlem de fa... És el 20, no? Fa 6 anys, però després el 21 també hi va haver d'allò.
0: El 21, també.
1: Sí, sí, 5
0: anyets. I esperem que no continuï.
1: Sí,
0: jo et dic una cosa, escoltant la teva música, abans de fer aquesta entrevista, doncs, a vegades, em sonava inclús, no sé, a veure si m'equivoco, aquest Jarret.
1: M'encanta aquest Jarret, és una referència.
0: Em sonava.
1: Totalment, sí, sí.
0: Em sonava Debussy.
1: També. Debussy i Ravel, per mi, són... Sí, sí.
0: Vull dir, ja deia. I sembla, això és curiós, perquè penses... Almenys jo penso així, eh? Molta gent, doncs, creu que hi ha una música moderna, nova, que trenca amb qualsevol cosa anterior, que el que fa és improvisar, i vull dir, això sempre ha sigut així.
1: Sí.
0: Crec que es passa d'un clàssic i penses, bueno, a veure, el senyor Mozart, en un moment determinat, si convenia, perquè li feia una comanda, doncs agafava una cosa que ja havia fet feia 4 anys, i li canviava, no? I ho feia.
1: I tant, i tant.
0: Quin és el... Tu ets blanenc, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Vius encara a Blanes?
1: No, visc a Barcelona. Vius per a Barcelona. Feina.
0: Per feina. Sí. Com va sorgir amb tu el dir vull ser músic, vull tocar, vull composar, vull ser músic, en definitiva?
1: Sí, és que a Blanes tenim una tradició, tenim una banda i una cobla. I infantil, em refereixo. I llavors, ja des de que vaig entrar a l'escola de música, a part de començar amb el piano, vaig començar amb el saxo i el tible. I ja, des que era petit, ja tocàvem amb la banda, anàvem a tocar a fer els tres toms, i amb la cobla a fer sardanes a carrer. I de cop, ja des de que tens 10 o 11 anys, ja estàs fent això, ja estàs actuant per la gent. Llavors, la música per mi era com la meva manera de socialitzar-me. Els meus amics eren a música. La gent amb qui jo més m'hi feia era música. Quan teníem 14 o 15 anys, vam muntar una banda amb els amics, una banda de jazz, i vam seguir tocant. Llavors, és com que la música sempre havia estat allà perquè era el lloc on jo m'hi sentia còmode. Era l'espai on jugàvem, era el lloc on anàvem els dissabtes a assajar, era el lloc on assajàvem al garatge de casa, era on nosaltres ens sentíem que estàvem passant-ho bé, on nosaltres fèiem la vida de jugar, diguem-ne. I llavors això, doncs, ho vas convertint en la teva professió i te n'adones un dia que si la teva professió és el teu hobby o la teva professió és allò que més admires o que més passes, tu passes bé, mai més hauràs de treballar, que és el que estic fent jo. No treballo res, alhora treballo tot el dia, però vull dir, no tinc la sensació d'estar treballant. Ja sé que això igual provoca enveges, però és cert, sí. Com que em dedico a una cosa que m'agrada i dedico tot el dia, però el temps que hi dedico l'estic gaudint, no amb la sensació d'estar treballant en el sentit pejoratiu de la paraula.
0: Ja.
1: Perquè treballar, també, ja treballo, eh? Sí, passo hores i s'ha de pencar molt.
0: I a més, totes les circumstàncies, segons quin tipus d'activitats, la teva, per exemple, que hi ha aquella actitud d'algú que diu, escolta'm, que podries fer això que a tu no et costa res?
1: Com que
0: no em costa res? Escolta'm, em costa, m'agrada, però em costa.
1: Sí, també passa, però bueno, no m'hi trobo en aquesta situació. Jo crec que la gent és molt responsable.

0: per hora. Llavors, tot això, cadascú té la seva partitureta i cadascú ha de llegir les seves pròpies notes. Que imagineu el gruix de
1: tens,
0: treball.
1: A part de corda i fusta i metall, tens percussió?
0: Tinc percussió, i poderosa, eh? Són boníssims.
1: Això t'ho pregunto perquè m'ho suposava.
0: Sí, sí. Percussió hi ha, perquè com bé has dit, per mi Keith Jarrett és una influència, perquè és, per mi és el món aquest del jazz que es va obrir cap a la clàssica, diguem-ne. Perquè la meva música, el que jo he estudiat, és música clàssica. Jo vaig estudiar de petit, encara que toqués a la banda i a la cobla, després jo la carrera, diguem-ne, l'he fet de clàssic, com a pianista clàssic, i me'n vaig anar a estudiar a l'SMUC a Barcelona i després vaig anar al Conservatori Tchaikovsky a Moscou a estudiar piano clàssic.
1: L'SMUC ha sigut fonamental, eh?
0: L'SMUC és brutal, sí. I han creat aquest cultiu de gent que...
1: Diversa.
0: Diversa, exacte. Jo crec que en aquest sentit ha estat la clau. Perquè llavors, clar, jo quan estava a l'SMUC estudiava clàssic, però alhora feia combos de jazz, m'ajuntava amb els de flamenc, i de cop fèiem cant de gospel, i de cop feies una sèrie de coses, però tu anaves a la teva, anaves a la part d'aprendre música clàssica, però t'obria la ment d'una manera que bueno, és l'SMUC, és el lloc.
1: Penso que aquesta visió de l'SMUC era diferents, teòricament diferents músiques, no tancar-les, no fer-les... Això que és aquí, això és flamenc, i només és això. O això és clàssic, i només...
0: Clar.
1: Aquesta possibilitat de fer aquesta ampliació sí. Confirma una cosa que s'ha fet. De fet, com et deia, ha sigut tota la història. O sigui, totes les músiques han estat influïdes per les altres músiques.
0: Sí, sí, sempre ha sigut així.
1: Sempre ha sigut així.
0: Sempre ha sigut així. I, de fet, a vegades jo em trobava que la música clàssica, si tenia la sensació que donava l'esquena a la música popular, a la música, al ritme, un tipus de, com si no estigués relacionat, o només de manera anecdòtica, alguns compositors, com per exemple Bartók o Franz Liszt, es basaven en música folklòrica per fer les seves obres. Però a poc que rasques, és que ho feia tothom.
1: Sí,
0: és que Beethoven...
1: Borja, per exemple.
0: Clar, bueno, clar. I Dvořák i Grieg i tots aquests compositors de finals del XIX es basaven en la popular, era la moda. Però inclús abans, és que Bach també tenia al cap cançons, quan les Goldberg mateix, ell té cançons populars al cap. Hi ha melodies de les Goldberg, que són cançons de taverna, que ell les reharmonitza. Que ara hem perdut la referència, no tenim aquestes cançons a l'oïda. Però és que sempre estaven connectats amb la música que es cantava.
1: Tu has fet espectacles basats en Bach.
0: Sí, he fet espectacles basats en Bach.
1: Tu te'n recordes un músic francès, Jacques Lussier?
0: Jacques Lussier, sí. Sí, sí.
1: Que va sortir, estic parlant de l'any 60 aproximadament, fent Bach
0: jazz. Jazz. Sí, sí, totalment.
1: I era increïble comprovar com
0: fidel, camina, eh?
1: Era fidel, sí, sí, a el que havia composat Bach.
0: És que Bach té un ritme intern. Bach, jo no sé què té, que el posis amunt, el posis a la festa que el posis, sempre triomfa. Sempre funciona, no es pot fer res. Jo... De fet, això va ser de la mà d'un festival que tenim a Barcelona, que es diu Bachcelona, que durant 5 anys consecutius em van anar encarregant diferents projectes. I vaig arribar a fer. Un va ser barrejar la música del Bach amb piano preparat i pel·lícules de Chaumont. Això a la Filmoteca, això va ser el primer any. L'altre va ser un recital de Bach barrejat amb música de la família Mendelssohn, perquè el romanticisme. Un altre any va ser amb intel·ligència artificial, que vaig fer un encàrrec pel Grec, i el Festival Barcelona, amb tecnologia. I llavors, i un any, que aquest és el projecte que més alegria m'ha donat en el futur, vam fer un projecte que es diu Breaking Bach, que barregem la música de Bach amb el món del flamenc, que amb el Manel Fortià al contrabaix i el David Domingos de la Perco. Sí. Amb el trio, hem anat a tocar fa res a Tallinn i funciona molt, molt bé. Tu imagina't, Jacques Lussier va agafar el Bach i el va posar amb el món del swing i funcionava. I jo agafo i ho poso en el món del flamenc i també funciona. Com pot ser?
1: Carles, de totes maneres, que estem parlant del flamenc avui.
0: Sí, sí,
1: que hi ha,
0: sí. No,
1: clar. Hi ha els puritans que diuen... No,
0: no, no. Tot, totalment. Sí, sí. Però... Salvem... Parlem, com que has parlat de l'SMUC i d'aquesta obertura...
1: Aquesta varietat que ja porten anys. Però vull dir, aquesta fusió que hi ha hagut entre determinades músiques s'ha comprovat que, a més, tenia un èxit total.
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: Sense perdre.
0: Bueno, és una influència. És veritat que jo no vinc del món del flamenc, tinc l'arrel del flamenc, i el que faig és pues, passar una melodia per solear, o fer una boleria, però sí que és cert que no m'han...

0: tinc l'essència, faig aquesta fusió i simplement és com a partir d'aquest univers del flamenc que jo m'hi he intentat, ja fa 4 o 5 anys m'hi he ficat a dins del tot, però en 4 anys tampoc tinc la mateixa bagatge que algú que ha nascut amb això.
1: Aquí tenim a Sant Cugat un cantaor, que és el Pere Martínez.
0: El conec molt bé, sí, sí.
1: I el Pere Martínez doncs, fa una evolució que és pròpia d'una generació diferent. Jo penso que... dius, això és una... és trair-ho, no? No, en absolut, però no.
0: El mateix podríem dir... jo per això sempre considero que vinc del clàssic, no? Si el Pere ve del flamenc, llavors ell pot cantar música catalana amb l'estil flamenc, no? Amb el projecte que tenen. I igualment jo puc agafar música clàssica i transformar-la. Amb què la transformo? En aquest cas, el flamenc o el jazz són el que transformen la música clàssica. Però el nucli és, en el cas d'aquest projecte, és la música clàssica, diguem-ne. I allí sí que m'hi sento que tinc tot el bagatge i el coneixement, no? Perquè és el que he estudiat durant 20 anys.
1: I el concert que sentirem demà al Teatre Auditori, què té de tot això?
0: Pregunta va, eh? Mira, el concert de demà es diu Saturnàlia. I Saturnàlia eren les festes de... unes festes de les més famoses que hi havia a l'antiga Roma, en les quals les normes es capgiraven. Llavors, no vull desvetllar moltes sorpreses, només us puc dir, a nivell d'estils no hi ha prejudicis. I trobarem música popular, òbviament la boleria barrejada amb xacareres, música llatinoamericana, o música que sembla música de sardana barrejada amb música influenciada per Jacob Collier, amb polirítmies i un univers modal. Tot això barrejat en un lloc que avui, que ara vinc directament de l'assaig, funciona. No és una amalgama que dius, sembla un pastís. Funciona, perquè darrere d'allà unes melodies coneixen tot el concert i funciona. Llavors, trobarem una sorpresa, una obra feta sense prejudicis d'estil, sense voler-me sentir jutjat per si faig servir un tipus d'estil barrejat amb un altre i això potser no seria música clàssica, el que sigui. Per altra banda, hi ha sorpreses, en tant que, com he dit, a Saturnàlia es capgiraven les normes. I, per exemple, durant 3 dies, els que eren els esclaus tenien dret a seure a taula amb els amos i els amos els servien el menjar, sí, tenien dret a paraula. Llavors, per exemple...
1: Fins a cert punt.
0: Òbviament, i durant 3 dies, i la resta de l'any ja m'ho faràs tot, ja ho sé, ja ho sé. Però és aquesta idea de que vull que es capgiri una mica la truita. Llavors, no vull desvetllar del tot, però, per exemple, diré que quan comença el concert, en comptes de dirigir el director, dirigeixo jo. Començo dirigint i faig una improvisació dirigida, i a partir d'aquí comença i llavors comença la part escrita, diguem-ne. O sigui, que vaig barrejant el fet de desdibuixar els rols una mica dins del concert. Faig cantar a la gent de l'escenari, potser també faig participar al públic, i llavors aquest tipus de sorpreses generen una comunió d'aquesta festa, d'una Saturnàlia. Això és el que trobareu. Són 25-30 minutets de música que són una canya, en realitat. O sigui que, si per poc que pugueu, veniu. I, de fet, no només això, és que després del concert toquen els Planetes de Halls,
1: sí,
0: que és un obrot, és guapíssim de sentir. O sigui, la gent que ja la conegui, reviure-la un altre cop està increïble.
1: És que els Planetes de Halls, per moltíssima gent, s'ha escoltat amb cinema, amb publicitat, amb tot, i amb fragments utilitzats,
0: exacte,
1: per exemple, per un programa de teatral,
0: clar,
1: doncs radiofònic, que abans posava la música,
0: exacte,
1: de Halls o Júpiter. O...
0: exacte. Però quina meravella poder-la sentir al complet, no?
1: Ah, i tant.
0: És com quan vas a veure la cinquena de Beethoven, tothom coneix, ta-ta-ta-ta, tothom coneix l'inici. Però, hòstia, queda-t'hi tota l'estona, ja veuràs, és que t'agradarà, eh?
1: Sí,
0: I aquí
1: sí,
0: una mica el mateix amb Halls. Sí. Tenim les referències, els moments que coneixem, però aneu i escolteu, perquè de veritat és una obra que val la pena, costa molt d'organitzar, perquè és molts músics, o sigui, és una animalada la gent que hi ha a l'escenari, i val la pena perquè és que en aquest concert hi trobem una estrena d'una persona, una personeta, jo, que porto 2 anys treballant només per vosaltres,
1: per fer-ho. No, tu diguis personeta perquè tu portes anys... I tota aquesta activitat que estem dient, que hem anat passant, el Wickenbach, tot el jazz també, que et fas un espectacle, tot això, doncs, vol dir... Home, jo he vist, preparant d'això, he vist el Palau de la Música, per exemple, en Bach, estàs fent un concert que dura una hora i pico.
0: Sí, sí, allí, aquest era era un d'aquests del Barcelona. Aquest va ser l'intercanvi entre música contemporània amb el Joan, música del Joan Magraner, barrejada amb música... barrejada, vull dir, combinada. Amb música de la família Mendelssohn,
1: sí,
0: combinada amb la música de Bach. I fèiem un diàleg a tríptic va funcionar super. De fet, aquest, si algú té ganes de veure'l, el pot trobar a YouTube, està en vídeo,
1: sí.
0: I d'aquest en vaig treure un disc, i és un disc que està fet en directe. El disc es diu Papa Bach. Per si algú el vol buscar, el coneix, pot anar a sentir el recuperat.
1: I en aquest moment està editat?
0: Sí, està publicat i editat i tot. Ah. Bueno, editat no, perquè no hi ha edició, o sigui, és un directe.
1: Per això t'ho dic.
0: Està editat i està mesclat i editat.
1: I es pot trobar, suposo, Spotify?
0: De fet, o... Spotify el trobeu segur i el trobem a YouTube.
1: Com ha canviat això, Carles?
0: Oi? Clar.
1: És brutal, eh?
0: Per bé i per dolent, com sempre, no? O sigui, jo també recordo tenir un disc i sentir... Autumn Leaves de Bill Evans fins a morir, o sigui, perquè era el que tenia a casa, o tenia, jo tenia, el meu professor de piano m'havia gravat un caset amb el trio, amb Keith Jarrett Trio.
1: És el Bill Evans ni pensava jo.
0: Sí, sí. Bill Evans, i el Bill Evans està dins el cap, però és més Keith Jarrett. L'energia que tinc per dins em Keith Jarretteja una mica. I Bill Evans també hi ha una mica, però no m'ha influençat tant com Keith Jarrett. Però t'ho dic, no és que l'hagi estudiat més o menys, simplement, però Bill Evans era el que sentia, perquè és el preferit del professor de piano que tenia al principi, el Xavier Dotres. I després ell em va gravar un caset amb Keith Jarrett Trio, i clar, aquell caset rodava milions de vegades. I això és la diferència amb ara. Que ara tu fiques Keith Jarrett i te sents tots els discos, que està molt bé, i tu pots anar sentint l'evolució. I jo en aquell moment tant de bo hagués arribat a tanta discografia.
1: Ja, ja.
0: Però tampoc aprofundia tant. O sigui, és com que té les dues... cares, no?, aquesta moneda.
1: Abans en parlàvem amb Oriol Saltor, precisament del fet del disc, del paper...
0: Tot això,
1: de
0: sí,
1: tota
0: sí.
1: Aquella... les fotografies, tal... i tota aquella explicació que hi havia...
0: Sí, sí.
1: I saber on es va gravar, de quina manera, tal, tal, tal... qui era el que estava...
0: Bueno, això encara ho podeu fer, perquè la majoria de nosaltres sí. Seguim imprimint els discos. Llavors, una cosa que a mi em passa... jo tinc molts discos a casa que els compro per tot això que dius... el llibret, les lletres, les fotografies, tota aquesta cosa... però després no me'l sento amb el disc, perquè el reproductor que tinc a casa no és tan bo com els altaveus que tinc connectats a l'ordinador. Llavors, igual em compro el disc físic per tenir tot aquest material, però llavors el consum potser no el faig amb el disc, el faig a Spotify, o el faig al YouTube, o on em sembli que vull, o al Bandcamp, o on sigui. Llavors, amb molts discos em passa que tinc la dualitat, i moltes vegades... a vegades ja conec el disc, igualment me'l compro, perquè per allò que dius tu, de poder obrir-lo i veure què han ficat a dins, i les fotos, i com ho han cuidat, perquè nosaltres ens dediquem a cuidar... Jo també tinc una pila de discos a casa, que abans es venien més, i ara els tinc en un armari, però és que...
1: Bueno, però els tens.
0: Però els tinc. No, i dic de meus, tinc una caixa, recordo una que vam fer una tirada molt llarga, i encara tinc 100 a casa d'aquests. I aquest 100 ja és un projecte que vaig fer fa 7 o 8 anys, ja no l'estic rodant. Llavors tinc aquests discos a casa que no sé on aniran, ja, a parar.
1: Però... bueno, tenim aquesta estrena, doncs demà aquí al Teatre Auditori, tal com has explicat, a veure si la gent se n'entera una mica més. I, a part d'això, tens alguna cosa similar en preparació? Estàs preparant alguna cosa de la mateixa... de la mateixa envergadura o...?
0: Tinc una cosa de la mateixa envergadura, però òbviament és per d'aquí un any. O sigui, tinc una gira programada per Catalunya el maig de l'any vinent amb una orquestra de cordes que no puc desvetllar res perquè encara no hem presentat temporada. I és un concert tot amb obres meves, orquestra de corda, jo dirigeixo des del piano, és un projecte guapíssim. Això ho farem l'any que ve. Estem, bueno, estem tancant la gira i llavors
1: orquestra,
0: gravarem el disc.
1: De corda, deixem-ho jove.
0: No, no és com... sí, hi ha gent jove també, però no és la mateixa del... si busqueu per internet...
1: Papallona,
0: per exemple, aquesta és una orquestra que es diu la Camerata de Música Catalana.
1: Sí.
0: Brutal, amb una gent amb un talent increïble. El Jofre Verdolet és el que portava la direcció, encara que no surt, perquè ho dirigeixo jo. I vam fer bastants concerts amb ell, a Portaferrada, hem anat a Cervera, amb aquest grup. I allà vaig començar a experimentar amb aquesta idea, no?, de tocar des del piano i dirigir l'orquestra des del piano. I el projecte és una mica l'evolució d'això, aquest que estem preparant per al maig. I tinc d'altres coses pel camí, unes quantes. De fet, el que tinc més immediat després, tinc un projecte, que és a piano sol, que barreja el món de la creació amb electrònica en el moment, amb piano sol. I ara sona molt experimental, però no ho és tant. És un projecte que es diu Inner Voice, que vaig presentar l'any passat al Palau. I aquest projecte el que fem és, tenim un piano que funciona connectat a un ordinador i el propi piano es mou sol i reacciona al que jo toco. I hem creat un programa que interactua amb mi. Llavors és un concert com de duo, però estic jo sol a l'escenari. Hi ha una càmera i la gent veu com es mou el piano. I també hi ha una peça que el públic, amb les llums del mòbil, controlen el piano. I jo els ensenyo què han de fer perquè soni una cançó. Llavors, és un projecte molt diferent que el farem a Tarragona a finals de juny, per si esteu al Notes d'Estiu. I aquest és un altre projecte que porto ja rodant tot l'any.
1: Molt bé, Carles, doncs escolta'm... Mira,
0: ja se'ns ha anat l'hora, eh? És que m'enrotllo com una persiana, eh?
1: No, home, no, contrari, que jo penso que és molt interessant explicar, perquè hi ha coses que si no s'explica molta gent no les sap.
0: Clar,
1: i per tant, ja és això.
0: Exacte.
1: Doncs que tinguis molt èxit demà.
0: Moltes gràcies.
1: Que aquesta estrena serveixi perquè hi hagi una projecció, no només d'aquest concert, sinó de la teva feina, que pel
0: gràcies.
1: Que veig és molt àmplia i molt diferent i molt... a més, jo penso que mirant molt al futur, sense deixar de mirar al passat.
0: Al passat, total, absolutament això.
1: Gràcies, Carles.
0: Gràcies a tu, Eduard.

Ens queda molt poc, molt poc, molt poc, però acabarem per explicar una mica el que passarà aquest cap de setmana. Perquè avui, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal Torreblanca, la Pua presenta el duo de folk Magari, format per Ivan Garriga, violí, i Lip Arum, acordió. I divendres, a les 20 hores, com dèiem, aquesta obra que ens parlava en Carles Marigó, dirigida per en Xavi Puig, l'Orquestra Simfònica del Vallès. I el dissabte a les 16:30 i a les 18 a la cafeta del Teatre Auditori, darrer espectacle de màgia amb Apolo 21, del màgic Pol. I diumenge a les 19 hores al teatre també la Veronal presenta Sonoma, idea, direcció artística i coreografia de Marco Morau, amb 9 ballarines que interpreten un món surrealista i oníric. També el diumenge a les 12 del migdia a la Nau de Cultura de Valldoreix, espectacle infantil amb Jo Tarzan, espectacle de titelles gegants que tanca la temporada. Bueno, i em sembla que es pugui una mica de música, una miqueta de música amb, precisament, Júpiter, dels Planetes de Halls, que s'interpretarà també en el concert de demà al Teatre Auditori. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè, i el Dani, ai, Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint va, no? També després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa.
0: Gràcies.
2: Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava a fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima, que oscil·la als països tropicals, pues, està sobre 12, 14, 16 graus, i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: Uh-huh. I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. Uh-huh. No.
0: No?
2: No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etc. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
3: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, del... sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, sí. I com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça com és... Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya.
0: De Catalunya, sí.
2: És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides, i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit?
2: Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar, gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
1: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
1: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació. I també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
0: Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim dos aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al volt dels 87-88 punts, i un Geisha és un 90+, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt... Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit, té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I aquest, això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer.
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. Mm-hmm. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit com és, i després l'hem provat, pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitzar? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Per posar, nosaltres sempre posem l'exemple a finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, potser 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, no? Sí, com un producte de luxe, totalment. Sí, sí. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Una és rentat, l'altra és natural i l'altra és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem, pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
3: I ho has preparat un filtre.
2: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
2: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, mm-hmm. però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, mm-hmm. A la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
0: Mm-hmm. I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
2: A la mateixa finca.
0: Viviu on treballeu i tot és...
2: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí. És impossible dur-lo a terme. Mm-hmm. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Sí. Per tant, des de coses... Sí, sí. Naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, mm-hmm. no? Senglars, cabirols... Clar. Gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, ja has de ser-hi.
0: Sí, sí.
2: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà mateix visquen.
0: Sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
4: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. Mm. La veritat, i és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
0: Sí? I com funciona això?
1: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte perquè entra en la part de divulgació del mm-hmm. cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
0: Clar.
1: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar. Mhm.
0: I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
1: Doncs contactar amb nosaltres a uh-huh. info@castellvilà.com uh-huh. i preparem unes visites fantàstiques.
0: Uh-huh. I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
1: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 clar. Persones.
0: Clar, perquè pot ser un team building, coses d'aquestes, n'estem fent.
1: Sí. N'estem fent.
0: És un producte molt original.
1: I llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Però no és el mateix un grup de 90 persones mm-hmm. que un grup de 20 mm-hmm. o uns amics que són 6.
0: Clar. Mira. Però teniu un espai adaptat per visita?
1: Sí, tenim un showroom, però el maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. Uh-huh. De tot el projecte, és evident.
0: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
0: Ostres.
2: I puguis donar el teu criteri al respecte.
0: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
2: Sí, home.
0: Ostres, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
0: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
2: Te'l fiques a la boca,
0: sí.
2: El mastegues...
0: Tot sencer?
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Mm. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva...
3: Anàlisi.
0: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Tita.
0: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Mm-hmm. Perquè és dolç. Mm-hmm. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar. No.
2: No, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
0: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: No, no,
0: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes, de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
0: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot, ho té tot.
0: Moltes gràcies, de debò, que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
1: A descobrir-lo.
0: Sí, tant, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau. Que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, un atemperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on venen? D'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja. I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants del cacau i de la xocolata, que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones, i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres, d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però, de fet, prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, del mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitzen no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països, deu ser completament il·legal això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat

0: més de 20 o 30 anys ja. Fins que es pugui portar a terme.
1: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
0: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor pues, tota la xocolata, perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
1: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
0: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa o Sabadell, i a partir d'aquí pues, tenim diversos tipus de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també doncs, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80% fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats. Pues tenim també un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
1: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
0: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
1: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
0: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
1: Ah, felicitats.
0: Gràcies.
1: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
0: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem

0: La comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre, pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
1: Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, en restaurants i tal? Teniu producte?
0: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
1: Però el cafè de Catalunya.
0: El cafè de Catalunya. Però, clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
1: i no
0: hi ha discurs, no hi ha història.
1: Per això. Per
0: aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat. I d'aquesta manera, pues, que el dinar sigui rodó.
1: Clar.
0: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
1: Sí, amb un format petit, així maco.
0: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
1: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé, molt interessant també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...
0: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però créixer sempre amb qualitat. Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi al lloc del qual provenen els nostres cacaus.
1: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels. Sí, i tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
1: Sí, sí, jo ho veig, de debò que veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
0: Sí.
1: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
0: Sí.
1: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més, si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació de, dels vostres tallers.
0: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
1: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
1: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, amb sol, sol. 100%, sí.
1: I tu? També, sí. Igual. Tampoc tens una varietat no, que diguis aquest
3: no,
1: és la meva...
3: Conjunt.
1: Molt bé, molt bé. I sí, també igual, sense cafè sol, tal
3: sol.
1: Qual.
3: Sol.
1: I amb sí. Sucre no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
1: Sí, sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això, crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
1: Sí, sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
0: Bueno, el món de la xocolata, al igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco, al Perú, i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca, i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
1: És que parlant de regust, encara tinc el gust. De...
3: Sí.
1: I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè, en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
6: Bona
5: ja,
6: vida.
5: Bona vida, bon any.
6: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
5: Avui és el més directe que teniu.
6: 8 de maig, avui és el... fa no sé quants anys, el 1974 o 75 o 79, no sé quin dia va ser, jo ahir no sé quin any, ho he vist avui a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
5: Bomba! Però abans de res, ens presentem, tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
6: Hòstia, doncs jo sóc el Marcet.
5: Hòstia, complicat, eh?
6: No, hola, bon dia, sóc jo.
5: I aquí, òbviament...
6: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
5: Oh, quasi!
6: Ai.
5: Quina pena!
6: Llavors, un moment, abans de començar, dic que aquest maig ve molt fort, tenim dos entrevistats...
5: Molt fort, ve
6: bumba! Ve, bumba!
5: Pim, pam,
6: tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve, i d'aquí 3. Jo només ho deixo aquí.
5: En un 3...
6: I no res. Comencem amb les notícies.
5: No, perdó. En un 3 i no nada. és la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
6: Comencem amb les notícies.
5: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
6: Com si no estiguessis a l'estudi ja, saps?
5: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partit Popular d'Andalusia, eh? Que ens veiem.
6: Quantes vegades hem fet aquesta broma?
5: Ui, ja? No ho sé.
6: O sigui, però des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
5: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
6: És l'antivirus.
5: És l'antivirus. Ha bastant antivirus. McAfee. És increïble.
6: No farem publicitat, però és l'antivirus.
5: Not sponsor.
6: Bueno, a veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo.
5: Sí, si teniu un antivirus i us voleu sponsoritzar...
6: Endavant, eh? O sigui...
5: Sí.
6: No et direm pas que no.
5: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana. O sigui, torna...
6: Bueno, torna no, ja ha estat.
5: Porta 200 anys allà.
6: 200 tampoc, porta...
5: S'han muntat gener, unes cabanyes allà als virus, com els hobbits, saps?
6: Sí, han dit... canvi climàtic!
5: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
6: Bailets,
5: I quina és la icona més important de la muntanya?
6: Home, el Pi d'en Chandri de dos branques.
5: El Pino del Jandrio, no?
6: Vale. El Pino del Jandrio de dos branques.
5: I què passa pel Pi del Chandri? La marxa infantil.
6: La peste porcina.
5: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
6: Que no es pot trepitjar.
5: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
6: Fuera!
5: Get out!
6: I per on passarà? Diguem-ne pel turó de Camates, per exemple?
5: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola, naturalment, perquè, doncs...
6: Parc Natural, naturalment...
5: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Vale, un moment, abans de continuar, esteu notant que som dos...
5: Sí.
6: Estem intentant omplir espais.
5: digue-ho.
6: O sigui, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
5: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Bueno, primera vegada que treballen.
5: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Bueno, mare meva.
5: Per trobar un recorregut alternatiu.
6: No, però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
5: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, va, han de viure d'algú.
6: Bueno, de pujar-se els sous.
5: Veus?
6: Ah, doncs ja està.
5: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
6: Bueno, nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix, però no ho farem.
5: No, home.
6: No ho farem, perquè...
5: Som Ràdio Pública, no? Exacte. Pip. Vale. Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina, mira.
6: No ha tornat.
5: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
6: Ara el que ha tornat és un antivirus.
5: L'antivirus, heu vist el creuer, si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
6: Antivirus, no?
5: Però antivirus, li diem antivirus.
6: Però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
5: Llavors...
6: Que viu de les rates.
5: Que viu, no, de la femta de les rates.
6: Vale.
5: Ojo.
6: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè algú s'ha menjat una merda d'una rata.
5: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
6: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
5: I sabeu qui ha aparegut ara?
6: 112, la Generalitat al teu costat. Eh?
5: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
6: Hòstia.
5: Fernando Simón.
6: Uau.
5: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
4: Me he comido una almendra.
7: Esto me he comido una almendra. Esto no es COVID, ¿eh? No es COVID. Tranquilos. No,
6: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
5: Criminal.
4: He comido una almendra, però en català.
7: Ai, m'he menjat una avellana. Una almendra.
4: Una almendra no es diu...
6: Fastuc, efectivament.
5: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol...
6: Bueno, escolta, des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments.
5: Aplaudiu.
6: A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
5: Bon dia! i bona hora i aplaudir. Tots aplaudir.
6: No sé com farem la cinquena temporada, Joan.
7: Bé, això és igual. Ja.
6: Perquè estarem confinats.
5: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda
6: s'inventarà. No, algun altre confinament tindrem.
5: I ara, antivirus, vinga, tots pa casa.
6: Todos pa casa.
5: Todos pa casa. Seguim amb les notícies.
6: Més notícies?
5: Notícies ferroviàries.
6: Opa!
5: Ojo, piojo.
6: Vall de Núria?
5: No.
6: Aix.
5: Què sempre falla? Què sempre falla?
6: Ronyalies.
5: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
6: Per sort,
5: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
6: No, Gelida no va ser un descarrilament.
5: No, ja, però
6: va ser
5: molt pitjor que un descarrilament. No,
6: va ser una plugeta.
5: No, pluja no, això va ser...
6: Una plugeta va ser.
5: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Bàsicament... També. Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
6: R8... Ah, bueno! Pues ja està, tu!
5: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB
6: Nanus,
5: i Martorell. Què passa?
6: Feu-vos-ho mirar, perquè l'havia obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert...
5: Heu reparat els túnels i ara pimba!
6: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos-ho mirar, sisplau.
5: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre l'incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
6: Bueno, però un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
5: No, sí. Busalies.
6: Renbus.
5: Estan fent busalies.
6: No, és Renbus, crec que es diu l'empresa.
5: Les causes de l'accident es desconeixen. Ja veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
6: No, sé que hi ha agulles, sí.
5: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora. Això sí que n'hi ha.
6: Els maquinistes no ho fan.
5: I després...
6: Tenim... Més notícies,
5: ara.
6: Hòstia,
5: ja ens tornem de Rubí a Sant Cugat.
6: Bueno, a veure, tampoc ja ens hem
5: anat molt lluny. Un salt una mica pim-pam. 25 de juny. Què hi ha el 25 de juny?
8: La festa major de Sant...
6: Espera, de fet... Moventis patrocina la festa major de Sant Cugat.
5: Ja tenim pregoner.
6: Pregonera.
5: Pregonera, perquè... Senyor...
6: En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
5: Avui fa sol...
6: Bona festa major i que faci sol.
5: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
6: Un aplaudiment.
5: Gemma Puig, Sant Cugatenca.
6: Eloi Cordomí.
5: Perquè la Gemma Puig és de Sant Cus, aquí...
6: I l'altre és tu casa.
5: Bueno, jo conec el Berni, que és el seu fill.
6: El Berni Bernat,
5: una salutació des d'aquí.
6: T'està escoltant?
5: No crec,
6: jo crec que no.
5: No crec, però... Bueno, és una mica...
6: Bueno, escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
5: Sí, fes un aplaudiment.
6: I nosaltres també.
5: Va. Gemma, no et conec, et conec de cara.
6: Gemma, benvinguda al club.
5: Gemma, benvinguda a l'hora dels joves, també et podria dir, eh?
6: Ojo, que caurà entrevista, eh?
5: Ojo, piojo.
6: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de festa major.
5: Ja la trucarem.
6: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
5: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Sí, senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema, perquè aquesta transició
1: ha permès,
2: hola, penya,
1: ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Què deies jo?
1: Tu, el negre.
0: Ja t'ho pot ser.
1: Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en endrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota casa.
0: No, no, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fa anys i panys es deia que el monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo.
2: D'on era aquest text? D'on era?
1: És de Tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats, que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquestes històries has de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale, vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment.
1: Il·legal,
0: no.
1: I a part es caurà el monestir, Titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posava en perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que s'assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i l'imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i, per tal, d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera Els va arribar la fortuna fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta a la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir, que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tot Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit el Tot Sant Cugat o els paletes per poder, per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu, una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons problemes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: Bé, C.
1: Ah, tonto. Vinga.
0: Ala, ala, ala.
1: Passem a una tertulieta de bar o què?
2: Tertulieta de bar?
0: Voleu anar a bar?
1: Sí, no.
0: Manolo, Manolo.
2: Sí, no.
1: A mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
0: No, sense beure. Alcohol no, nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol.
0: No, és fastigós, ja. No beveu birra directament.
1: Ronca. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No. Hauríem de tornar a repetir el programa al Bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-nos menjar.
0: Sabíeu que... Sabíeu... Va, anem a parlar de fails d'alhora, joves.
2: No, el gran fail va ser...
0: El gran fail del Bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5...
0: Vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil, vale? Un pilot que en teoria s'anava a emetre, és a dir, era un programa...
1: No, en teoria no, s'anava a emetre.
2: Era un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia un entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll, és a dir, diguem que allà el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No,
0: a la Casa Cultura, no, home, no, a l'Oficina Jove, perdó. Al Casal Torre
1: Blanca. Perdó, Oficina Jove, no, a la... Oh! Oficina Jove.
0: A Casal Torre Blanca, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es pot dir Oficina Jove.
0: Oh, oficina jove.
1: S'ha de dir, oh, oficina jove, perquè no som prous habitants per tindre una oficina jove.
0: Mm, no som 100.000, no?
1: No, som 90.000.
0: No. 97.000.
1: Oh, pues
0: bàsicament, diguem que nosaltres treballem a la taula del Bocamoll, posem a gravar tot, tota la taula de sopa, perfecte, tot perfecte. Gravem de
1: el
0: conya.
1: El programa estupendo.
0: Programa estupendo, un molt bon programa, la veritat.
1: No ens vam demanar res per menjar.
0: Sí, de veure, això sí.
1: De veure, sí, però,
0: veure, però de no menjar, de menjar.
2: Jo he demanat unes braves.
1: Jo unes patates m'haguessin entrat molt bé.
2: És que teníem pocs diners.
1: Sí,
0: clar,
1: en
0: aquella
1: moments.
0: Època no cobràvem, ara tampoc.
2: Però... Ara tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
1: Pots cobrar d'un altre lloc,
0: tu
1: si
0: no
1: vols.
0: Treballes igualment.
2: Jo treballo.
0: Tu no fots res,
2: però per què no puc vindre al programa de, de la setmana que ve?
0: Perquè periodista, novell.
2: En 3 dies, 370 euros, no faig.
0: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament, arribo a casa.
1: Arribes a casa?
2: Arribes a casa.
0: Agafo la gravadora.
2: Agafa la gravadora.
0: I escolto el que hem gravat.
2: Escolta... Per ser concrets.
0: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
1: Cremat vol dir quan ens sentiu... molt fort del compte...
0: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
2: Que no és com ho heu escoltat. Que a la llarga es fa una miqueta pesat.
1: Sí.
0: Clar, llavors que passa un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
1: Sí,
0: sobretot
1: fet,
0: el Martí, perquè parla molt fort.
1: Avui.
0: Sobretot el Martí, perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
1: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
0: I jo,
1: no.
0: Jo, això...
1: Bueno, doncs vam anar al Bocamoll per res.
2: Li vam dir al tio del Bocamoll que no vam...
1: Efectivament, li vam dir.
0: Sí?
1: Sí.
0: Li vau dir que no...
1: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
2: Vale, vale. Pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
1: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
2: No, va parlar sobre uns tallers i coses així que
1: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
2: Clar.
1: Ara ja no.
0: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
1: Encara no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Ai. Home, podríem fer publicitat des d'aquí, no?
1: Sí, però encara no es pot dir.
0: Clar, encara no es pot dir.
1: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma
0: de dir,
1: oficial.
0: Hem de dir que a l'estiu farem moltes
2: coses. Se vienen cositas.
0: Se vienen muchas cositas.
1: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Xingamaz.
0: Això sí, això és veritat. El Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí dues setmanes exactament.
1: 23 de maig.
0: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Estem convidadíssims.
1: Veniu.
0: Veniu.
1: És a plaça Octavià, eh?
0: Ah, Octavian's Place.
1: Octavian's Place.
2: Abans era l'1 d'octubre, l'any passat era l'1 d'octubre.
1: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
0: A davant de tothom. A l'escenari, no?
1: A l'escenari, bo.
2: Estava a punt de ploure l'any passat.
1: Sí.
0: Sí, també.
2: Ara sí que tenia ens plou.
0: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
1: Més fails, sí.
2: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
1: No.
2: Home, directes...
1: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada... I dic cavalgata.
0: Cavalgata, sí, sí, sí.
1: I dius, me cago en Dena.
2: Bueno, però això va ser...
0: Hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
1: Ostres.
0: De que...
1: No, no en parlarem.
0: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu, amb una senyal d'estop...
1: Molt xulesc, eh? Si tens si ous passa, però ojo, trompada segura.
0: I llavors...
2: Assegurada.
1: No, és segura, segura. Perquè assegurada comença amb A.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah.
0: Molt bé, periodista.
2: Ah, vale, vale, sí, perquè, ah, vale, perquè són les sigles.
1: Clar.
2: Antes no ho entenia. No
1: és stop, S-T-O-P, i al revés.
0: P-O-T-S.
1: O-T-S.
2: Potes.
1: Pots.
0: Stop, potes. Stop, no us agraden les pots.
1: És stop i pots.
0: Si veieu algú... Pots, stop.
1: Pots, stop.
0: Clar.
1: No bueno, pots. Segueix.
0: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els carmels.
1: Ui.
0: Els carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
1: Ens van robar.
0: Ens van robar. Primer, ens donen quatre capses de carmels.
2: Però l'any passat també ens van robar, no, els carmels.
1: No, no, no, però no, és no, que no, aquest, no. Aquest va ser molt heavy,
0: Ens donen quatre capses... No, sis o quatre?
1: Quatre.
0: Quatre
1: ens van donar quatre.
0: L'any passat veníem de sis.
1: Sí.
0: I dius, bueno, sis, i ja eren justes.
1: I eren justetes, de fet, ens les vam acabar.
0: Sí, sí, sí. I aquest any hem dit... aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem quatre. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
1: Posa tele, totes.
0: I diem, vale, pues sí.
1: Bueno, som tele...
0: Som Cugat Media, doncs sí, tele.
1: Sí,
0: vale.
1: Bueno,
0: ho podem arribar a entendre. I després diuen, no. Després ja, com mitja hora passada...
1: Sí, que nosaltres les estàvem obrint i clar, ens les estàvem repartint.
0: Clar.
1: Perquè diu... volíem tindre una caixa per cadascú i
0: una de reserva.
1: Un terç per cadascú també, perquè érem tres.
0: Clar.
1: I en aquell moment ens ve...
0: Organització.
1: Organització ens diu, no, és que les quatre són per Cugat Media i TV Sant Cugat.
0: Que els seríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano, que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: I ens vam quedar amb dues.
0: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
0: Que això es tradueix en només 10 bosses de carmels. Això es tradueix en 10 bosses de carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els carmels? O sigui, l'any que ve hem de comprar carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de carmels perquè no penso estar a aquesta cavalcada.
0: Per què no?
1: Aniré a Barcelona a Cugat Media.
2: Com vaig fer jo? Bueno, de fet, no. Estava treballant.
0: Sí, què treballes tu?
2: Però bueno, que sí, que és una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve. Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
2: Perquè qui l'organitza? La penya regalèssia,
1: no? La penya,
2: no?
1: Com sempre. La penya...
2: Tenim hate a la penya? Estimem a la penya
1: regalèssia? Tenim molt hate a la penya.
0: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèssia.
0: La penya regalèssia, sobre...
1: La penya regalèssia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
0: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
2: Els petits.
0: Porta els carmelos! Porta els carmelos, porta els llets aquests!
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
0: Ah, ja, a sobre.
2: Ei, m'ha set el mòbil i no podré llegir a la secció.
0: Ah, ostres!
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
0: El mòbil fa... Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa, sí, perquè d'aquí a que sentiu el Pedro haurem d'esperar un mes.
2: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
0: Sí, tu no? D'aquí 200 anys... Aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia... Bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'Hora dels Joves.
1: Sí, bueno, és que
2: no és un fail de l'Hora dels Joves, és un fail de l'estudi.
0: No, és un fail de l'Hora dels Joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
0: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'ha adaptat a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: Professional. Muy profesional.
0: El ordenador no te fiele.
2: Però... Ara amb aquest nou programa...
0: Amb aquest nou programa, en dominicano, pues no interfereix. Però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth...
1: És el modo avión.
0: No, el modo avión precisament jo crec que no, eh?
1: Jo crec que si ho posem en modo avión no passaria, però bueno...
0: Moda aeronau.
1: Escolta.
2: Moda aeronau, cuidao.
1: Escolta, Joan, quant de tertúlia ens queda?
0: Eh? Ah, no, 10 minuts, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
0: Hòstia... Vale, vaig comptar...
2: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient
0: final de curs. Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
0: 11.
1: 11, classe.
0: 11 dies de classe.
1: I quantes classes? 11.
0: No, unes quantes més, no sé.
2: Jo crec que acabo el dia 5.
0: Ojo, creu, eh? Creu.
2: No.
1: És que ni ho sap.
2: Sí, acabo... si em mou en un examen... Si tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
2: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
2: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...
0: Jo, exàmens
1: tal...
0: 18.
1: 18.
0: Jo, començo
1: 12.
0: Començo exàmens el 4 de juny i acabo el 18 de juny.
1: Jo, recuperacions i tot plegat, el 12. Ja estic fora.
2: Has de fer recuperacions, no?
0: Clar, feu recos,
1: no, perquè... No, és que la putada... Que això sembla una cosa que al cicle no fotem una merda, però en realitat la putada és que si suspens un examen o una activitat... has d'anar a recuperar aquest examen o aquesta activitat.
0: Sí, un control, una activitat, una pràctica.
1: Anem a fer això de deures. Els deures aquests, si els suspens...
0: Hola!
1: Ah, recuperes.
0: Hola!
1: I clar, tu pots anar a recuperació de 30 coses diferents.
0: Que barbaritat.
1: Clar, perquè tens...
0: Que barbaritat.
1: Tens 10 assignatures...
0: Uau!
1: Doncs potser...
0: 10 assignatures?
1: No, però tenim 7. O sigui... Potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era...
2: Però són 10 assignatures que tens 10 assignatures tot el curs. Vull dir,
1: clar.
2: Tot el curs tens aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
0: Clar, nosaltres llavors, cada quatrimestre canviem.
1: Claro, llavors, pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa. Pots tindre un mal dia. Doncs has d'anar en recuperació d'aquestes. És molt putada.
2: Bueno, és més com un
0: com
2: institut que no com...
1: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
0: Clar, et feia
1: aquí,
0: acumulativa.
1: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
0: jo crec que això és de la teva escola, jo crec. Perquè...
1: No, és dels cicles.
0: En general?
1: Sí, perquè ara ho han canviat.
2: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
0: Bueno, està bé.
2: Perquè s'acabi.
1: Jo acabo el 12, per tant, 30...
2: No, però 20 dies d'uni.
0: Lectius,
2: o sigui, comptant només els 5 dies de la setmana.
1: Doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
0: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
1: A mi em queden 5 dies, llavors després la... d'aquí 2. D'aquí 2 setmanes. Llavors, després... És que això és l'hòstia. L'hòstia, eh?
0: L'hòstia.
1: Collons. Jo acabo el dia 22. O sigui, d'aquí 2 setmanes. Vale? Llavors, després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors després tens, un moment, tens setmana de l'1 al 5 de juny recuperacions d'activitats.
0: Vale.
1: I setmana del 8 al 12 recuperacions d'exàmens.
0: Mm.
1: Vale? Llavors el 12, hagis aprovat o no, estàs fora.
0: Ah, mira, està bé.
1: Està molt bé.
0: Vinga, vet al carrer.
1: Vinga,
0: al carrer,
1: parla. Que si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
0: Al carrer, vinga, espavila. No, nosaltres una universitat politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
2: Una putada contínua.
0: No, una puta bueno, càrcel també, xxt,
1: vale? La UAB és una autèntica broma.
0: Ja, o una autèntica basura també, pots dir.
1: Vale. Les dues valen, perquè al final són bromes i...
0: Una autèntica brossa, no, però bàsicament...
1: Perquè lo de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
2: Setmanes formatives?
0: Què és això? Què és això?
1: No ho teniu?
0: Què setmanes formatives?
1: Hòstia, el meu germà ho té, tio.
0: No.
1: O sigui, ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
0: de finals,
1: febrer.
0: Sí.
1: I abans d'aquestes vacances que ara venen del juny, tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes de recuperació.
0: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
1: Vale, pues això.
0: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
1: Vale, i això és per recuperar,
0: per
1: classes,
0: recuperar quan, sí,
1: coses.
0: Sí, sí.
1: Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
0: Clar, és per estudiar.
1: Vale, clar.
0: Claro.
1: Però és que vosaltres penseu...
2: 18 dies, tio.
1: Que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic, acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
2: Ens hauria escollit una carrera,
0: tio. No, home, no.
1: Collons!
0: No, home, no, mira.
1: Mira, jo... ara he cremat el micro.
0: Mira, jo, de... No, però no es veu cremat, eh?
1: No, perquè tu no estàs cremat.
0: A l'espectrograma no es veu cremat.
1: Va.
0: Ai,
1: saps què em va passar l'altre dia?
0: No, espera.
1: No, 3 segons, no. Saps què em va passar?
0: Un, dos,
1: vaig estar fent...
0: 3, era, tot, ja està.
1: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
2: No ho diràs, no?
1: I tant.
2: Oh, vam portar... Ostres,
1: calla.
2: Anonimat.
1: Calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien. Vale?
0: Vale.
1: Van arribar a les 9 del matí.
0: Vale.
1: A les 2:30 vam pirar,
0: vale.
1: Vale, perquè ja tocava pirar. Vale, pues de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. Ui. A les 2:15
0: sí,
1: van dir, ens anem a canviar el lavabo.
0: Ui!
1: Van sortir liats d'allà.
0: Mestre, un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
2: M'està arreglant molt això del teu ordinador, eh? Puges i baixes.
1: Puges, no.
0: Puges i baixes, clar.
1: Baixes i baixa.
2: Estic baixant i està pujant.
1: No, està baixant.
2: Que no, que mira.
1: Mira, puges... A veure, tonto pan. Puges i puges, baixes i baixes.
2: Que no, que...
1: Crec que tampoc és tan diferent.
0: Mira, és...
1: Puges, baixes, baixes.
0: Hola. Que deixis el portàtil!
2: No, ahir va bé.
0: Deixa!
1: No va bé, és perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, i quan jo baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
0: No.
1: No, sí, que la meva és llarga.
0: Jo el que els dic a...
1: Dos pàgines.
0: Jo el que els... Sí, ja la tens feta. Jo el que els dic als senyors...
1: Ai, aquí, perdó. Aquí.
0: Els senyors aquests que han sortit liats...
1: Dos pàgines.
0: Jo aquests senyors que els han sortit liats... Els dic, crack, fiera, mastodonte, número 1.
2: On has quedat, cabrón?
0: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador.
1: Rar.
0: És un sticker.
1: Rar. Pues me l'envies, gràcies.
2: Envia per brutal hora dels joves.
0: De Busguard.
1: I pip, Espanya.
0: Pip!
2: Doncs procedeu a la meva secció o consideres
1: sessió.
2: Que s'ha de fer més llarga?
1: S'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
0: La sessió. Feu sessions, vosaltres.
1: Ara fem sessions.
0: Doncs res, senyors, comencem amb la...
1: La shit del Genís.
0: La pip del Genís.
2: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
1: No, és que me'ls estic pujant,
2: sí.
1: perquè estava fent modo DJ.
2: No m'he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars, perquè us sento...
1: No, perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
2: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist, i no he estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
1: I no has
2: país,
1: escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
0: Què ha dit?
1: L'antivirus.
2: L'antivirus.
1: L'antivirus. Diem antivirus.
2: S'ha detectat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
1: Hòstia.
2: Dintre l'embarcació.
1: En pau descansin.
2: Bueno, igual. S'han detectat 3 persones. avui, o sigui que avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia
1: si
2: letal.
1: No, ja.
2: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no... Òbviament...
0: A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries. Cago
1: la... No, la 91.5 no, però ens podeu escoltar des de l'Spotify.
2: Home, home.
0: Exacte.
2: Què posa allà?
0: Martí Civit té antivirus.
1: No, té tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
2: Sí. Això m'he d'informant. Hi ha diferents variants d'antivirus i només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la que ha pillat. Bueno, bueno.
0: No que sé... es transmet per la femta de les rates.
1: Sí, ja ho hem dit,
2: molt
1: això.
2: Molt agradable.
1: Ja
2: aquest creuer, alta seguretat, eh?
1: Això ja ho hem dit, però...
2: Alta seguretat.
1: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un creuer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per tant, no us la mengeu, gràcies.
0: Una xocolatina de tamany lleugerament achorissat.
1: I una mica desfeta.
2: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que va seguir la línia, no? De trossos de pa.
0: Sí, sí, sí.
2: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest antivirus.
1: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
0: Esta sí? la rata que tiene diarrea explosiva.
2: Ompliu-me la secció, que no tinc temps d'escriure més i s'acaba ràpid. Primer, són quatre consells.
1: Quatre consells, eh? Vinga, va.
2: Necessaris.
1: Vinga.
2: Consells obligatoris. Primer consell.
1: Cagueu.
2: No sucumbis al pànic.
1: Eix.
2: És molt fàcil que...
3: És como... Chicos, no tenéis que sucumbir al pánico.
2: No.
3: No va a pasar nada. La sociedad está totalmente...
2: Esta guerra civil que
4: dicen,
2: no existe.
3: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
4: Confinament.
2: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquestes nervis, et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis el controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
1: Vale.
0: Sí.
2: No tanta calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
3: Vamos a morir todos.
2: Passadissos.
3: Tengo una almendra.
2: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions,
1: vale,
2: de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
0: I sempre, això sempre. Nois i noies.
1: Dutxeu-vos.
0: Afaiteu-vos
1: les mans.
0: Afaiteu-vos els sobacos. Que...
2: Mira, aquí anava.
0: Que
2: sí.
0: Després canta l'Aleron, eh?
2: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
0: Però, bueno, periodisme...
1: T'està dient un tio de periodisme.
0: Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Però si és la gent més pija que...

0: Pati Micola.
1: Oh, sasca.
2: Pots parar l'orella, tens les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents dient-te, ja ho he viscut això, a comprar paper de vàter, que és com el... És com el meme aquell de I've been to this before, bueno, el drama aquest, però has de mantenir la compostura i intentar, doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
0: Anem a fer una cosa, anem a trucar una persona, anem a trucar una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
2: Ondavirus.
0: Hola, bon dia.
2: Antavirus.
3: Hola, buenas.
0: Escolta'm una cosa, ara que estem trucant a Illes Canàries, no estàs al mar, no?
3: No estoy en el mar, eh?
0: No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa.
2: Estàs de creuer?
3: No, ha dit
0: que està a les Illes, està a Tenerife.
3: Yo estoy la Palma aquí que tengo al lado.
0: Com que la Palma, si està a Tenerife el xaval?
3: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
4: Onomatopeya.
3: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso
2: no al antivirus, es negativo menos negativo igual a positivo.
3: Exacto.
0: O sigui, visca l'antivirus.
3: Claro.
0: Escolta'm una cosa, ara el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic,
3: sí.
0: Intenta fer cas a les autoritats i no et preocupis que això no serà un Covid. És de veritat això, Fernando Simón?
3: Eso hay que tenerlo un poquito.
4: Tengo una almendra aquí.
0: Sí, és el que estava fent.
3: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
0: Sí, ya.
3: Hay que duchar en general. Porque si no viene el COVID, viene la mierda de la gata y viene...
0: Vale.
3: Tengo una almendra.
2: Fernando Simón, ¿tú duchas?
3: Bueno, es subjetivo. Depende de lo que haga mi mujer, pero...
2: Casa de herrera, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
0: Escolta'm una cosa, Fernando Simón, ya para acabar esta trucadeta. ¿Vostè es ducha, pero interiorment, en plan de las cordas vocales y tal?
3: Bueno, es complicado. Mi madre, mira, es lo que me dio. No tenemos nada más.
0: Molt bé, doncs...
3: Es una voz muy reconocible
0: para que
3: te tenga miedo.
0: Penxem ja al Fernando. Penxem al Fernando Simón, que si no ens cobraran 40 euros.
3: Venga.
0: I, sisplau, que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
5: És que ha sigut... M'ha encantat.
2: Crec que aquest home, o sigui, ja no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
3: Sí.
0: Però a veure, si ja l'havíem penjat... i a part, saps qui... Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit? Oriol Mitjà, també.
2: Oriol Mitjà?
0: Ha sortit. I Oriol Sencer on està? Oriol Mitjà, l'Oriol Sencer està a casa meva.
2: I l'Oriol 3-4.
0: Fa! Vols començar la meva secció?
5: No, jo no, però bueno...
0: Pues comencem la meva
5: secció. Si tu ho desitges, Martí.
0: Va, que avui estava molt...
5: Vinga, va.
6: Bajamos a la zona cero. Sisplau, comencem.
0: Sí, perquè avui parlarem de... Les últimes setmanes de curs, que parlaré de...
5: L'antivirus.
0: No. Parlaré de l'ESO i de Batxi, perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic, i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
5: Com a l'Oriol. Mitjà.
0: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia, perquè sé perfectament que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
2: Ui, selectivitat, eh?
0: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure's les xancletes de casa seu, sent l'olor de la revetlla, però i dins de les aules? Aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. El que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
5: Bueno, i unes quantes divisions.
0: D'una banda tenim els profes vacances. aquells que ja han llançat la tovallola entre classe, entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarbat piloter.

0: sonoro.
1: M'ha encantat, m'ha encantat.
2: El fucking escarabat piloter, eh?
0: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
2: No!
0: Són hores
2: no,
0: mortes.
2: No!
0: Sí, sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
2: Segueix. Són hores mortes en el qual...
0: No. Llavors tenim els profes vengadors. Aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
1: «Hòstia, pilotes!»
0: Uau.
1: Oh,
0: llavors,
1: que xota bona!
0: Et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit. Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
1: Totalment.
0: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustres, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibit dir...
1: No, profis superguais.
0: Ei, ja jo no posaré l'examen de mates el dimecres. Tu no el posis, el de física, el mateix dia.
2: És que són uns cabrons.
0: O sigui, de veritat, sí,
1: jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
0: Jo també.
1: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
0: El seu objectiu és la convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut, perquè és un embut,
1: Efecte embut,
0: sí, m'agrada. Vinga. Has tingut 9 mesos per fer les coses bé de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps, allò que va caient i al final va mullant, i al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
1: Xolat, xopi.
0: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
2: Això ho fan molt, els professors.
0: Sí.
2: O sigui, es critiquen molt, però després
0: paga! Toma. Però és que si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
1: Sabeu
0: de què parlo? Aquell professor que ahir a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí, penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i 1 ja no compta.
2: I que a sobre són els cabrons que diuen és que estava a la guia docent, eh?
0: Sí, sí.
2: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs, haver-te l'ha llegit.
0: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament, per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altre estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
2: Molt bé, Dante.
0: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades, només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui, ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
1: Això és l'efecte... efecte pan mojado. Que fet tapa mullat, que és que bàsicament xupes i després ho llences.
0: Si ara
2: com
0: mateix,
2: el Doraemon, que,
0: si ara mateix,
2: que aquest invent que era com que podies posar el pal a les pàgines, menjar-te'l i recordar-te'l.
1: Exacte. Però després jo, quan ho cagues...
2: Però quan ho cagues ho oblides.
0: Si ara mateix em preguntéssiu el meu DNI, ho respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
2: Sobre això, l'examen?
0: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
1: Oh, the light, the focus...
0: No, és d'anglès, però...
1: The monitor!
0: És d'anglès normal.
2: Ànims... Fas anglès normal?
1: The screen!
0: Ànims a tots, mireu, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
1: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix, des de la meva perspectiva, la CELE era un passeig.
2: No, jo, o sigui...
1: La CELE era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
0: Jove anònim que fa segon de batx i s'està morint ara mateix.
1: És escrupolosament fàcil. És una... Està tirat.
2: Sí, hi ha molt hype.
1: Hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences amb castellà.
2: L'any passat vam començar amb el de castellà.
1: Bueno, l'any passat
0: de fet, t'ho puc dir perquè hi han sortit els...
2: Ui, nervis.
0: Ui.
2: Jo faré el de...
1: Hauríem d'anar a veure's.
2: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, no s'ha d'anar a dir, pringats.
1: Què?
2: Veure els nanos allà estudiant l'última hora.
0: Atenció.
2: Ui, quina il·lusió.
1: Attention, please.
0: Atenció. Ui.
2: Ui.
0: Convocatòria ordinària.
2: Ui.
0: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
2: És que és ja de ja,
1: I, no fa, i fan de fer... Va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
0: Dimarts 9 de juny. Dijous.
2: Sí, sí.
0: De 9:30. Ai, perdó. De 9 a 10:30, llengua castellana.
1: Vale. Caste. Vale. Anem a reposant. Caste, molt fàcil. Tranquils, vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja hora nerviosos.
2: Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp a media de la selectivitat?
0: Sí, lo de l'Ibai.
1: El Ibai.
2: No, l'altre era un...
1: Chicos, ja estoy aquí, ja he llegado, ja voy a salvar los tres chaves.
0: És un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
1: Vale, anglès, tirat.
2: Fàcil, no estudieu.
1: Estudieu? Mira,
0: no es pot estudiar, de fet, amb anglès.
1: Us estudieu els tipus de text l'hora abans.
0: Ja està, efectivament.
1: Ja està.
0: Seguim.
2: Connectors.
0: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
2: Un bon furthermore et salva
0: la tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... ja està.
1: Vale. Jo puc parlar de física. Física és fumuda. Vale?
0: Jo puc parlar de cor i tècnica vocal i de literatura dramàtica. Vale.
1: Física, el tema és que és per la tarda.
2: De geografia.
1: És un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però
0: ara,
1: no és complicat.
0: Moment,
1: són quatre fórmules.
0: Repeteixo, si dura 1 hora 30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
1: Sí.
0: Seguim.
1: Si el examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la clase. Siempre se pueden rascar puntos.
0: Dimecres.
1: Siempre podemos rascar algún puntito.
0: Passem a dimecres, comencem...
2: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
0: És igual.
2: Geografia.
0: Geografia. Tu l'has fet, sí.
2: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe. En qualsevol moment surt... L'any passat, els putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
1: Hey,
2: una puta classe...
1: Hey, bro, you know what's an aquífer, bro? I want a aquífer, bro.
2: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
0: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
1: la meu cal la teva mare.
0: No t'he de dir. Cor i tècnica vocal. Els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres, de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
1: vale,
0: escollir.
1: Filo... Muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està. I que us ho avaluï el de filó. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio. Ja està, és molt fàcil.
0: Vale, puc dir tot el desktop? Perquè és que... No, és que se m'està acabant la bateria. Llavors dic tot i llavors ja dieu tot.
1: Bueno, no, però quanta bateria tens?
0: 8%. Que s'acaba amb res, eh? Ara, o sigui, en sèrio.
2: Història, no sé com ho teniu ara. L'any passat va ser una putada. La veritat, una putada, molt heavy. Però bueno, podeu.
0: Vale, següent. De 12 a 13:30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir. Tot l'altre és oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio,
1: vale.
0: Si ho heu escoltat,
1: mateix,
0: molt bé.
1: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que mateix caga. Vale? A mi mateix em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Vale? Què més?
0: Tu ho vas fer llatí?
2: Jo vaig fer llatí.
0: Pues tira.
2: A veure, pot anar o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat, o l'anàlisi del text.
1: Et baculum.
2: Si et surt un test que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un test que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia't bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tan espanyol. Llavors, doncs això, i ja és molt.
0: Vale, després tenim De 3 a 4.30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
2: Jo no vaig fer res
1: d'això. Vale, tecno...
0: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
1: Empresa.
0: És
1: sí,
0: una
1: és empresa
0: barbaritat.
1: És empresa, ja està.
0: Bueno, tira.
1: Vale.
2: IRPF, vámonos. Tecno,
1: tecno és... és curiosa, Tecno. Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber voler les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. Pot sortir molt bé o molt malament.
0: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí, dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder
1: endevino
0: descansar.
1: Català.
0: Català a primera hora, després... de 12 a 1.30 temps d'arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències i socials i moviments culturals i artístics. I després, a la de 3 a 4.30 temps dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
2: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
1: Bé, jo vaig acabar...
2: Vas amb els llibres així, en plan sota el braç.
1: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia
2: res. Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xupadíssim.
1: Està pirat, això. En moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblioteca.
0: Pues jo em vaig trobar el Pedro.
1: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
0: El Pere Botero me'l vaig trobar, però...
2: Quantes vegades ens trobàvem? Un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la biblioteca, jo i el Pedro.
1: Clar.
2: I tu.
1: Sí, perquè anàvem a la mateixa biblioteca.
0: Sí, perquè a mi no em veu trobar.
2: No, perquè tu
0: perquè
2: estàs,
0: jo estava
2: tu
0: de vacances.
1: Era unibiblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès a la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
2: Literatura,
1: si ho porteu bé durant l'any, no es fa.
2: Literatura, bàsicament, a redactar, cagaprons. Faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us us pes. Llavors...
1: Ui! Faran...
2: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i poden entrar a una carrera que no sé què sigui, una nota molt alta.
1: Jo crec que és un trunyo treure mala nota a les específiques.
2: Sí.
1: És el trunyo més gran que us pot passar.
2: O sigui, pots anar malament a una, o sigui, a una que no sigui específica.
0: Bueno, a veure si apondera no.
1: Jo mateix, per exemple, vaig ser un 6,5 i entre aeroespacial amb un tret un 12.
2: Jo vaig ser a català i a castellà un 5,6 a les dues i entre a periodisme.
1: Ja, però periodisme és un 9.
2: És un 9, però... Joder, és un nou igualment. O sigui,
1: ja.
0: Que ja és.
2: Que ja és.
0: Bé, haurem de despedir el programa aquí.
2: De les normaletes.
1: Sí, no,
0: només
1: clar.
0: Només dic que moltes gràcies. Ens veiem la setmana... d'aquí dues setmanes, que, per cert, vindrà Don Peyu.
2: Vindrà?
0: No, o sigui, trucarà, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
1: Èpic.
0: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Ens veiem d'aquí dues setmanes. I el Gingamath.
1: Salut Lucial. I força Canut.
2: Visca.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pares seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També hi ha... Sí, sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això us portem la gent que ho fa, perquè puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, l'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio.
0: Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer
1: res. De fet, són al principi de la història. No?
0: O sigui, com són ara, la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi. Sí,
0: sí, no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobre, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? A l'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Vinga, fes la llista.
1: Que així.
2: Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós. Jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir. De tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir... D'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Si no, te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar, no? Tot ha d'anar a l'hora, exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot
1: el
0: Xavier.
1: Sobretot
0: el Xavier.
1: Ah, això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar. Però
0: des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com s'entoma?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabent que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010.
1: Sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar.
1: Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots.
2: Més o menys.
0: Però... Més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 100 o 50 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle d'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres, o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh?
2: Sí.
0: Ja veieu no. Que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens
0: sí,
1: estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el exacte. Que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, s'entén la complexitat,
2: que
1: eh?
2: Però sí, el repte és gros, sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. L'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de... per controlar la temperatura. És a dir, n'hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquestes estructures de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, una mica més precises, si vol.
0: Sí, sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també sí. Podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, o als electroimants, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró, els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el
0: quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat... Sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels, dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix és... té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en, diguem-ne, en una secció transversal el feix de llum molt més compacte. Si abans parlàvem d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Val? Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en, la, les, en els assajos, en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindran més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Això és un treball de...
1: Quants imants, perquè em dit, seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha del voltant de 260, sí. 70... En l'Alba 2 tindrem més de 750, clar, aproximadament de diferents mides. Cadascú, cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això doncs, quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar. Yeah, tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure... Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, amb una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal, quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenim distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que, si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això. Sí.
0: Aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, el de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums
1: quilos,
2: molt grossos,
1: de quilos,
2: centenars
1: exacte,
2: de quilos.
1: Llavors aquí. Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, okay. Això, diguem-ne, el sincrotró quan està en funcionament, és un problema termodinàmic, també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura també us condiciona.
2: També ens condiciona, sí.
0: Val.
2: Com si no fos suficientment complex.
0: I què més? Hi ha algun aspecte més dels que puguem considerar així normals que diguis, no, és que això realment ens afecta perquè estem parlant d'un accelerador que és molt sensible.
2: Doncs bueno, d'allò que parlaven a l'inici, sobretot a les vibracions que pot rebre, nosaltres a escala humana rebem vibracions quan algú veiem que es mou molt, no? Però vibracions a una escala molt petita, per nosaltres no les podem sentir o notar, però a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
0: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
2: vigues taules,
0: que dèiem sí, nosaltres, sí, tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
1: Sí. Treu la llista,
2: moltíssim,
1: no?
2: Més. Podria sí? ser fins i tot que sí, que els girders no és... És, al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació, però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres, llavors s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, vale, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet, i serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats, que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades per aigua, per refrigeració, i, clar, hem de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
0: I quan parlem de tots aquests components... L'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
2: Això ha de venir de fora. És a dir, no tenim aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes a Alba funcionen... Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació subcontracta fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
0: Sí.
2: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
1: Clar, això bojos, no és una cosa comuna, no?
2: No és una cosa comuna que puguen trobar en qualsevol taller.
0: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
1: En altres sincrotrons, no vols dir? Sí, és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons
2: com
1: nosaltres.
2: Sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenem uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
0: Té feina, el
1: feina.
0: Xavier?
1: Té feina. Però també ara que hi pensava, dic això de sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir... Corregeix-me si m'equivoco, però hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera, la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
2: Correcte, anem aprenent, sí.
1: Ah, exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no ho ha fet, Max Fort...
2: A Suïssa també ho han fet.
1: Max Fort, que deia jo, és a Dinamarca... No, Suècia, gràcies, perdó, la confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui. Clar, si no et quedes obsolet...
0: És el creixement natural, no?, que...
2: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De fronteres. És a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
1: És com
2: una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
0: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
1: Aquí anava, aquí anava.
0: Bueno, és que, clar, ara aquí ja tot funciona digitalment, no? Aquí no hi ha... Bueno, sí que tenim discos i aquestes coses, però que ja no és...
1: Pels romàntics.
0: Ja no és l'habitual. És un projecte que a tu personalment et fascina o...?
2: Sí. Home, és un gran repte. Sí, clar, fas... És per fer ciència que avui dia no existeix o que existeix en molts pocs llocs del món, i és ficar l'enginyeria i la construcció de maquinària molt singular, molt particular, en una nova instal·lació que serà única a Espanya, única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, en Gresca és un projecte que té un atractiu.
0: Ara mateix en quin moment esteu?
2: Estem, que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? està havent moltíssima planificació.
0: Sobre el paper?
2: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, l'exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
0: El calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
1: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip d'Alba 2, és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fosc perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi haurà experiments, es faran altres coses però no hi haurà experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no?, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar a veure si funciona, diguem. Bueno,
2: funcionarà,
1: diguem-ne,
2: segur.
1: Exacte, sí, segur, sí, però vull dir que no.
2: Que
1: exacte, posar la prova massa. I després vindrien els equips d'investigació ja fent
2: correcte.
1: Servir el nou feix, vindria a ser aquesta. Ara.
0: Anem bé? Això, anem bé de temps?
1: Aquest és el pla.
2: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina. És a dir,
0: Home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis, una cosa és el que es preveu i l'altra és
2: el que passa en realitat.
0: Sí, sí. Clar.
2: Sí, bueno, la planificació indica que és possible, els recursos que tenim, però evidentment necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, intentem no, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs ho poden suplir en decisions.
1: Ja, pla B i pla C fins i tot, no?
2: I els que calguin.
1: Els que calguin, sí, sí.
2: Val? Però sí, és factible fer-ho.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Jo penso, sort que no ho he de fer jo. Honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
0: Home, cadascú la seva part.
1: Clar,
0: no?
1: Exacte, sí, sí, no, sí. No, estan, vull dir, estan...
2: No, abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments, nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i que pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis quan, i ens mirem tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa. És a dir, ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fix en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny
1: perquè
2: de cada component.
1: Perquè no veient noves coses, també, clar.
2: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta el disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
0: Que tot ha d'encaixar, totes les peces han d'encaixar.
2: Correcte, correcte.
0: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics.
2: És tot un repte, sí.
0: Escolta,
1: sí, sí. Bueno,
0: ens encanta.
1: A mi em flipa molt i per això també dic, ho hem de compartir això.
0: Doncs molt interessant, i estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiència que teniu allà dins. Moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Bueno,
0: que vagi
2: gràcies
0: molt
2: a vosaltres.
0: Bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia. Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Que vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè

0: actual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat, amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no?, i que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No, doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, sí, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, eh? Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort, però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga... Llavors, toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final, passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és aczooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran aczooteràpies. Guimil Anna, també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura davant d'un problema que... té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu

0: nom.
1: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 m i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldijou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
0: sí,
1: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això, el van batejar, bueno, batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
0: I
1: no sé, què em vols preguntar més?
0: Com va sorgir l'idea de fer, doncs, en versió més petits?
1: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
0: I com va sorgir la idea de fer-los?
1: Doncs pues, molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
0: Molt bé.
1: Però, bueno, tenim un total de 6.
0: Bueno,
1: de 6 gegants.
0: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, eh? Déu-n'hi-do, eh? Molt bé.
1: Amb l'Espantall, 7.
0: Sí.
1: Amb l'Espantall. Doncs, bueno, tot això, i si pots preguntar...
0: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
1: sí,
0: i és el que més gràcia doncs pots fer, sobretot a la canalla, no?
1: Sí, sí, exacte, eh? Sí, sí, sí.
0: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Quants membres sou ara mateix a la colla?
1: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
0: Bueno.
1: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
0: No, m'encanta, clar que sí, no, sí, sí, ja està bé, ja està bé. Portem els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, anem de color blau.
0: El color blau.
1: Han portat tot aquest... Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anàvem amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
0: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
1: Ai, jo ja n'he vist de tots els colors. Amb 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
0: Mare del Carme, què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
1: Com vols dir? Què em porta formar part?
0: Sí, què t'aporta? Sí.
1: A mi no m'aporta res. M'aporta feina. M'ha portat feina. Ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, eh? Perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust... No és pesat.
0: Clar. I no sé si has arribat a portar algun gegant.
1: Si jo he arribat a portar un gegant.
0: Sí.
1: Sí. Sí. I el porto,
0: i el porto. I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
1: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en l'espantall, amb els altres, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
0: I tant, tant, que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin sentiment tens.
1: A mi, el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots, els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, en tots, amb el Catalino, o en tots, tu els coneixes a tots, com jo.
0: I tant.
1: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren, veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, i és notes que et miren els peus. I veiem, ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat hasta ara, també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
0: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Es noten aquestes diferències quan dins dels gegants, també?
1: Sí, sí. Perquè, veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc no he vist, de portar un aferrat una dona amb un gegant de 60 anys, ai, de 60 quilos, no se veuen massa.
0: És que són molts quilos, Déu-n'hi-do,
1: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar-los de plom que portar-los als espatlles,
0: Clar, no és el mateix. Es reparteix el pes d'una altra manera, no?
1: Exacte, que sí. Sí.
0: Molt bé.
1: I doncs, bueno, m'imagino, és així.
0: M'imagino que tot que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, doncs mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
1: Sí, sí. I m'ho passo bé. És que no la porto perquè m'ho passo bé. M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no vas bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
0: Maria Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
1: Jo dic que les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gran que jove. Més gent d'abans. Sí. Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81, 82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
0: Sí.
1: I doncs té 81, 82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara sí, Déu fa, diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria, allò que és de broma, no?
0: Sí.
1: Però gent jove, no. Perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
0: L'Espluga de Francolí. I només s'ha quedat un només?
1: Sí. Clar, i eren gent,
0: Sí, perquè...
1: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo ho veig que quan jo mateix. No n'hi ha un tip. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
0: Perdó, l'interès.
1: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algun, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no. La gent no...
0: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí, que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona com si ets home, com si ets gran com si ets petit, no? Que,
1: sí,
0: ha,
1: sí.
0: Que tothom té un lloc als gegants.
1: Sí.
0: Quines actuacions més destacades heu tingut?
1: Les més destacades a Mallorca, a Calatayud, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar que la Calatayud, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé, vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
0: Molt bé.
1: Tu coneixes la Mola?
0: Sí. Pues, també, Déu-n'hi-do.
1: Que també que hi ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i, bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a vàries, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calatayud i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però no més.
0: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
1: El dia 10 d'agost. Fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i fins al 14.
0: Molt bé.
1: Una setmana de festa, però haurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
0: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per als gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies, ens veiem aquí a l'Hospitalet.
1: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: Joves del present, motor de canvi, la Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne, ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim Alpla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumne de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues cómo nace la iniciativa es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos, y que fuese un espacio de intercambio donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau, y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots estos temes de construcció de paz.
0: Uh-huh. El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar, de fet es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no?, de la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge, d'alguna manera, també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no?, estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que
0: més
1: queremos
0: vigent que mai
1: mantener. Así es. Así es.
0: Com ha evolucionat el Congrés ja arribant a aquesta quarta edició? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las 2 últimas ediciones las hemos hecho en 2 municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no?, para que conozcan otras uh-huh. realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torre Blanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torre Blanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta 5ª, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del, digamos, del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras, digamos, que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones. Está la comisión de comunicación, Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, ho dic de memòria, eh? I tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar?
2: Realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció en el futur, no en el passat.
0: Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem, pues, la nostra part de, pues, l'educació, i que puguem realment, pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor, i que no reculem enrere, com bé diria el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se'ls demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí.
4: No sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després portar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: A vegades això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig. Hi heu participat de la ciutat tres instituts, el Leonardo da Vinci, el Pai Ferreres, que tenim la Rita, i l'Avens, que tenim el Pau i l'Urgell. Però també, Juliana, el congrés també ofereix una part per als docents, no? Que són un pilar fonamental de la comunitat educativa. A més, els tenim ara reivindicant els seus drets i els drets dels alumnes en plena vaga. Falta incorporar pedagogies per la pau i la justícia global, potser en aquests plans d'educació a l'hora de formar aquests docents, i per això veieu també aquesta necessitat d'oferir aquests espais?
1: Absolutament. O sea, és com un sí rotundo. Yo creo que sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? no? Digamos, si és des de les
0: aquests
1: artes...
0: espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
1: Exactament. Si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com s'aborda el racisme? O com s'aborda la discriminació? O la solidaritat? ¿No? Que son cosas tan básicas, pero que a la vez muchas veces pues no se consiguen trabajar dentro del aula.
0: Uh-huh. Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'avenç m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. Uh-huh. I bueno, hem planejat una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
0: Uh-huh. Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés, i específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
0: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? Per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser no estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu finalment.
0: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de l'Ihem, que és l'activista que va venir a l'avenç. Ella ens parlava del Mohamed, que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
3: Totalment.
2: Sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món, i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
0: Uh-huh. En el cas de l'Alihem és una activista i una instagramer, no?, una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi em va impactar molt que la gent per les xarxes doncs pren la iniciativa de fer molts comentaris i de dir moltes coses que realment tu et pares a pensar i dius, o sigui, no entenc en quin moment algú es va pensar que li podia dir això a una altra persona, que al final és un ésser humà tal com ho som tots. I realment això a mi m'impacta molt perquè l'Ariadna n'ha rebut molts de comentaris i penso que és una cosa que s'ha de canviar i s'ha d'aturar.
0: Les xarxes són una de les plataformes que tenen més penetració en el target de la gent jove, no? Són unes eines que en molt poc temps, amb missatges molt curts, arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la Ligem precisament, no?, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
4: Sí, jo crec que sí, perquè al final si tu, per exemple, comentes alguna cosa i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes alguna cosa, jo crec que és com res a veure, perquè al final si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una... no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
0: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu, o precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
2: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau, però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així. Està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història, que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, pues, vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no?, i què puc fer per millorar la societat.
0: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no?, quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta, i ho fan sobretot els joves homes, no?
2: Sí.
0: Tu et rebel·les contra això.
2: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
0: aquesta
2: termes polítics.
0: Aquesta generalització,
2: però,
0: no?
2: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és... Bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per el simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
0: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de casa seva. Després d'escoltar-lo, preguntaré per tu, però potser també tens una mica el sentit dels teus,
4: sí,
0: companys, no? Què creus que va calar d'aquest missatge i com va canviar la mirada també d'aquest conflicte i del que està vivint la població palestina a dia d'avui?
4: Jo crec que és el que dieu, no? Pues que al final, quan tu escoltes les notícies, és com un punt de vista diferent a quan algú t'ho diu, quan ho ha viscut. O sigui, jo crec que quan el Mohamed va començar a parlar és com un altre tipus de punt de vista totalment diferent. I és com que et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, a la nit, de cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat... I clar, és com que t'impacta, no?, que gent estranya entre a casa teva, es porti la teva família, per exemple el seu germà també està a presó i no sap res d'ell, i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. També, pues, com viuen allà a la presó, que per exemple tenen el mínim de menjar, beure i tot això per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final que la gent ho passi així de malament per una guerra, i més que tinguis lo mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
0: Mm-hmm. El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
3: Jo crec que sí. Jo crec que al final el Congrés, òbviament, té, cada any té una temàtica, però sí que serveix doncs, per dir, home, doncs hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí, i al final serveix per dir, doncs ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
0: Prendre partit.
3: Sí, prendre
0: no?
3: partit.
2: Totalment, totalment.
0: Coincidiu?
2: Sí, sí, sí.
0: Julián, ara ens ho deies que aquest any fins i tot heu fet curt per entendre'ns, per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al 5è Congrés de Joves?
1: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos y también como la esperanza es que sea un congreso que se arraigue mucho más, que tenga como una continuidad a nivel temporal y que podamos expandirlo más, o sea, que pueda llegar también a más municipios, a más jóvenes. Yo creo que esa sería como la idea, y que cada vez sean como más espacios que aseguren justamente como ese espacio de diálogo entre los jóvenes que tanto hace falta, ¿no? Espacios de escucha, espacios de diálogo y espacios también de creación, que era un elemento que también tenía el Congreso, ¿no? Que es como esta parte creativa, uh-huh. Como a partir de todos estos temas complejos pueden también abordarlo desde
0: la poesia performativa, no?
1: Por ejemplo.
0: També que heu fet en el Congrés. Doncs mira, has dit una paraula que a mi m'ha connectat directament a Arcadi Oliveres, una persona que els que vam tenir la sort de poder-hi conviure, de poder-lo entrevistar, de poder-lo sobretot escoltar, crec que ens va deixar molta, molta petjada, i ell deia, estem obligats a no perdre mai l'esperança. Amb això m'agradaria acomiadar-vos, donar-vos molt les gràcies per venir a la Ràdio Pública de la ciutat, per explicar-nos la vostra experiència, com ha sigut participar en aquest congrés i com tot això ha de ser un motor de canvi, sent vosaltres els protagonistes i no deixant que els altres parlin, només per vosaltres. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: A tu.
3: Gràcies.
2: Que vagi molt bé.

0: Ja sabeu que un cop al mes al Faves Comptades ens endinsem en les entranyes de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat i ho fem de la mà de la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del Centre. I en aquesta ocasió hem començat l'espai escoltant una música que fa festa, Clara. Sí. Sí o sí?
1: Sí, sí, sí. A més, és a més, no es diu festera. Volta... Aquesta música es diu festera.
0: Festera es diu?
1: Festera. La tradició és que se'n digui festera, perquè és música concebuda ja i també i tota la confecció dels instruments com a banda, per tant, al carrer, a les places, a les festes, a les celebracions públiques.
0: I arriba l'època ara de fer festa, eh?
1: Sí.
0: Amb el bon temps, les celebracions, festes majors i tot el que se'ns posi per davant. Doncs hem arrencat amb aquesta música perquè avui hem de saludar i donem la benvinguda al professor i músic Enric Mestre.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia,
0: com
2: bon
0: estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Avui ens obrirà les portes del món de les bandes. Enric, tu en coneixes aquest món prou
2: a
0: fons?
2: Sí, porto anys fent bandes a tot arreu, tot el que em proposen.
0: Tot el que et proposen. Tu ets professor de trombó a l'Escola Conservatori Sant Cugat. Explica'ns quin és el teu vincle amb Sant Cugat. Tu ets santcugatenc?
2: Sí, des de fa més de 50 anys visc a Sant Cugat. Vaig néixer a Barcelona, però em considero que sóc de Sant Cugat. A tot arreu ho vaig dient. La cosa és que des de petit ja vaig estar a les escoles d'aquí, al Pla Ferreres. Després, quan es va fer l'institut, vam estrenar a l'institut. I en allà he de dir que ja vam fer conjunts i grups que ja tocava música, perquè tenia aquesta vinculació amb els instruments i amb tot. Aleshores, també puc comentar que vaig estar a la banda de la Creu Roja de Valldoreix, que era una cosa molt antiga, i allà vaig tocar per primera vegada instruments de metall.
0: La banda, si no recordo malament, podia sortir doncs, per les celebracions com...
2: Sí. La cavalcada de Reis,
0: totes aquestes celebracions, és veritat, sí.
2: Sí, més tard, doncs, bueno, allà vaig conèixer la corneta i allà hi havia una trompeta i vaig començar a evolucionar la trompeta, després vaig canviar el trombó, també tocava la guitarra i vaja, aquestes coses que es feien a Sant Cugat en aquell moment, hi havia uns conjunts, hi havia els conjunts, els Borinots, els Gama, nosaltres vam fer un conjunt que es deia Xocolata, algú que porti 40 anys per aquí ho se'n recorda, que tocàvem algunes festes d'aquí a Sant Cugat, sí. Això era abans d'estudiar música.
0: Abans d'estudiar música?
2: Sí.
0: O sigui que la teva vinculació va néixer d'una manera, podríem dir que natural, no?
2: Això mateix, sí, sí. Després, quan te n'adones que, per fer-ho bé, s'ha d'estudiar, ja vaig anar al Conservatori de Sabadell, al Conservatori de Barcelona, taller de músics... diferents escoles.
0: Sí. Avui la Clara ens ha portat una selecció musical doncs, que s'ajusta al perfil de l'Enric, no? El nostre convidat. Avui què tens ara
1: jo per escoltar? Jo volia parlar primer del que acabem d'escoltar una miqueta, que és aquesta banda primitiva de Llíria, que és la més antiga de tot l'estat espanyol. Per tant, estem parlant de 1819. I hem de dir que hi ha en tot l'estat espanyol hi ha unes 1.510 bandes, però és que 533 es troben al País Valencià.
0: És que és terra de
1: ho
0: bandes,
1: sabem, I estem parlant de 40.000 músics tocant, en bandes a València. O sigui, és una xifra d'aquestes grosses. I el que ha guanyat molts premis, aquesta banda, de Llíria n'hi ha moltes, molt importants, Vull dir que aquí nosaltres tenim d'important una que seria la de Badalona, està perquè ha aconseguit premis, però n'hi ha d'altres, El que he de dir és que hi ha una diferència entre la banda que diuen sinfònica o la banda que ja no és sinfònica, que sol és metall. Això ja ho entrarem en detall. Però la sinfònica permet, doncs, això, instruments de corda, percussió, estem allà i fan concerts, també. I la banda, sense ser sinfònica, aquesta, doncs, és metall, tots els instruments de metall que n'hi han. A mi m'agrada molt el terme família. És una família com molt àmplia i variada, amb moltes mides, sí o no?
2: Sí, sí. Bueno, matisant una mica...
1: Sí, sí, sobretot.
2: Les bandes, hi ha les bandes de concert, i després hi ha les marching bands, les bandes de caminar pel carrer. Aquestes es diuen brass band, a vegades a Amèrica, no? I aquestes bandes tenen instruments de vent fusta, instruments de vent metall i percussió. I aquests són els que veiem a les desfilades, de tant en tant. Aquí s'han quedat no gaire, però en fem alguna
0: de tant en tant. Sí, aquí no hi ha massa tradició, oi?
2: No, ens costa de muntar. Hem fet alguna cavalcada de Reis, hem fet a la Festa de la Tardor, vam tocar l'any passat, i en fem. Però són els mateixos alumnes que tenim a l'escola que els organitzem per poder fer aquestes sortides. Però la banda sinfònica, com ha dit la Clara, sí que hi ha, a vegades, hi ha instruments de corda, que són els contrabaixos i els violoncels. Exacte. Però tota la resta són els instruments de vent fusta, vent metall i percussió, sobretot.
0: Ara, sí, em sembla que ens has preparat un tema que té a veure amb l'instrument que...
1: Amb el trombó, sí, amb, no?, el trombó de vares. Mm-hmm. Eh? Però sí, sí, perquè és un tema molt típic, típic vol dir que serà reconegut, ara en aquest moment serà de solista, però, en fi, està dintre del món de l'òpera, Wagner, per tant, escolteu-me, també dius que sona el trombó a l'òpera.

0: Doncs aquest és un solo.
1: Sí. Sí. Sí, però a més, clar...
0: Jo, clar, jo estava esperant la resta de l'acompanyament.
2: No, no, un trombó sol que fa les valquíries, que després a l'òpera està amb tota l'orquestra i aquest és un sol i una part important dels trombons, que ho fan tres trombons a la vegada.
0: Imagina't.
2: I és tota l'orquestra.
1: Sí, sí, per tant ho trobo, és una entrada aquesta...
2: Sí, hem d'anar al Liceu per sentir-ho.
1: Sí, sí, i clar, se'n diu trombó de vares, però també he buscat i de culissa. Culissa.
2: En català és millor dir culissa.
1: Culissa.
2: Com diuen els francesos, la culisse.
1: La culisse. La culisse. Sí. I que bé, perdona, també se'n diu sacabutxos antigament, sacabutxos. I en francès he trobat una paraula, em fa molta gràcia, ja la trobaré, però és que és una cosa molt especial, perquè té una cosa com de treure, escarabutx, una cosa que vol dir sortir, perquè surten coses.
2: Sacabutx, vol dir.
1: Sacabutx.
2: És el precursor del trombó de vares.
1: Exacte.
2: El que hi havia al segle, el Renaixement i la música, per fer música antiga. És una mica més petit, però ja van fer que tingués aquesta vara, aquests tubs que s'estiren, que s'allarguen i així es poden fer les diferents notes.
1: Sí, exacte.
3: I escolta, evolucionat. Enric, tu per què vas triar precisament el trombó? Clar, abans dius, és que jo vaig passar i vaig tocar diferents instruments, però ara vas i t'especialitzes.
2: Jo penso que cada músic pot explicar la seva història de com ha entrat a estudiar el seu instrument. En el meu cas, és una mica curiós, no? Perquè jo tocava, ja us he explicat que tocava la trompeta una mica, per això de la corneta, i tocava la guitarra. Però quan vaig acabar el batxillerat, el meu pare em va dir, oi, fes alguna cosa en sèrio.
3: El trombó sembla més seriós.
1: Sí, sí.
2: No per això, no, sinó que vaig anar a una escola molt seriosa de Barcelona, que ara ja no existeix.
1: Onda?
2: El Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, una escola amb molta categoria. I el meu pare diu, vés-hi, pregunta, aviam si prendries classes de trompeta. I vaig anar a matricular-me i resulta que em van dir, no, trompeta no en tenim aquest any. I em vaig quedar amb les ganes. I vaig veure allà un cartell que deia, Miquel Badia, classes de trombó. I em vaig pensar, el trombó també és maco, no? Vaig anar a una botiga, no me'l van deixar provar, van dir, has de venir amb el teu pare. I bueno, llavors vaig anar a comprar uns discos, abans que es compraven a les botigues al carrer Vall d'Oreig, hi havia una, com es diu, la botiga de música, no em surt el nom, que és molt coneguda, i vaig comprar un disc de James Brown.
1: Home.
2: I allà hi havia uns solos de trombó boníssims, i que escolta, això és el meu. I vaig anar i dic, saps què? Em matriculo de trombó, m'arrisco i em canvio de la trompeta al trombó. I des d'aleshores estic tocant el trombó. Va anar així la cosa.
3: Fantàcia. O sigui que no coneixies, no tenies referències, no?, que t'haguessin allò indicat, sinó que vas fer aquesta prova, no?
2: Sí, abans hi havia, doncs, veies una cobla de sardanes, veies una orquestra de ball, veies les coses que podies veure per aquí a Sant Cugat o anant a Barcelona, i veies instruments, però no et feies la idea de que... No és com ara, que tenim l'escola municipal i l'escola Fusió, i escoles... Ara hi ha moltes possibilitats de veure els instruments, però en aquell moment no era tan fàcil. I va ser una aposta. El so em va interessar a l'escoltar el disc, em va interessar molt aquell so, i vaig dir, em dedicaré a això. I vaig començar els estudis, i fins ara.
3: Perquè normalment quan pensem en una banda i en un instrument de vent, el primer és el que tu comentaves abans, no? La trompeta. Però és que el trombó sempre
2: germans,
3: ve com a segona
2: família.
3: Opció.
2: La família del ventmetall són, el més agut és la trompeta, després hi ha la trompa, després hi ha el trombó i el bombardí, el fiscorn de sardanes i la tuba. Tots aquests instruments es toquen pràcticament igual, el que passa que canvien d'octava, és com de violins fins a contrabaix, són la família.
1: La família.
2: Aleshores, cada un té la seva embocadura, les seves mides i els seus estudis a fer, però després toquem junts. Hi ha instruments que són més dedicats a la música clàssica i altres que estem a la música clàssica i a la música moderna. Per exemple, la trompa no es fa servir només que a l'orquestra sinfònica i a les bandes. Uh-huh. I, en canvi, la trompeta i el trombó es poden trobar a les big bands de jazz, com sentireu, d'aquí penso que hi ha una proposta. Uh-huh. I, bueno, ja ho sabeu, es toquen instruments aquests instruments es fan servir en formacions de jazz, de música tradicional, de música sinfònica, de banda i d'orquestra. O sigui, la trompeta i el trombó estan a tot arreu. No tant la trompa, que està només a la música clàssica.
3: Uh-huh. I és veritat, ara ho comentaves, que acostumem a associar el trombó a un gènere de música molt concret, el jazz, el swing, no? I ara ens ha preparat la Clara un tema.
1: Sí, perquè
3: xulíssim.
1: Penso que sí. Sí, Glenn Miller. Trobo que ha d'anar aquest tema. Gràcies.

Sí, aquesta música, in the mood, per tant, humor. Hi ha un text que va associat en aquesta música que es diu d'humor, això és el que em va dir. D'humor, quan m'ho va dir. D'humor, el meu cor batega amb força. No em va costar gaire dir estic d'humor ara. D'humor per a tots els seus petons, d'humor el seu amor boig, d'humor el que trobava a faltar, no em costa gaire dir estic d'humor ara.

0: Doncs sí, el que semblava un poema és realment la lletra de la cançó que es canta quan es canta amb cor, diuen aquest text. D'humor, això és el que em va dir, tot vinculat amb l'humor. Aquesta música, sí.
1: I la trompeta aquí,
2: Sí. Aquí, al final hi ha un solo de trompeta fins al final.
1: Sí, fantàstic.
0: I és escollida Glenn Miller perquè justament va ser un tromboista, tromboista, arranjador, compositor, i cap de banda d'una de les bandes més importants.
2: Sí, això quan la Segona Guerra Mundial va ser una big band que va estar vinculada a l'exèrcit dels Estats Units per animar les tropes i per totes les festes que feien en aquell moment. Inclús va morir en un accident d'avió militar, molt jove. Era trombonista, sí.
1: Segur que ens han vingut imatges escoltant aquest tema d'alguna pel·lícula, precisament fent això que tu ara comentaves, no? L'animació de les tropes.
2: Sí, perquè hi ha una pel·lícula dedicada a tota la seva vida, sí, que es diu... Música i Làgrimes,
0: sembla.
2: Una pel·lícula del James Stewart.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Escolta una cosa, Enric, que ens has explicat la teva descoberta del trombó, la teva història, però jo em pregunto si un nen petit pot començar directament amb el trombó o necessita fer una escala prèvia.
2: No, actualment estem fent mans i mànigues perquè els nens puguin triar instrument molt aviat. No com vaig fer jo, que vaig triar, que ja tenia 16 anys. Ara a l'escola ja repartim els instruments amb els nens que venen a sensibilització i a iniciació, que tenen 6 i 7 anys, i els comencem a mostrar els instruments i venen amb els professors de 3 en 3, en grupets. I ja et dic, als 6 anys ja jo tinc uns trombons més petits

0: i que els nens jugant ja van aprenent i fem concerts i fem coses amb els nens petits.
1: Sí, perquè, clar, aquesta cosa de la respiració del diafragma, aquesta, sí, cosa, no, d'aquesta necessitat física i a part de sostenir l'instrument, clar, es considerava això, no? Que...
0: Sí, abans ho consideraven, sí, perquè els instruments eren grossos, sí, i, sí, pesats, però ara no, ara tenim aquestes, sí, possibilitats i ho aprofitem. Perquè, sí, també ja van fer els instruments de corda, van fer iniciar els estudis, per exemple, els 4 o 5 anys amb el mètode Suzuki, i així es va veure que els nens jugant ja poden iniciar-se i així ja tenen molta sensibilitat per començar a participar en els grups. I com
2: és l'aprenentatge d'aquest instrument? Ara la Clara parlava, doncs, de la postura, de l'aire. Sí. Com és d'important tot això?
0: Això es va guanyant amb el temps. Al principi, quan són tan petits els nens, el que fan és jugar, que és el que els hi toca, jugar. Però juguen, com diuen els francesos, jouer la musique, no? Oui. O els anglesos, que diuen play the music. Doncs tot això ja, nosaltres que diem tocar, no. Nosaltres juguem amb els instruments i els fem les propostes de fer una nota, dues notes, cançons que és de la música popular catalana que tenen només dues notes, s'ha de fer dos posicions, coses senzilles, però que ells participen i ja se senten trombonistes,
1: sí, sí,
0: en el cas.
1: De sostenir aquest aire, de l'emissió d'aquest aire. Hi ha molt, jo, la meva assignatura d'educació del cos és allò de bufar l'espelma, de bufar un mocador, d'omplir un globus, i anar guanyant aquests reptes, que a vegades són tangibles, es veu, també es va veient la capacitat, és, sí, una certa disciplina també, concentració en aquell moment, que també els hi permet.
0: Van agafant la consciència de la respiració, però jugant. Sí. Respirem des de que naixem. Sí. Aleshores es tracta d'aquest aire que tenim per respirar, el fem servir per parlar, per cantar i també per emetre uns sons amb els instruments, però de la forma natural.
1: Sí.
0: No és res forçat.
1: Sí.
2: Clara,
1: i ens trobem que el dia 27, jo he dit perquè ja ens trobarem directe el 27, a l'auditori. Primer de tot, he de donar un agraïment a tot l'equip tècnic, a tots els professionals, a tots els que fan possible que en aquest moment l'Escola Conservatori Sant Cugat es pugui tota ella, amb les bandes i els grans conjunts i tot el bloc de corals, tots es traslladin i facin la seva posada en comú de tots els instruments a l'auditori. Això és un treball intens, de 2 dies, 2 tardes, tant el 27 com el 28. El 27 el que es fa és els grans conjunts, i en aquest moment serien les orquestres de guitarres, les orquestres
0: de corda
1: i les bandes. El 27 de maig. Això vol dir que totes les famílies allà a escoltar, i són, doncs, molta gent a dalt l'escenari. Aquí hi ha tot un repertori, en la qual, doncs, com que tenim l'Enric, ens parlarà d'aquest repertori, però jo m'agradaria començar per una de les peces, que és aquesta, que és, diguéssim, Eolo, el rei, de Ferrer Ferran.

0: He triat aquesta que serà interpretada, la banda, perquè és un autor contemporani, Ferrer Ferran, és de València, i ens vol dir, doncs, Eolo, aquest vent,
1: sí.
0: És el déu del vent, per tant, necessari pel trombó, per tots els instruments de vent, aquesta l'energia eòlica que diem, tot això, imagina't, no? Tot el que tenim, els molins eòlics, aquesta importància. I la història d'això també és maca, és res, el déu dels vents, l'Odissea en parla, diguéssim, dona un poder, perquè després d'Ítaca doncs pugui tornar a casa seva, però li dona aquest poder, li dona una cosa que es diu un odre. I odre és un sac, que normalment es posava dintre vi o vi, i és un sac de pell, i li va donar això, torna cap a casa teva. Molt bé, el déu dels vents. Però resulta que els navegants van interpretar això, que això deu ser un tresor, ho van buidar, i llavors aquí el que es va desencadenar...
1: Van perdre l'aire.
0: Exacte, una tempesta impressionant. L'odre és aquest sac tan important que és perquè a vegades l'inflis d'aigua, d'aire, i el puguis navegar, diguéssim, et fa de flotador. Per tant, aquesta importància de l'aire, no?, com a fer música, també supervivència.
1: Et sembla que anem al repertori aquest que
2: sí,
1: ens comentava
2: sí, sí.
1: La Clara?
2: Bé, ha parlat de l'Eolo el rei, que és aquesta obra que és solo de trompeta,
0: sí.
2: Que ho fan els alumnes de trompeta,

0: l'orquestra dirigeix el César Femenia, que és el professor de trompeta, i és una peça, ja ho sentiu, el tarannà així com de banda sonora, però sobretot els protagonistes són les trompetes que surten a la part de banda de l'escenari i fan el solo. Però començarem el concert amb aquesta peça que es diu Florir, Florir per banda de vent, que és del Ralph Vaughan Williams, un compositor anglès. És una peça curta, dura un minut i mig, i és com un gran crit d'un florir d'instruments, tots tocant fort i tots donant la benvinguda al concert. Després hi ha aquesta peça que és Olo el Rei, amb els solos de trompetes, i després passem a una banda sonora de la pel·lícula Aladdin, que és de la factoria Disney, i és un recull de les cançons aquí, i vaig triar aquesta peça perquè m'agrada que toquin tots els estils. I aquí hi ha una part amb swing, que és una mica com el so que hem sentit de Big Band. Doncs hi ha una part, el Friend Like Me, que és una cançó que ja porta molt de swing amb bateria, i llavors és un so absolutament diferent. Després tocarem Star Wars, que no cal dir res. Star Wars és la banda sonora que va escriure el John Williams, una reducció per banda d'estudiants. I després la sorpresa és que surten els nens de la banda infantil, que són una quinzena en aquesta ocasió, perquè hi ha alguns que estan de colònies, però s'afegiran, som 50 primer, després s'afegiran els altres 15, i al final serà la gran banda que tocarem les dues últimes peces, que tocarem el Tidings of Joy, que també és un tema de benvinguda, molt, molt vistós, i acabarem d'una manera festiva amb el tema de New York, New York, molt famós de les pel·lícules. És un concert comptant que hi ha el grup de guitarres, després l'orquestra de corda i l'orquestra de vent, que durarà una horeta, i començarem a 7:45, exacte, i després a l'hora de sopar tots cap a casa.
1: Sí, recollint instruments varis, perquè això és un escampall allà, molt bé. I després jo volia que sonés, diguéssim molt breument, una música que es va gravar per YouTube de la banda juvenil.
0: Ui, aquella música.
1: Es va gravar
0: quan la pandèmia, cada un a casa seva. Cada un va gravar el seu instrument a casa seva, i me'l van enviar i vaig juntar-ho, i esclar, és un fragment.
2: Doncs tot el mèrit.
1: Sí.
2: Tot el mèrit, per això que estem sentint ja.
1: Sí. El merci, merci.
2: Merci, merci.

0: No sona pas malament, eh?
1: No, no.
2: És una feina d'enginyeria.
0: Exacte.
2: Per juntar tots els...
0: Sí.
2: Tot, ho van gravar amb els telèfons, tots.
0: Sí. És això, homenatge a aquest esforç que s'ha fet i que des dels professors, molts professors en aquest cas...
3: I aquesta etapa maleïda que ens ha tocat passar a tots.
2: Enrere, per
0: sí,
2: tot.
0: I això estem parlant del 2020, tot gravat, amb tota la feinada.
3: Que... Arribem a final de curs, eh,
0: sí,
3: Clara?
0: Sí, i aquest final de curs, jo el centro en aquests dos dies, 27 i 28,
3: sí.
0: Perquè són allà en l'auditori, gràcies a tots per tots per fer-ho possible. Per tant, és un gran moment... De trobada, de tot. I el que veia ara, a part de que són candidats d'audicions, tots els nanos ficats amb audicions, diria una conclusió que també s'han fet dos grans coses molt importants aquest curs. Podríem parlar al pròxim programa, però és això de música clàssica a la Magna i Cambra a la Magna, que són aquests dos grans projectes nous
3: sí.
0: que s'han fet i a més amb èxit. Però anem... I jo crec que... Jo volia dir unes frases relacionades amb el trombó, et sembla?
2: Sí, sí.
0: Sí, i aquestes frases... Els trombonistes són coneguts entre els músics d'orquestra perquè són persones molt assenyades, tranquil·les i fiables. I Richard Strauss deia: no miris mai els trombons, només els animaràs. Vinga, som-hi, eh? I després hi ha un terme col·loquial històric, es deia sleep horn, bé, que era per dir, utilitzat en jazz per referir-se al trombó, perquè feien això, aquest concepte de lliscó, de lliscar, de la seva vara.
2: Slide.
0: És aquí estem. En fi, i el trombó és l'instrument més proper a la veu humana, això també, mira.
2: Sí, un trombó tenor, com els homes tenors.
0: Exacte.
2: Sí.
0: I aquestes frases que hi ha sobre els trombons, i en trobaríem de més músics, també, però ell, sí.
3: Doncs acabem aquí.
0: Sí.
3: Acabem aquí i donem les gràcies a l'Enric Mestre, que avui ens ha acompanyat per descobrir el món de les bandes, d'aquests instruments que estan, jo diria que una mica oblidats pel gran públic, no? No els tenim massa en compte, el trombó, i avui els hem volgut recuperar i posar-los en primera fila. I sobretot les dates, que no se n'oblida la gent, el 27 i el 28, aquest final de curs...
0: Totes dues vegades és a 3:15, s'obren les portes a 7:15 i vinga, es pot venir a escoltar.
2: I a més a més, probablement, gairebé segur, pel dia de la música, el Dia Internacional de la Música, que és el dia 18, dijous 18 de juny, tocarem aquí a la plaça del Monestir, amb la banda. Si tot va bé i no estan tots de colònies ni de viatge de final de curs, vindrem i tocarem.
3: Fantàcia. Doncs els anirem a trobar, a aquesta cita musical. Gràcies als dos, que vagi molt bé, bon fi de curs.
0: I que la música i la força ens acompanyi.
3: Vinga.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malmet la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
6: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre. No només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
4: Salut Activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar, veure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
9: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu ESPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdaimi Abreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la Isdaimi. Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Sí? Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar. I va decidir que havia de començar en un lloc nou i hem traslladat a l'Argentina i ahí he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxen, sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Ah, molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, com un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove... i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viatjar aquí a Espanya, perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí, que van estar un temps aquí i aprofitat per venir a estar amb ells primer. Només 15 dies, perquè després ja...
0: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
2: sí.
0: No? A conèixer això.
2: Sí.
1: I després... Sant Cugat, per què?
2: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en la casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estar al voltant de lo que és Sant Cugat.
0: O sigui, tu vas venir sola?
2: Sola.
0: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
2: Sí.
0: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
2: Un temps. Només un temps.
1: I vas conèixer una persona.
2: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, poc a poc, pues, va començar a viure una situació que mai havia pensat que podria vivir aquí a Espanya, no?
0: Mm-hmm.
2: I vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica i a poc pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat pues, en aquesta situació.
0: Una situació complicada.
2: Sí.
0: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
2: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya, i clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil, con dos fills, tornar a començar.
1: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
2: Donar-te, de certa manera, en dones compte, però clar, la situació també no tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill. Mm-hmm. I això ja no podia permitir-lo d'alguna manera.
1: Mm-hmm. I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
2: sí,
1: no?
2: Sí, t'oblides de tu. Però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills, mm-hmm, i ja això no podem permetir.
1: Clar,
2: ja, com a mare ja no podia permetir això.
1: Tu, dins d'aquella relació, no podies treballar, no podies fer res, no?
2: No.
1: Vida social...
2: No. No tenia amics.
1: Només a casa.
2: A casa, els meus fills.
1: La cura dels teus
2: fills. Molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment. Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo.
0: Però m'imagino que aquesta situació no va ser des del principi.
2: No, clar que no. Al començament, pues, era... No diria que era tot bonic, perquè sempre les banderes vermelles
0: ja apareixen, no?
2: Apareixen, però penses que has de normalitzar, que eres molt exigent i penses que no. Segurament aquell és l'home que qualsevol volia tenir al seu costat.
1: I que dona por, a vegades, sortir de la zona de confort.
2: Sí.
1: O lo que...
0: Bueno, sobretot si no
1: pensem
0: tens,
1: que és la zona de confort.
0: Si no tens una xarxa familiar,
2: sí,
0: ni recursos, que és la situació en què es trobava ella. I com fas per trencar amb tot això?
2: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble pues, vaig tenir molta ajuda. Des de... Ja tenint la part de serveis socials, tenir també la part vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va volcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va volcar-se en la situació. Per mi va ser com tenir una segona mare. Mm-hmm. I va ser aquí a Sant Cugat.
1: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat.
2: Ja,
1: aquesta connexió amb aquesta gent,
2: no, ja
1: estava separada.
2: Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
1: Ah, ja.
2: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona. Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè, clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. Entonces, necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Caure.
1: Sí. Per si mateixa, sí.
2: Sí, sí, sí, però clar.
0: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
2: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar i m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
0: Ara actualment treballes?
2: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina.
0: Mm-hmm.
2: Però intentant de trobar...
1: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
2: No, l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
0: Mm-hmm. I que, quin tipus de feina busques?
2: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
1: I els seus fills, quina edat tens?
2: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
1: 16.
2: Sí, ja estan ja una mica més independents. Són nens que fan esport. Estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
0: Uh-huh.
2: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
0: Mira que bé.
2: Sí, la veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
0: d'un grup, d'un col·lectiu.
2: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt contents.
0: Podem dir que ja esteu superada doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
2: sí,
0: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no? Que també et doni a tu una seguretat, sí, una tranquil·litat
2: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica, bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar.
0: Uh-huh.
2: Van ser molts factors que no han ajudat.
1: Clar, perquè tu vius sola aquí.
2: Sí. No tenim família aquí.
1: Clar, i sí, sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
2: No.
0: Ja no hi són.
1: Ja no hi són.
2: No. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
0: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país veient tot el que has viscut fins ara? O no t'ho has...
2: Primerament, no.
0: No t'ho has plantejat.
2: Perquè avís... No, clar, perquè de certa manera pues, no s'han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
0: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
2: No tenim.
0: No?
2: No. Ja, jo 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja puc parlar, però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
0: Vaja.
1: I creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot sortejant o com es diu, superant obstacles o com és la violència masclista o...
2: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
1: perquè
2: més.
1: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència masclista.
2: Sí.
1: Però
2: clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat, però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
0: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
2: Treballant? Especialment.
0: O sigui, de moment una feina,
2: sí.
0: Això et faria contenta?
2: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
0: A part de català, què t'agradaria estudiar?
2: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobés feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu som.
0: Sí?
2: Espero poder arribar.
1: Segur, poc a poc, de mica en mica. Com a...
2: Sí, de mica en mica s'omple la pica.
0: Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
1: No, jo quan parlava con la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
0: Sí, que no t'ho hem preguntat.
1: I,
0: com us vau conèixer?
1: I ella em va explicar la seva història, alguna part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar allà al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història, i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada, perquè...
0: És l'últim capítol.
1: És l'últim capítol.
0: Demà, el cor a la mà.
1: Sí.
0: Que hem conegut tantes històries.
1: Sí, déu-n'hi-do, eh?
0: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç. Shirley?
2: Molt bé.
0: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
2: Moltes gràcies.
0: Que del forat també se surt.
2: Sí, i tant.
0: I Lisdaimi, que tinguis un bon estiu.
1: Igualment.
0: I a veure la temporada que ve si continuem explicant més històries. Amb el cor a la mà.
1: Estic a l'espera.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes
0: gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.

0: 5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana volem dedicar el like al programa de televisió I tu què faries? El podeu veure ja al nou canal La 2Cat I compta amb el segell editorial de la revista Valors. De fet, el programa neix de la secció Dilemes Ètics, que des de fa 10 anys publica la revista, així que estem d'enhorabona I més tenint en compte que és una secció que, com bé sabeu els oients habituals de Valors a l'Alça, té versió radiofònica en aquest espai de la mà de Soraya Hernández, que és sociòloga I experta en bioètica, que és qui coordina també la secció en paper. Bé. Aquest nou projecte de televisió del que us volem parlar, el que pretén és interpel·lar l'audiència a partir de dilemes vinculats a la quotidianitat, així que ens encaixa perfectament poder parlar-ne amb Patrick Urbano, que és el presentador del programa. Patrick, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, molt content de poder parlar de l'Itu que faries amb vosaltres, home, que el que comentàvem, no?, que això al final doncs veu directament d'aquesta secció de dilemes ètics I bé, hem treballat per portar-la a la pantalla, no?
2: Ens fa molta il·lusió poder-ne parlar. A més, sabem que tu has passat bé gravant, però que també has patit una mica, oi?
3: Home, m'ho he passat molt bé perquè ha sigut un gran repte fer un programa així. A la vegada també l'he patit una mica perquè al final sembla que quan parlem de l'ètica I de la filosofia estiguem parlant d'una cosa que només existeix als llibres de text o que només és una cosa, no sé, potser del passat, però com molt bé sabeu vosaltres, és absolutament el contrari. És una cosa totalment quotidiana i que ens fa preguntar-nos coses des de si és just o no pagar l'impost de successions, si trobo el meu fill que ha fet bullying a un company seu I trobo un vídeo al seu telèfon mòbil on apareix fent aquest bullying al seu company de classe, si l'he de denunciar o no. En fi, moltes coses que ens posen una miqueta no contra l'espasa I la paret, que també, sinó el que és més interessant és que ens posen contra el mirall, que ens posen davant del mirall I ens fan preguntar-nos qui som realment I sobretot qui som quan s'apaguen les llums, no? Qui som quan ningú ens controla, quan si ens podem evitar pagar-nos aquesta factura de l'IVA, si evitem pagar-la o no evitem pagar-la perquè ningú se n'assabentarà, no? Aleshores, inevitablement fent el programa I tenint a la quantitat d'experts I de filòsofs I de filòsofes i d'advocats I escriptores que hem tingut, expertes en bioètica que han passat pel plató, doncs inevitablement el que jo he fet al final és un màster accelerat de filosofia I ètica, que ja el vaig fer una miqueta quan vaig estudiar dret, que amb les assignatures d'ètica però això ha sigut espectacular, colpidor, i això ho dic diferent després de fer aquest programa, no en tinc cap dubte.
2: Se t'han quedat molts convidats en blanc mentre gravàveu?
3: No se'ns han quedat convidats en blanc, però sí que ha passat una cosa molt bonica, que poc vista a la televisió, que gent que diu, no ho sé, gent que li feies una pregunta important, I com era important, la resposta és no ho sé. Moltes vegades, o no ho tinc clar, o això té un matís, o això no et puc donar una resposta de sí o no. Això és molt interessant, perquè quan ens preguntem si per exemple, hem de publicar les fotografies dels pederastes I els noms també dels pederastes per tal que, doncs, hosti, doncs així, no, podria pensar, no, la bèstia que portem a dintre, podria pensar, bé, potser d'aquesta manera tindrem més control, tindrem més seguretat. Sí, bé, però a què estem renunciant? Creiem en les segones oportunitats I no ens preguntem en les segones oportunitats d'una persona que, bé, ha robat, diguem-ne, quatre coses d'un supermercat. No, anem a un dels pitjors delictes que pot haver-hi, que és un delicte, diguem-ne, de pederàstia, no? I llavors ens preguntem, hòstia, existeixen les segones oportunitats? Hem de saber perdonar? Fins a quin punt? Clar, I això ho parlem doncs, amb gent de la... d'una qualitat, diguem-ne, professional I d'un bagatge molt alts, no? Aleshores, les converses són, diguem-ne, molt profundes a nivell de coses que en pots aprendre, però a la vegada no es fa pesat, perquè hem establert una sèrie de dinàmiques, com una espècie de jocs, per dir-ho d'alguna manera, que fan que sigui, diguem-ne, entretingut parlar tot plegat.
2: Després de posar sobre la taula tots aquests dilemes, Patrick, creus que tots tenen una conclusió, allò, una solució, una resposta correcta, o són més aviat una font de debat inacabable?
3: Jo crec que no és un debat inacabable, jo crec que no és un debat inacabable. El que crec és que moltes vegades la resposta a aquestes

0: entès, no és la resposta directa a aquestes preguntes. M'explico. Moltes vegades ens preguntem si és just que una persona... O sigui, a veure com ho explico, això. És just que, per exemple, una persona... hagi de... Torno a explicar això com ho anirà muntat, torno a explicar-t'ho, eh? Mm-hmm. Perquè et vull donar l'exemple precís. És just, per exemple... Sí, per exemple. Mira, l'últim, aquí el tema, moltes vegades jo crec que no hi ha una resposta senzilla per cap pregunta, però un comú denominador que ens hem trobat en tot plegat és que la realitat és que moltes vegades hi ha coses que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del col·lectiu, depèn de la comunitat, depèn del grup, depèn del país, depèn de la societat, canviar una sèrie de coses, canviar una sèrie d'injustícies. I aquest, diguem-ne, això xoca frontalment, sota el meu punt de vista i el que he pogut aprendre en aquest programa, xoca frontalment al signe dels temps que vivim actualment, que és l'individualisme extrem, que és que el meu primer soc jo i la resta ja farà. Aleshores, una de les conclusions importants que citant el llibre de Tony Judt, si no m'equivoco, que és El món no se'n surt, que precisament parla també de música en els d'aquests, bé, jo crec que el món no se'n sortirà si seguim plantejant-nos les preguntes individualment, si les respostes als dilemes ètics només les responem individualment, sinó que els hem de respondre de forma col·lectiva, ens hem d'enfrontar els problemes però agafats de la mà, i la solució per molts d'aquests problemes de l'actualitat, la gent no té casa, la gent no arriba a fi de mes, etcètera, etcètera, la resposta a totes aquestes preguntes és una resposta col·lectiva, no és una resposta individual.
1: Mm-hmm. Patrick, per què és important que un programa com aquest estigui present a la televisió?
0: És molt important, mira, no és només important que estigui a la televisió, perquè la televisió, al final, segurament de la televisió lineal, per bé que encara hi ha moltes persones que l'estiguin mirant, la realitat és que cada vegada la miren menys, i cada vegada hi ha moltes opcions, i ara ja no és que competim contra 3 o 4 o 5 o 20 canals més, sinó que competim també contra plataformes internacionals com pot ser Netflix, HBO, etcètera, etcètera, no? I també, en el cas dels joves, també és més gran, però dels videojocs, no? En aquell moment. Aleshores, el que és important no és que estigui només a la televisió, sinó que estigui present a les xarxes socials. Que aquestes preguntes, amb respostes fonamentades, que generin debat des d'un punt de vista, diguem-ne, que no busqui incendiar, sinó que busqui posar una miqueta de seny i d'entendre per què fem les coses que fem, això és important que estigui, perquè estem en un moment de gran incertesa, i estem en un moment, no serà aquest potser el moment més violent dels temps, perquè això és obvi que no ho és, però sí que estem en un moment on ens hem tornat una mica despietats amb aquells que pateixen, sota el meu punt de vista. Ens hem tornat molt egoistes, perquè hi ha una altra conclusió que ens han inoculat des de fa molts anys, no? Que és no n'hi ha per tots. Aleshores, nosaltres, per la cosa que és important que hi hagi un programa sobre dilemes èpics a la televisió, o com dic jo, a les xarxes socials, especialment propugnades per un canal públic, és important perquè ens faci, per recordar que tenim un deure moral amb els altres, que tenim una relació i un vincle amb els altres, i que totes les... I sobretot entendre que quan fem una cosa o quan fem una altra, això té unes conseqüències. I si no aconseguim entendre aquestes conseqüències, si no aconseguim entendre que no estem sols al món i que no és el mateix ajudar i no ajudar, i que a vegades podem fer allò que està bé o allò que és còmode de fer, que jo crec que al final la societat se n'anirà no res per la comoditat i no pas per una altra cosa, si no aconseguim explicar això a la gent i si no aconseguim canviar una miqueta el signe dels temps, no ens en sortirem.
1: Abans, Patrick, parlaves de com aquests dilemes ens posen davant d'un mirall i ens fan qüestionar coses. A tu t'ha passat? És diferent, és un tòpic potser, però és diferent en Patrick Urbano d'abans de i tu què faries que el de després?
0: Sí, en el meu cas, per exemple, hi ha un programa Que és que n'hi ha hagut molts bèsties, diguem-ne forts i tal, i que han sacsejat certament tant a la gent que ha vingut al programa com a la gent que després l'ha vist del nostre entorn. I com a mi com a presentador, diguem-ne, clar, jo hi ha un programa que és hem de deixar de matar animals per menjar. Hosti, és que si assum, vull dir, la pregunta que em faig és les generacions venidores, properes, ens consideraran assassins per menjar animals? Perquè hi ha molt poca gent que és vegana a Catalunya, ara no sé si és un 2%, estic dient de memòria i la meva memòria no és bona, però és que potser aquesta gent té raó. Aleshores, aquest programa, a mi el que em va fer, que jo he menjat carn tota la vida, el que m'està fent plantejar és, hòstia, hauria de menjar carn? I després hi ha un altre capítol que parlem sobre la cancel·lació, que hi ha un moment que ens preguntem si hem de treure les estàtues relacionades amb la colonització d'Amèrica que tenim a Barcelona o a tota Catalunya, Espanya, etc. Els Estats Units ja ho fa, ja ho han fet, hi ha diferents països americans, no? Hòstia, la meva pregunta és, és que potser sí que hem de repensar tot plegat això, però clar, al final, sí, sense cap mena de dubte que jo he canviat algunes formes de veure el món gràcies a aquest programa, sí.
1: Doncs si aquelles persones que ens escolten tenen ganes d'una bona sacsejada ètica i filosòfica, només han d'anar a veure i tu què faries aquest nou programa que s'ha estrenat aquest gener a la 2CAT i que està dirigit i presentat per Patrick Urbano. Patrick, moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: Sí. No, moltíssimes gràcies. Només una esmena. Jo l'he guionitzat i l'he presentat, però el director és el Jordi Fuster, grandíssim director que amb molts anys d'experiència i que ha comandat el vaixell de forma, diguem-ne, excel·lent. Però jo només he fet el guió, diguem-ne, entre altres guionistes, i l'he presentat.
1: Doncs guionista i presentador, que no és poc, eh? Patrick Urbano, moltíssimes gràcies, un plaer, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit, la idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu ESPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportives. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Com sempre, parlant de ràdio i fent-ho amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre, i a l'expectativa. Avui tenim un plat fort.
2: Doncs sí. Presentaràs. Sí, perquè vam anar a parlar amb en Jordi Margarit fa uns dies i el president de Ràdio Associació de Catalunya, doncs ja per si mateix és un reclam que em sembla molt interessant, i parlar de la història d'aquesta mítica emissora catalana i del panorama radiofònic que tenim actualment, doncs sempre és una cosa a tenir molt en compte. Així doncs, si us sembla, anem a escoltar aquesta gravació que, com us dic, vam fer fa només uns dies des de Ràdio Associació de Catalunya amb Jordi Margarit.
1: La Maroteca de la Ràdio.
4: Avui estem físicament a l'Avinguda Diagonal 477, on hem vingut a xerrar una estona amb el periodista rubinenc Jordi Margarit i Sant Martí, actual president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, que compta amb una dilatada carrera com a guionista de programes de televisió, articulista, director d'una històrica emissora local que nosaltres coneixem molt bé i director i presentador de diversos programes de ràdio. Entre altres distincions, en Jordi ha sigut guardonat amb el Premi Òmnium Cultural de Ràdio, el Premi Ateneus de Comunicació, el Premi d'Honor de la Comunicació i el Premi Joan Coromines. Jordi, bon dia, com estàs?
5: Què tal, Esteve? Com anem?
4: Doncs molt bé, encantat de tenir-te avui en el programa, ens fa molta il·lusió, sobretot per aquest punt en comú que tenim, que és Ràdio Rubí.
5: Sí, sí, sí, home, tu m'ho has recordat i sí, en èpoques molt diferents, però sí, home, carai, sempre la Marona és Ràdio Rubí.
4: Molt bé, doncs si et sembla comencem a parlar de Ràdio Rubí, perquè va ser un començament, suposo que complicat, però també apassionant a la vegada, no? Va ser director d'aquesta emissora local en els seus primers anys. Jo vaig ser col·laborador entre el 95 i el 98 i després també en una etapa posterior del 2009 al 2012. I a més, tu també vas ser membre fundador de l'entitat AMUC, Emissores Municipals de Catalunya. Què destacaries d'aquesta apassionant etapa en la que tenia més sentit que mai aquell vers de Miquel Martí i Pol que diu: tot està per fer i tot és possible?
5: Doncs que ho vam fer possible, perquè parlo de l'any 1979, que per alguns els hi sonarà el Pleistocè, per altres és abans d'ahir. Doncs abans d'ahir, quan els ajuntaments democràtics tornen a funcionar, ens plantegem que hi hagi uns elements de comunicació que relacionin els veïns, els diferents, si parlo de Rubí, doncs les diferents barriades de Rubí, i que parlin de casa, cosa que en aquell moment hi havia poca gent que parlés de casa, i quan dic casa vull dir el poble-municipi, el propi municipi, i casa també em refereixo a Catalunya. Hi havia pocs elements en aquell moment, sí que feia 3 anys que funcionava Ràdio 4, però poca cosa més en català i pensant en català i parlant en català. I en un municipi de l'àrea metropolitana o a l'entorn de l'àrea metropolitana, amb aquesta manera de pensar i de fer-ho, doncs era, jo diria que oportú, no només oportú, sinó imprescindible i necessari que sorgissin iniciatives com aquestes. Surten a Rubí i surten d'una manera paral·lela i sense saber-ho, sense posar-nos en relació, a Arenys de Mar, on diguem-ne que la idiosincràsia és molt diferent. És molt diferent. Però tots anàvem al mateix lloc. Tots comencem arran de festes majors. Rubí sí que és el primer municipi que té un acord de ple i un pressupost per endegar l'emissora municipal, a la qual té, doncs, unes arrencades que són difícils, però amb allò que deies de ser possible, de pensar que si et venien a tancar o no et venien a tancar, nosaltres li vam fotre pel moc gros i sempre vam dir d'allò que ja ens agradaria veure la Guàrdia Civil travessar un cordó de municipals que et venien a tancar l'emissora, no? Vull dir, era allò del poder municipal, serveix, és poder, no és poder i fins on t'arriba. No vam haver-ho de contrastar perquè senzillament vam tirar milles i vam anar fent amb un hàndicap que va ser només, jo crec que va durar mesos. Després, en la formació de les diferents ja emissores municipals, fem la primera trobada l'any 80 a Rubí, on es marquen unes directrius de poder allò que se'n diu marcar paquet, de sèrie, perquè hi ha unes voluntats i unes reivindicacions a assolir, perquè hi ha un projecte de comunicació que es converteix al cap de poc temps en professional, que tot això ho valida, i perquè comença a haver-hi un recolzament més enllà del poder municipal, com és el govern de la Generalitat, Cultura, etc, etc. I amb això tirem.
4: I vau estar en algun moment allò pendents de que us clausuressin l'emissió, la sortida a l'aire, però no va arribar a passar en cap moment, no?
5: No, ni vam estar pendents. És a dir, hi havia una temença. Hi havia una temença perquè just sortíem d'una dictadura feia 4 anys, després de les primeres eleccions generals, encara no hi havia eleccions, o sigui, les autonomies, les comunitats autònomes encara no funcionaven, sí que havia tornat el president Tarradellas, hi havia un govern provisional, però no hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques per formar el Parlament de Catalunya. I per tant, els referents, doncs, eren uns. Jo diria que vam considerar-ho, però mai... Penso una cosa, que Ràdio Rubí, la primera Ràdio Rubí, les primeres estructures, són en un local on, al davant de l'Ajuntament, hi ha un local on la planta baixa hi havia la Guàrdia Urbana, o sigui, la Policia Municipal. I nosaltres estàvem a un primer pis que havia estat primer un consultori d'assistència que va passar a un altre lloc, i bé, vam haver d'adaptar totes aquelles habitacions, que eren 3 o 4 només, eren dos locutoris, un de molt estret i una miqueta més ample, i un parell de despatxos a nivell de redacció. Però estava situat a sobre de la Policia Municipal. Per això et deia abans que ja m'hagués agradat veure la Guàrdia Civil allò amb els crispetes, allò amb una cadira, a veure com atravessava la Policia Municipal i es venia a clausurar, no?
4: Bé, després el trasllat a les Cardívols sí que va ser un luxe,
5: sí,
4: no? Perquè aquell espai, per molt que no sigui 100% adequat per una emissora, perquè potser el tenir tants diferents nivells i tantes estances potser és una mica complicat, però jo, que hi vaig estar treballant 3 anys, la veritat és que era un luxe, perquè venint d'emissores amb un sol estudi o amb dos, tenir-ne allà uns quants, doncs clar, donava molt de joc.
5: Sí, jo aleshores, abans parlaves de director, sí, vaig ser-ho un curt temps fins que no es va professionalitzar, almenys a nivell de direcció, amb l'Àngel Lacalle, que va ser el primer director professional. Jo aleshores no estava professionalitzat a l'emissora, jo treballava en banca, i en l'any, a partir de l'any 1983, sí que em professionalitzo a Ràdio Rubí com a locutor. Se'n va l'Àngel Lacalle i passo a ser-ne una altra vegada director, però director executiu en aquell moment ja. I en el moment d'inaugurar els estudis, els nous estudis, me'n vaig. És a dir, jo arribo fins a formalitzar la nova estructura de la ràdio, que crec que és l'any, si no me'n recordo malament, 87, és probable que sigui l'any 87 o l'entorn 86-87, que estem en els estudis de les Cardívol, i aleshores marxo. Un seguit d'històries que hi ha, però sí, me'n vaig a treballar a la ràdio privada, a Blanes, a la Selva, i després a Catalunya Ràdio, i vaig seguir.
4: Va, doncs seguim una mica aquesta trajectòria, perquè jo he llegit que vas estar a Ràdio Joventut de Cartagena, és correcte?
5: Sí, és correcte. L'Emili. És a dir, jo vaig conèixer un seguit de gent que treballava en el món de l'espectacle, de la música. Jo he de dir que quan vaig a Cartagena a fer la mili, jo era cantautor, jo anava amb una guitarra per aquests mons de Déu i cantava, i a Ràdio Joventut de Cartagena hi vaig anar a cantar a través d'unes amistats, mentre feia la mili, i després hi vaig ser treballant en el món artístic un any més, després de la mili, i vaig ser-hi i col·laborava amb un programa que es deia Redondo, i amb d'altres programes que m'entrevistaven i parlàvem i tal, amb un castellà amb accent totalment català. Recordo que un dia algú em va dir alguna cosa perquè jo vaig dir Madrid, i esclar, vaig aprendre en allà que, en tot cas, si ho volies fer més o menys bé, sempre em vaig negar a dir Madrid, però em quedaven a la I, Madrid, i llavors, bueno, col·laboraves amb amb diferents aspectes sempre relacionats en el món de la música, sí.
4: I el següent pas de les zones, què va ser, Ràdio 4 o Catalunya Ràdio?
5: No. Les zones, el següent pas després de Ràdio Rubí, vols dir?
4: Després de Cartagena, eh?
5: Ah, no, de Cartagena, no, de Cartagena. Jo havia estat abans amb l'Enric Frigola, col·laborant també a uns espais que ell feia a la Legió d'Honor de la Cançó, veus, com a músic, que ell treballava quan treballava a Ràdio Espanya de Barcelona, que era la que havia estat Ràdio Associació de Catalunya, que ell és, l'Enric és el que primer parla de Ràdio Associació, i em diu, veus aquests estudis, la República, etcètera, etcètera, m'ho comenta, me'n parla, i fins l'any 1980 no torno a saber de Ràdio Associació, perquè en la trobada aquesta que abans dèiem de ràdios municipals em presenta l'antic locutor Teodor Garriga i em parla de Ràdio Associació també en primera persona i em fa néixer el coquet d'estimació i d'il·lusió per conèixer què és el que havia fet la ràdio en català des de l'any 24 amb Ràdio Barcelona i Ràdio Associació després, no? Per tant, després de Ràdio Espanya, Ràdio Joventut de Cartagena, i ja no torno a lligar-me en el món de la comunicació parlada fins a Ràdio Rubí. Però sí que jo deixo de cantar, deixo les meves músiques i les meves històries, però no deixo el micròfon com a element de comunicació. Cantar, en definitiva, o fer teatre, que de les dues coses feia, és un element de comunicació. I en certs moments, a més, un element de comunicació i de lluita social i reivindicativa, com era durant el franquisme, i després, en el temps, amb la mena de democràcia que hem tingut, que hem assolit, amb la defensa del país, de la llengua, etcètera, etcètera, no? I per tant, jo no em torno a lligar fins a Ràdio Rubí. Després de Ràdio Rubí ve en Ràdio Blanes, Ràdio Marina, de Blanes, Cadena 13, en el qual em relaciono amb la gent de Cadena 13, retorno a trobar-me amb l'Enric Frigola, em relaciono amb antics companys de Ràdio Rubí com en Miquel Miralles, em relaciono molt amb l'Albert Malla, que ens hem anat trobant amb el temps, i d'allà, aleshores, ja passo amb unes oposicions a Catalunya Ràdio, on hi entro com a periodista d'informatius. I a partir de Catalunya Ràdio, llavors ve RAC1, formació de RAC1, i paral·lelament tinc l'oportunitat de, com a soci de la històrica Ràdio Associació de Catalunya, doncs, optar a ser president del Consell, és una cooperativa, doncs, del Consell Rector, que com una assemblea em voten els socis, i vaig compaginant un ambient més professionalitzat amb un ambient més, amb un àmbit més de reivindicació de memòria històrica i de seguir uns fonaments que van fer els pioners de la ràdio en aquest país, que formen l'Associació Nacional de Radiodifusió, Ràdio Barcelona, que els foten fora a través de pressions de Madrid i del govern de Primo de Rivera, i formen Ràdio Associació de Catalunya, que és la més puntera, la més moderna, a tots els nivells, tant professional com tècnic com tecnològic, tan a punt de fer televisió a Catalunya per primera vegada. Això passa que coarta, doncs, la guerra i ho col·lapsa totalment la victòria feixista, no? La victòria franquista, en el qual, doncs, es desfà. És l'única emissora de tot l'Estat que deixa de tenir el seu accionariat i passa a ser una emissora, diguem-ne, amb un robatori gairebé amb armada, en fi, amb la majoria dels seus antics socis, molts fugits, molts a l'exili, i d'altres acollonits. Vull dir que no han de fer res més que empassar-se el que se'ls presenta, i passar a ser Ràdio Espanya de Barcelona.
4: Molt bé, revisem una mica, si et sembla, la història de Ràdio Associació des de la democràcia, perquè recordem que el 84 és quan s'arrenca sota el paraigües de les emissores de la Generalitat,
5: sí.
4: I després d'una pròrroga de contracte arriba l'any 98 i ja no pot continuar. Correcte. Aquesta fórmula, no? I per tant ja entra un nou soci privat, en aquest cas, que és el que gestionarà tot això, no?
5: Sí, l'any 82 és quan Ràdio Associació aconsegueix una llicència d'emissió en FM. La cooperativa es reconstitueix en l'any 80 i la seva dèria és recuperar aquella emissora d'ona mitjana, d'uns cèntims que van quedar penjats, d'uns terrenys, etc, etc. I això no ho aconsegueixen, tot i que hi ha els partits polítics, sindicats, etc, que sí que a nivell social recuperen un patrimoni històric. La cooperativa no se'n surt en aquest nivell, però bé, també estem parlant d'un temps on la ona mitja també va decreix, vull dir, la seva utilització, i triomfa la FM. Per tant, quan el Consell Executiu de la Generalitat l'any 1982, el desembre del 82, la primera concessió que fa d'àmbit privat és a Ràdio Associació, és un, tot un reconeixement a la tasca que havia fet durant la República i a la tasca que havia fet aquella nova cooperativa, del qual un de les ànimes importants és en Teodor Garriga, aquell professional que ja té una edat i que jo conec l'any, feia dos anys, no? L'any 1980, i que m'introdueix en l'àmbit de la Ràdio Associació de referència de la Ràdio de Catalunya, no? Aleshores, repeteixo que és una freqüència d'àmbit privat, però la cooperativa el que no té és suficients recursos com per poder assolir, posar en marxa una nova emissora de ràdio. Hi ha el projecte de Cadena 13, hi ha el projecte de la ràdio pública, i el que fa Ràdio Associació, aquella cooperativa, és posar la seva llicència, la seva freqüència privada, a disposició una vegada més de l'àmbit públic de la Generalitat. Ja ho havia fet en el seu moment durant la Guerra Civil, en el qual va haver-hi una incautació, etc., però Ràdio Associació va posar-ho a disposició de l'organisme de propaganda, de difusió i propaganda de la Generalitat, i en aquest moment, l'any 83-84, aquesta llicència privada es posa a disposició de la Generalitat quan encara no tenia freqüències, no només no suficients, sinó no tenia massa freqüència ni massa, massa entesa com per poder endegar el projecte de la Ràdio Nacional de Catalunya. I aquí, per primer es fa, es posa en marxa Catalunya Ràdio, paral·lelament Ràdio Associació, amb unes programacions diferenciades però dintre una perspectiva generalista, i quan Catalunya Ràdio adopta un model convencional de difusió, la nostra freqüència, que està en el 105, passa a ser la primera alternativa de radiofórmula musical en català, que triomfa RAC 105. Però sí que és cert que ja en l'any 98, com tu parlaves, ja hi havia emissores musicals, en radiofórmules musicals del sector privat, que funcionaven. I, per tant, no deixava de ser, tot i que només era una freqüència, que les altres eren públiques, diguem-ne que des de l'àmbit públic, utilitzar una freqüència privada no deixava de ser una possible competència deslleal de l'àmbit públic en l'àmbit privat. I, per tant, a banda de les renovacions de llicències i tot això, sí que hi ha un aspecte, diguem-ne, social, que convé que aquella freqüència de Ràdio Associació es busqui la vida.
6: Bé, el canvi, jo sí que no recordo, perquè ja no vaig ser oient de RAC 105 en aquest impàs, ja vaig passar amb altres coses com a oient, però entenc que al principi devia ser continuista, però que en els següents anys es va renovar, i ara tenim una emissora, si l'escoltes a la RAC 105 actual, l'escolta els meus nens. És a dir, que crec que ha aconseguit una cosa molt important, que és fer aquesta transició cap a una audiència potser una mica més adulta, a una audiència, diguem-ne, més jove, no?, en general. I això és molt difícil.
5: Sí, sí, sí. No seria jo el més adient com per fotre una anàlisi de la programació de RAC 105, però sí que va passar del model d'adult contemporani, com ho era en el moment que estava en el sector públic, a una fórmula que s'ha anat adaptant i que ha hagut d'anar conjuminant esforços amb d'altres programacions musicals que hi ha en aquest moment, com sempre, amb la dèria i la invasió de programació en una altra llengua, que jo sempre he dit, la ràdio no és capdavantera pel fet de parlar en català. RAC1 no és líder per parlar en català. És líder perquè és la millor ràdio que es fa en aquest moment. Vull dir, si tu parles català però fots una caca de ràdio, no te l'escoltaran per més que sigui en català. En el seu moment Catalunya Ràdio era líder no per parlar en català sinó per fer la millor ràdio, i ara continua, i vam dir el binomi de la privada i la pública, de la qual jo personalment me'n sento orgullosíssim, que en el país la primera i segona emissora de ràdio, primer hi hagi la privada, després la pública, i que siguin pensades i dites en català. O sigui, el món vist amb una perspectiva catalana, no?
6: Total,
5: total.
6: Curiós també veure el traspàs de gent d'un costat a l'altre, no? Del 477 al 614, no? I viceversa.
5: Sí. Tot i que et diré que RAC1 va anar pujant molt lentament. Amb ràdio, les pujades i baixades d'audiència són molt lentes. Molt lentes. I jo recordo, jo tinc problemes d'un àmbit, diguem-ne, d'organització i d'empresa. Des de l'àmbit professional, jo penso que vaig sortir de Catalunya Ràdio amb un programa dels caps de setmana, molt d'hora al matí, de 6 a 8 del matí, que es deia el Pont de les Formigues, el qual vaig acabar tenint uns 220.000 oients, una cosa així. Un paquet d'oients. Vaig passar per aquí i, com a molts dels realitzadors que vam començant aquí, que a mi em trempava molt iniciar una nova emissora i des del sector privat, no? Marcant zeros en els estudis de GEMA. I va ser una pujada molt lenta, molt lenta, per dir els segons estudis, sigui perquè els que veníem de Catalunya Ràdio ens portàvem ja un interès, però mai va ser un atac sensible als oients de Catalunya Ràdio, ni molt menys. Jo crec que RAC1 va fer una aportació importantíssima de nou públic, un públic nou que no escoltava la ràdio i que la va començar a escoltar en català, amb raonaments en català, amb comentaristes en català, s'hi va provar, és a dir, fins que jo no vaig tornar a tenir aquella xifra de Catalunya Ràdio l'any 2016, quan vaig deixar de fer el meu programa, tot i que eren dues hores més, la vaig deixar a més de 250.000, gairebé 300.000 oients, clar, van haver-hi doncs aquests 16 anys, no? 16 anys, sí que a partir del moment que l'emissora és líder, els 10 anys, els 8 anys, ara no recordo si els 8 o els 10, que RAC1 es converteix en líder, sí que notes l'impacte, no? Vull dir, notes que ja hi ha un gruix, que l'aconsegueixes tu, però n'has de ser molt conscient que si els altres programes no tiren, no tiren el teu, i si tiren el teu, doncs pots ajudar a que hi hagi altres programes a uns horaris i a uns moments que la ràdio triomfa més, no? Que no pas aquell cap de setmana del qual em vaig especialitzar.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
6: La ràdio la fan les persones o la fan els equips de persones? Em refereixo, per exemple, a l'èxit del Jordi Basté, que ja el tenia a Catalunya Ràdio, però que, clar, aquí ha sigut un fenomen estratosfèric, no? Aleshores, per on et decantes tu? O potser per les dues coses?
5: Jo em decanto per pensar que en Jordi Basté, que ja tenia un cotxe amb ràdio, amb esports. Jo sempre he pensat que a un periodista d'esports li pots demanar qualsevol cosa amb comunicació que te la farà bé. D'altres àmbits ja no n'estaria tan segur, però un d'esports te la farà bé. Per això, en el moment que se li ofereix la direcció del programa matinal a RAC1, Basté dubta un moment, però molta gent, entre els quals m'hi conto perquè érem amics, érem i som amics per descomptat, li fan fer el pas endavant. En aquí comença també fent el programa de nit, que també va molt bé, i quan en Xavi Bosch decideix, jo diria que més pel vessant escriptor i en tot cas presentador d'altres espais, amb televisió, etc, en Basté ho agafa i ho agafa molt bé. Jo crec que en el carisma de la veu que t'està parlant, de la seva personalitat, que es demostra amb el que dius, com ho dius i què dius, però a banda, si això no està suportat per un equip al darrere, això dura el que dura, el que dura, dura, no? I per tant, doncs, cal un equip, i per tant vol dir que aquest mateix carisma en denota, saps que tens unes necessitats I per tant s'ha de saber escollir qui tens al teu costat. I això també ho escull el de dalt, el que dona la cara. Perquè si no escull bé, ell no en sortirà bé. Per tant, són les dues coses. Crec en el treball d'equip, sí, però crec sobretot en el carisma del que va endavant, no només per donar la cara, sinó per saber formar el seu equip i mantindre'l.
6: I el dia de demà com el veus? Perquè en Jordi tard o d'hora s'acabarà jubilant o fent una altra cosa, dedicar-se a la vida contemplativa o fer un programa més senzill amb un horari una mica més còmode. Els Oscars, per exemple, també arribarà un punt que potser voldran canviar. Aleshores, com es fan aquests relleus en ràdio? Perquè, clar, pels oients, de vegades són traumàtics.
5: Molt traumàtics. Sí, el rei muerto, rei puesto, també, eh? En el sentit de que són molt traumàtics, són impactants d'entrada. Però tothom es fa el seu lloc. I tothom sap trobar, jo he d'entendre, sobretot a la ràdio privada, que el que es busca és, bueno, és un negoci, és un negoci. I per tant, doncs, cal saber triar molt bé i cal saber aquestes transicions de quina manera es fan i es pacten molt i es treballen amb els propis afectats, no? S'han de treballar amb els propis afectats. Sí que amb els diferents, aquí incluiria el Toni Clapés, no? Però és que són animals de comunicació, són animals de ràdio. I ara pensa en exemples en el que hi ha fets biològics. Hi ha fets biològics que tothom ha de tenir en compte. I aquí podria parlar jo en primera persona, que de tots aquests que hem esmentat sóc el més iaio, no? I per tant, doncs, ha arribat un moment en què has d'anar cedint protagonismes i fent unes transicions oportuníssimes, no? En el meu cas, jo estic amb la mar de content que amb el Xavi Bundó, que vaig deixar jo un espai i el va ocupar ell, i de quina manera brillantíssima, no? Brillantíssima. I això s'ha de fer bé. Hi ha qüestions biològiques per un cantó, aquestes les deixem com a descomptables i descomptades. Hi ha altres que són els projectes personals de la gent. I entre els projectes de comunicació personals, sobre això cadascú sabrà el que li hagi d'anar millor amb ell o li sembli que ha d'anar, i sobre això és indiscutible. Cada persona és un món, i per tant dependrà molt d'ells. Per descomptat, si els números van bé, no només amb audiència sinó amb rendibilitat econòmica, sobretot a l'empresa privada, no serà l'empresa qui prendrà la iniciativa. I sobre les decisions personals, cadascú té les seves.
6: Molt bé, ara parlem dels podcasts. Nosaltres som ferms defensors d'aquest format per a complementar el producte que les emissores generalistes no poden oferir, i també perquè és una forma democràtica de fer arribar la veu de qualsevol mortal a tot el món. És a dir, des de l'àmbit exclusivament privat, personal, pots arribar molt lluny, no? Però també creiem que en molts casos la qualitat de molts podcasts és realment baixa. Quina és la teva opinió del mercat dels podcasts, tenint en compte que teniu la plataforma RAC+1, que cada vegada va pujant més?
5: Sí, és difícil fer vaticines en aquest sentit, eh? Però per mi el món del podcast està dedicat a gent molt especialitzada. És a dir, quan parles de ràdio vas a una difusió generalista i generalitzada. El podcast jo sempre l'he vist com un fet molt molt especialitzat. El ser tan especialitzat, si el que es parla és interessant, i tu deies ara una qualitat relativa, suposo que ho deies pel nivell de presentació, perquè normalment jo els podcasts que he seguit veig que en quant a contingut són interessants, diria que interessantíssims. El continent és diferent, perquè jo penso que es valora molt més el contingut que el continent, i evidentment a mi m'ha costat escoltar un podcast del qual a mi l'interès no me l'ha despertat, no? Sobre qualsevol matèria, eh? Que no cal dir-ho, perquè ara aquest menysprea no sé què, no, però hi ha hagut podcasts que jo he intentat escoltar i no m'ha interessat per res. Entretinguts, alguns, i d'altres hi ha de més especialitzats en, no sé, en tecnologia, etc, que sí que m'han interessat, o per exemple que parlen de meteorologia, i aquí doncs, la Mònica doncs, tenim una gran mestra, sí que m'han interessat i veure aspectes dels quals doncs, a mi també a vegades m'han demanat l'opinió, escolta, què et sembla i tal. Mira, fa 23 anys que fem els Premis Ràdio Associació i jo diria que tenim un banc de programes de ràdio en aquests 23 anys, local, territorial, etc., a nivell nacional de Catalunya i dels països catalans, molt important, molt important. Ens hem quedat doncs, totes les gravacions digital, etc. I això pots tenir, et dona una sensibilitat especial a l'hora de valorar propostes que et puguin presentar. I cada any doncs, pensa que en valorem sobre un centenar els que formem part del jurat. No? I per tant, sí, que és cert que jo crec que a nivell de continent hi ha alguns podcasts que deixen molt que desitjar, però que jo entenc que són vàlids perquè van dirigits a un públic molt especialitzat. I en aquest sentit crec que tenen sortida i tenen un valor i tindran una va dir un futur, no, i tenen un present a valorar i valorables. El fet de RAC+1 és un segon canal de l'emissora que amb FM seria molt difícil d'assolir. No hi ha canals, o no hi ha els que podrien haver-hi. I per tant, sí que és doncs, a través d'internet, que per mi és el futur de la comunicació en ràdio, i amb altres, i amb tots els altres mitjans de comunicació. Això està per comprovar, però no deixa de ser l'eina, i per tant et facilita un segon canal on s'hi projecten, si poden projectar podcast o no podcast, però poden haver-hi transmissions esportives o transmissions polítiques o transmissions d'altre tema que una programació convencional privada, que vol dir comercial, es podrien arribar a interferir, i que d'aquesta manera no s'interfereixen, sinó que ofereixes fas un oferiment en el teu audiència, en el teu públic, més ample, no? Més ample. El podcast en si, com a tal, té la seva via, però també et diré que en aquest moment, i des d'un punt de vista comercial, no són rendibles. En general, no són rendibles. Per això, què duraran? Quina serà la manera? Home, jo una altra vegada he de saludar l'esforç i la voluntat de la gent que fa podcast, perquè en la majoria de vegades no en té un retorn en forma econòmica. Sí que té un retorn en forma del que sempre els que hem fet comunicació és allò del feedback, de l'anada i tornada de la resposta del que pot ser una audiència. I per tant cal valorar, cal reconèixer, cal saludar i cal abraçar a tota la gent que segueix fent comunicació, i que per ell sigui una sortida, no una segona o una tercera sortida quan jo no en pot fer una altra, sinó que fins i tot s'ho plantegi com una primera sortida. Tant de bo el retorn sigui ample.
6: Bé, bueno, anem veient, i suposo que hi haurà aquesta retroalimentació entre els dos canals, no? El canal podcast en diferit, diguem-ne, i el canal emissora convencional, sigui en FM o sigui en emissió en streaming, que és una altra qüestió.
5: Sí, i que vagi molt diferent.
6: Clar,
5: és una altra qüestió molt diferent.
6: Totalment.
5: Si m'haguessis preguntat, el podcast té ràdio o no?
6: Clar, és molt relatiu, depèn de com tu miris això. És a dir,
5: no, jo crec ja sé que trencaré algun esquema. Vinga. El podcast no és ràdio. Per mi, què és ràdio? Ràdio és directe. Per mi, la ràdio continua sent directa. Com ho veient? I com a persona que ha estat professional de la ràdio durant 30 i escaig anys. Per què? Perquè el trem que et dona de locució i el que salta la notícia, el que salta, fer saltar escaletes, per mi és un divertiment i un joc inigualable. Que hi hagi una... i recordo diversos moments que fent programació el cap de setmana i a aquelles hores de la matinada, com era amb el pont de les formigues o amb la primera pedra, van haver-hi moments, recordaven els atemptats a París, etc, que t'ho fas saltar tot, que si tens alguna gravació doncs salta i més igual, ja la recuperarem o no passa res, però allò és ràdio, és el que l'oient està acostumat a percebre una programació feta al matí, tot i que tingui èxit a la matinada, si la reprodueixes a la matinada, tot i que pugui tenir èxit, que llavors ja s'assembla més a un podcast, però la programació concebuda per matí no és la mateixa que l'escoltis al matí, que l'escoltis al migdia, o que l'escoltis a la nit o a la matinada. Una programació concebuda per la tarda té una manera de fer i de ser, i no és una programació concebuda per ser feta al matí. No, això és ràdio. El podcast és una especialització, podria formar part d'un programa de ràdio, un podcast sí, però per mi no és ràdio.
6: I què té la ràdio que no tinguin altres mitjans de comunicació? Aquí n'hem parlat molt, d'això, eh? Que si és una cosa que tu escoltes i, per tant, com que no veus, l'escoltes, només t'entra molt més a dins, t'imagines coses, penses, no? Però per tu què és el que fa diferent aquest mitjà?
5: La ràdio és companyia. Bàsicament, és companyia. Fa companyia. I això li pots demanar a gent que treballa en diferents sectors, li pots demanar a un invident, si és companyia o no és companyia. Treballant et fa companyia, et fa companyia perquè en un moment determinat et fa dir, hòstia, què diuen? Perquè hi ha hagut una notícia, perquè està fent un seguiment. Cada vegada, diguem-ne que la imatge no només ha de ser televisió, la imatge per xarxes, cada vegada la imatge es competeix més amb la ràdio, diguem-ne, amb l'efecte de la puntualitat. Però si aquesta puntualitat, i ara que parlem de xarxes, no ve acompanyada d'una professionalitat, seriositat, honestedat, que això és el que també diferencia o ha de diferenciar la bona ràdio, la ràdio professional, la honestedat, ho remarco, perquè es fa molta comunicació amb molt poca honestedat, sempre que es mantingui aquesta professionalitat, que és l'equivalent a mi a la honestedat, la ràdio és imbatible. I per tant, dintre els diferents àmbits que comporta la paraula companyia, per mi la ràdio igual a companyia, i això ho té molt poques.
6: I ja per cloure aquesta conversa tan interessant, què és el que tu et sents més orgullós o amb què has disfrutat més durant els teus anys de periodisme?
5: Hosti, doncs jo he disfrutat fins i tot hi ha un fet que he corroborat per molts d'altres gent que directors de programes, que és que sempre, fins que no s'engega el llum vermell del directe, per això deia el directe, estàs amb uns nervis acollonants, te'n vols anar, en fi, tot és veritat, totes aquestes coses que es diuen és veritat. Fins i tot d'això n'estic orgullós, de que cada, fins que llavors s'engega el llum vermell, al cap de 10 segons ja està, però que la cadira ha tremolat cada vegada que m'he assegut per començar un programa o fer una entrevista, d'això, fins i tot d'això n'estic orgullós. I et diria, de què n'estic, no ho sé, però d'haver descobert que la ràdio s'escolta i a tota hora. He fet programacions a Catalunya Ràdio a les 3 de la matinada i amb una audiència espectacular, i programacions al cap de setmana unes hores que dius, bueno, pues la gent, vull que fots tu despert, no? Doncs sí, doncs la gent estar despert perquè busca aquesta companyia que et deia, no? D'això, de tot això n'estic orgullós. I si vols et diré un moment per mi, una entrevista feta en directe a una persona que tenia el mateix cognom com jo, Joan Margarit, l'escriptor, el poeta, i per mi és dels moments més macos que he disfrutat, que he gaudit més fent ràdio. I igualment que et dic de gaudir, amb aquests anys que he estat a RAC1, a la vida de cadascú li passen coses, i a mi m'han passat coses no gaire agradables, i saber posar per sobre de tot la professionalitat, perquè si no vas a treballar aquell dia i no passa res, amb les circumstàncies doncs, que m'acompanyaven, d'haver-ho sabut fer i aguantar és allò que diu el Sabina, és a boca és mia, en moments complicats, haver-ho sabut fer en moments complicats personals, també n'estic molt, molt i molt orgullós, i sobretot doncs, de la gent que trobes pel carrer, que et sent a parlar, i això els de les imatges ho tenen més fotut, no? Però quan et senten a parlar Oye, ¿vostè? Sí, sí, Luis del Olmo, sí, per servir-la, no? Bueno, ja és miqueta la conya, perquè això de les veus, a vegades, la gent sent una veu que l'identifica, no sap ben bé amb qui, i fas la cunyeta corresponent, no? Però bé, que llavors la gent et parla i et diu, escolta'm, allò que fas, escolta, l'altre dia que vas dir, perquè jo em he trobat vegades que havia sortit per televisió, i la gent, em vaig veure l'altre dia, sí, et va agradar, bueno, no sé de què collons parlaves, però et vaig veure per la tele et veus.

0: a Catalunya Ràdio, amb uns que també van venir a RAC1, que eren el Vinyoli i el Beltran. Un programa que es deia, feien per televisió avisa'ns quan arribi el 2000, doncs bé, per ràdio també. I vaig deixar de fer el Pont de les Formigues, que el va continuar fent durant un temps el Martí Gironell. Bé, doncs quan jo començo la primera pedra, recordo que fins i tot, seguint el model de televisions, i això m'ho havia explicat gent que ho feia amb cròniques marcianes, per exemple, que sempre hi havia una, jo era molt amic del director, del realitzador de cròniques marcianes, que sempre hi havia una de les càmeres, que no era una càmera que ell veia, sinó que era la competència, una pantalla que era la competència. Bé, durant un temps vaig estar escoltant per un auricular, tenia el meu programa, és a dir, jo em sentia jo, i per l'altre escoltava el Martí Gironell. Sí, eren moments, i després sí que m'escoltava no només el Martí Gironell, sinó que m'escoltava la vaig escoltar mentre estava, no recordo si Catalunya Ràdio o a RAC1, l'Elisenda Roca, que feia el seu programa a la Com, també els caps de setmana. Quan feia un programa a la nit a Catalunya Ràdio, coincidia amb la Gemma Nierga, a la cadena SER, ja feia un programa que es deia Ja som avui, que a partir de notícies del dia, aquell dia que s'estava encetant, parlàvem amb els oients. I sí, que ho escoltava, no en directe com aquesta petita anècdota que t'he explicat amb en Martí Gironell, que a més després es parlava amb ell, perquè érem amics i havia col·laborat en el meu programa, el Martí Gironell, i després, bueno, després ja va passar també un altre que va passar al camp de l'escriptura, i que li va molt bé, que jo estic molt content de que li vagi molt bé en el Martí Gironell, però després et parlàvem, estàs fent això altre, sí, ja, pam, pam, sí, sí. I en aquell horari, bueno, ens vam anar fent la competència fins que vaig guanyar.
1: Molt bé, doncs Jordi i Margarit, moltes gràcies per aquesta estona de conversa i fins una altra.
0: Una abraçada ben forta, Esteve, i a tots els que feu aquesta aportació en el món de la comunicació.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Seguim parlant de ràdio, com no podia ser d'una altra manera, i ara anem amb una efemèride que és molt notòria i molt important de destacar, i és que demà es celebra el 40è aniversari de Catalunya Ràdio. Compte que nosaltres ja ho vam dir l'any passat, quan vam celebrar el 40è aniversari de Ràdio Sant Cugat, sempre anirem amb avantatge, això és obvi, anirem un any abans, però em sembla que és molt important fer un breu comentari sobre Catalunya Ràdio. N'hem parlat moltíssim, jo crec que és l'emissora de la que hem parlat més al nostre programa, però a les portes, a 24 hores d'aquest 40è aniversari de Catalunya Ràdio, quina opinió tens d'aquesta vida, d'aquesta trajectòria de 40 anys, Jordi, de Catalunya Ràdio?
5: Home, fantàstica, no? És la ràdio de referència. Hem crescut amb Catalunya Ràdio. Hem crescut, hem passat moltes nits amb Catalunya Ràdio. No sé si més nits que dia. No, jo crec un 50%, no? Perquè jo les nits ja les compartia amb la Sílvia Tarragona com a oient de la nit dels ignorants. I els matins, evidentment, el període més llarg que la vaig escoltar, sens dubte, va ser durant el matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. La efemèride que tu deies, 19-20 de juny, la nit del 19 al 20 de juny de l'any 1983, un tal Miquel Calzada, que ja el coneixem, Miki Moto, deia les primeres paraules en antena a Catalunya Ràdio.
4: Per cert, que no ho hem comentat, el Miquel Calzada es va presentar per ser director de Catalunya Ràdio, estem parlant de fa cosa d'un any, però per punts al final no va entrar per molt poc, i tal com ho va dir en una entrevista és que ell es va quedar com una mica, diguem, decepcionat pel procés de selecció que hi va haver, que no li va semblar del tot correcte. Però hauria sigut impressionant, amb tots els respectes pel director actual de Catalunya Ràdio, sí, sí. Però si ho hagués sigut Miquel Calzada, això hauria sigut la bomba.
5: Segurament, eh? Compte que Miquel Calzada és qui ha creat Flash, eh? Juntament amb en Carles Cuní. Vull dir que aquesta visió tan moderna i tan trencadora a les mans d'una emissora com Catalunya Ràdio, jo crec que hagués sigut increïble.

0: Bé, no li va agradar gaire. Clar, automàticament em venen coses del passat, no? Aquests processos de selecció, aquestes decisions directives, no? Aquestes paraules d'Antoni Bassas acabant el matí de Catalunya Ràdio, on parlava de moltes coses, entre elles la crosta. En fi, tot això, s'ha de veure el perquè, no? S'ha de veure el perquè i s'ha de veure què és el que no acaba d'encaixar, no? Perquè una persona com Miquel Calzada, amb un pes increïble i amb una, diguem, jo crec, més que contrastada experiència i exitosa carrera professional, vaja, hauria sigut una cosa molt, molt, molt increïble, com tu dius.
1: Bé, ja que parlem del 40è aniversari de Catalunya Ràdio, què et sembla anar a escoltar? Un jingle que és històric, es va enregistrar en 1983, just als inicis de Catalunya Ràdio, però que és una versió del jingle clàssic de Catalunya Ràdio que mai segurament haureu escoltat.

0: Ho recordaves, no, això, que en vam parlar aquí,
1: sí,
0: a la Maroteca?
1: Ho recordava. Bé, un extra de veu, eh? És la veu del nostre poble, no? Seguint les notes melòdiques, sí que el Paparapà i el Catalunya Ràdio, això ja ho teníem clar, que és una part cantada, però aquesta afegitó, doncs, no ha sonat tant en antena, això, eh? No ha sonat tant.
0: No, de fet, estava censurat, perquè per qüestions polítiques, això de dir la veu del nostre poble...
1: Bé, comencem.
0: Era potent, sí, com sempre, com sempre.
1: Sí, sí.
0: Vinga, anem a una altra versió d'aquest jingle clàssic de Catalunya Ràdio, en aquest cas, en clau de jazz.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Va, vinga, en aquest cas, el teu apunt musical, Jordi. Com has vist això? Perquè és només un jingle instrumental, eh?
2: Sí, sí, vinga. Tu i a mi, que ens agrada molt el jazz. Clar, l'essència, no?, aquesta improvisació, tant que jo, si no em dius que és el jingle de Catalunya Ràdio,
1: no t'ho creus.
2: No m'ho crec perquè no sé el que estic sentint. Super mega improvisat. Bé, d'acord, em deixes fer també l'apunt musical. Jo estava enamorat del jingle musical de Catalunya Ràdio de la nit.
1: Sí, l'hem escoltat aquí en el programa i tant.
2: L'hem escoltat aquí a la ràdio. M'encantava. A més, és que és com que es transforma, no? O sigui, el sol baixa, es comença a encendre els llums als carrers i aquí comença l'altra ràdio. Mira, l'altra ràdio. Em perdó, Cinto. Per mi és el Cinto Niki. Aquí comença l'altra ràdio, que és la ràdio de nit, no?
1: Per acabar aquest capítol de Catalunya Ràdio, un parell de jingles o de caretes o de separadors, ara no ho sé exactament, dels programes dels inicis de Catalunya Ràdio. Seguim el 1983 amb la Negra Nit.
3: La Mercantil Radiofònica presenta cada nit de 3 a 5, de dimarts a dissabte. Un temps de ràdio molt particular. Negra nit.
1: Doncs aquí escoltàvem les veus de la Mercantil Radiofònica, que no era ni més ni menys que la gent que feia possible un programa revolucionari que es deia El Moro, El Mico i El Senyor de Puerto Rico, i que, per tant, doncs, aprofitaven també per fer una sessió de música a altes hores de la matinada.
2: Boníssim, boníssim, eh? Aquesta veu i aquest jazz i això... Tot aquest saxo l'escoltava, ara em venien moltes imatges, eh? Bé, bé, bé.
1: Doncs vinga, un jingle més.
4: A Catalunya Ràdio, cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, ens ho passem de por.
5: Ah! La joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del...
4: Música per tu i la teva família.
1: No era un jingle, doncs, era una promoció d'aquests plàstics dràstics amb aquest estil tan particular dels inicis de Catalunya Ràdio, que era molt trencador, per aquella època.
2: Sí.
1: I també
2: sí.
1: Has pogut detectar, no?, quina veu apareixia per aquí canviada de velocitat. Ho has detectat o no?
2: No, Miquel? No,
1: no,
2: no, sé.
1: No, no. Era el mític Joan Capri.
2: Joan Capri?
1: De fet, anem a recuperar-ho, ja veuràs.
4: Estem de por.
5: Ah! La joventut d'ara és
1: més punyetera. Ràpid.
5: No van del braç, van del...
2: Sí.
1: El Capri.
2: Sí, però, clar, per la frase. Però és que, clar,
1: no, no, és que és la gravació però baixada de velocitat. O sigui,
2: no, no, que sí, però que el reconec no per la seva veu, sinó per, no. Sinó per pel que diu.
1: Sí, sí, sí,
2: la
1: correcte.
2: La joventut d'avui parlava així. No van del braç, van empodrats. Parlava així.
1: Doncs aquí l'hem tingut, el Capri, també, en aquesta promoció de Catalunya Ràdio. Molt bé, doncs seguim amb més històries aquí, a la Hemeroteca de la Ràdio.
6: Bon dia, són les 7 del matí.
7: Bon dia, són les 8.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
9: No toquis el dial, que et toco els dits.
10: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
11: Swing Flash.
0: La Hemeroteca de la Ràdio.
1: Tot i que, de fet, anem acabant ja la nostra hora setmanal de programa d'aquesta Hemeroteca de la Ràdio, que avui hem dedicat pràcticament de forma exclusiva a aquesta entrevista que Jordi Margarit va tenir la gentilesa d'oferir-nos des dels despatxos de Ràdio Associació de Catalunya. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte. Sapigueu que teniu un e-mail a la vostra disposició, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. I també teniu el WhatsApp al 689 10 74 83. 689 10 74 83. Aquí ens podeu dirigir les vostres comunicacions per fer qualsevol comentari, o també si teniu algun àudio enregistrat fa molts anys a la ràdio que ens vulgueu compartir, doncs a través d'aquestes vies de contacte podreu estar en plena comunicació amb nosaltres per fer-nos arribar les vostres gravacions. Marxarem, ja que parlàvem del 40è aniversari de Catalunya Ràdio, amb alguns documents d'aquesta emissora pública catalana que tant estimem i que, com diem, afortunadament arriba al seu 40è aniversari demà, dia 20 de juny. Escoltarem alguns jingles als inicis de Catalunya Ràdio i acabarem marxant amb un fragment del Matí de Josep Cuní enregistrat l'any 1991, on podem escoltar, a banda de la veu del mateix Josep Cuní, la veu de Kilian Sabrià, un dels periodistes que fa molts anys que volten per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: 2:02 de 10. Kilian Sabria, bon dia.
1: Hola, bon dia, bona hora. ETA es fa responsable de l'atemptat de Vic i dels que hi va haver a Roma i a la Costa del Sol en un comunicat que publica avui el diari Egin. El ministre de l'Interior, José Luis Corcuera, informa aquest matí al Congrés de la desarticulació del Comando Barcelona d'ETA i de les últimes detencions a Euskadi i al País Basc francès. Avui incineraran el tinent de l'exèrcit de l'aire assassinat ahir a Madrid. El ministre de Defensa creu que l'atemptat tenia com a objectiu la base militar de Cuatro Vientos. L'etarra Juan José Zubieta, detingut al xalet de Lliçà d'Amunt, diu que Montiagudo va ser qui va accionar el cotxe bomba carregat amb 260 quilos de Monal que es va fer servir a l'atemptat de Vic. La direcció del PSOE obre una investigació interna per aclarir les acusacions de finançament il·legal que fan al Partit Socialista. L'excomptable de Filesa i Time Export diu a Catalunya Ràdio que una d'aquestes empreses va pagar el lloguer de la seu electoral del PSOE. Felipe González aprofita una escala tècnica a Moscou de tornada del seu viatge al Japó per anunciar una visita oficial a la URSS pels dies 8 o 9 de juliol. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, valora positivament el viatge oficial que ha fet a Txecoslovàquia. Aquesta matinada hi ha hagut 2 morts i 14 ferits a Alger. El president d'Algèria ha donat amplis poders a la policia i també a l'exèrcit que aquesta nit ha fet regir el toc de queda. El president soviètic Mikhail Gorbachev diu a Oslo que l'URSS necessita la cooperació dels 7 països més industrialitzats del món i també de la Comunitat Econòmica Europea per integrar al món l'economia soviètica. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN comencen avui a Copenhagen una reunió en la qual intentaran trobar una posició comuna de cara a la nova Europa després de la Guerra Freda. Israel no posa traves a la participació de la Comunitat Econòmica Europea en una conferència de pau al Pròxim Orient. Trànsit ha quadriplicat el nombre de retirades de carnet des que va començar l'any i adverteix que hi haurà sancions per tothom que doni positiu al control d'alcoholèmia. Les universitats de Tarragona, Reus, Girona i Lleida funcionaran a partir del curs 92-93 com a centres totalment independents. Un document de compra-venda relacionat amb el crim de Torà té una firma falsa, segons han dit a Catalunya Ràdio fonts pròximes a la investigació. L'informe psiquiàtric de Josep Talleda, processat per la mort d'una nena de 14 anys a Sant Hilari Sacalm, diu que no té problemes de personalitat, però que és una persona d'una fredor que ratlla la malaltia. L'Audiència de Barcelona jutja un cirurgià pel presumpte delicte d'imprudència mèdica per haver causat una malaltia incurable a una de les seves pacients. El jutge deixa en llibertat provisional una dona de Sant Cugat que allotjava il·legalment 40 emigrants marroquins en condicions infrahumanes. Un cop acabada la venda a British Petroleum de la participació que Banesto té a Petromet, la multinacional britànica vol comprar ara...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes. esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps, on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també van tristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles! I no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però, saps què diuen? Que de vegades, la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund. I quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà, i cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació, i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt,
6: tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm, el recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots digues explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o, si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ah!

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se.

0: no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
1: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
2: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
1: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigué allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar

0: a donar-li el bon dia.
1: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
0: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i, tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
1: "No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sostrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro."
0: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund. I quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt,
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit, la idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb coble. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup Trèvol treu el seu primer disc folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una cobla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Cobla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flavia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01 en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi ha un radó de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: No es valora el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat diuen es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També amb banda han tret el Míbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Cobla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una cobla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert, el Flaviol, Magí Castro, els Tibles, Quim Vinyes i Bernat Carrera, a la tenora Kirsa Ejeipa i Pere Bages, també a les trompetes Joan Salvador, als fiscorns Ignasi Bofill i al contrabaix Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polen, Kirsa Ejeipa, i l'assistent de producció ha estat la flabilaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de cobla, de fet, de la Cobla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació. Un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Kirsa Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sí, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Kirsa Ejeipa, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtioni, Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles La Principal de Llobregat, La Marinada i la Ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'Aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: coplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments cerdanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Coplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: Simplejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Aixurar Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives, en aquest cas, amb aquest acte. Només en destacarem aquest, perquè és que centrarem tots els esforços en ser a la Plec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de la Plec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà la Plec Pairal de Catalunya.

Viral, amb recorregut des de la plaça Catalunya, passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella, amb la participació de la Cobla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Cobla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2:50 de la nit amb el pregó de la Plec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot, i les cobles seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 7:15 de la tarda, concert de cobla al passeig de Manuel Puigverd a Calella, amb la cobla Sant Jordi, dirigida per Miquel Massana, i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a 10:00 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de la Plec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os, a 10:00 i 4:00, amb una plec, amb les cobles Marinada, Montgrins, La Principal de la Bisbal i La Principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina, es titula Sona Pairal, i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, us recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a la plec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de La Principal de Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc és necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o la

0: pubilla empordanesa, a més de la Reina de les Flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Cobla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boled anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'aplec de tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer i que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
1: Cublejant. Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube, i també a WhatsApp, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: I arribarà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixareu que ningú pugui trencar-la, només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Rigol. Benvingudes i benvinguts, amics de les sardanes i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de qui us parla Miquel Batet, editor del programa, i de Naimat Triqui, el control tècnic, i de l'Oriol Coromina, el muntatge. El passat 2 de maig vàrem tenir el goig d'estar a la celebració de del 50è aniversari de la Cobla Juvenil de Sabadell. A l'audició que es va fer a la plaça Doctor Robert, vàrem escoltar l'última sardana tocada per més de 30 músics, tots ells components actuals o passats de la Cobla. Magnífica interpretació. A la cloenda del programa vàrem escoltar unes paraules d'aquest magnífic músic i mestre que és en Joan Lluís Moraleda. Per això, i en reconeixement de la seva maestria, avui escoltarem sardanes de la seva autoria. En Joan Lluís Moraleda i Perxacs va néixer a Santa Maria de Palau d'Ordera el 1943. És un dels autors més galardonats i representatius de la música per a cobla del nostre país. Les seves sardanes van des de l'esporament de plaça i balladores a altres concebudes per ser escoltades en concert. El seu amplíssim camp d'activitat musical li ha aportat un coneixement plural i profund de moltíssims dels seus àmbits, duent-lo a guanyar-se un merescut reconeixement de les seves qualitats professionals i personals. El que d'uns altres hagi anat a concerts anuals organitzats per l'entitat sardanista Sant Cugat al claustre del monestir l'haurà vist dirigint la Cobla Juvenil de Sabadell. Doncs bé, començarem amb sardanes d'aquest excel·lent mestre. Estaran interpretades per la Cobla Sant Jordi.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana es titula Benvinguts. Va ser la sardana oficial en l'acte d'inauguració dels Jocs Olímpics a Barcelona el juliol del 1992. Va ser cantada originalment per en Josep Carreras i Montserrat Cavaller amb l'Orquestra de Barcelona, la Principal de la Bisbal, l'Orfeó Català i l'Orfeó Gracienc.

Els amics de la sardana de Vilanova i la Geltrú demanaren al mestre una sardana d'homenatge al mestre dels mestres, Eduard Toldrà, i la titulà així: Eduard Toldrà, mestre de mestres. Va ser estrenada a Vilanova i Geltrú el juliol del 1996.

L'escampada sobrada. És una de les sardanes més populars de l'autor, demanada pels amics sardanistes de Breda. És una sardana valenta, engrescadora i de plaça. Aquí la tenim.

pendent de viure-ho. Aquesta sardana va ser galardonada a la Olimpíada Cultural de Banyoles de l'any 1990, valorada per la seva tècnica musical i el coneixement de la cobla. Comprovareu que és una sardana de concert.

Escoltarem ara l'Aplec de Nadal, sardana que recull temes populars nadalencs catalanes. Va ser estrenada al març de l'any 1997.

L'any 1998, el jurat de concurs de composició de sardanes musicals i de cobla, Joaquim Serra, va donar el primer premi a aquesta sardana, que el mestre Moraleda la va titular A Trenc d'Alba.

Ara us oferirem una sardana de concert. Es titula Homenatge al Manuel Falla, a Manuel de Falla. I fou el primer premi del concurs de composició de sardanes de la Societat General d'Autors l'any 1996.

Rambla de les Flors, òpera prima de l'autor, Premi de Ciutat de Barcelona i també Premi de la Crítica. És una sardana primerenca que deixa entreveure l'estil creatiu del mestre.

Les roquetes al Orfeó Català, escrita per l'agrupació sardanista Ideal d'en Clavé de les Roquetes de Barcelona, com ofrena al Orfeó Català. És una glosa amb cites del cant de la senyera, com podreu comprovar.

I finalment escoltarem una sardana que titula Salut, mestre Manuel, dedicada, com podeu suposar, al nostre estimat Manuel Serra i Puigferrer.

amb la música interpretada per la Cobla Sant Jordi i agraint la vostra companyia, ens despedim fins a la propera. La Imat Tuqui i l'Oriol Coromina, que han estat amb vosaltres, i en Miquel Batet, director del programa. I sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, visca Catalunya i visca la sardana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit, la idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu ESPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.
5: A la platja del Portbó,

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells, Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera, defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa. Així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit al Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les Estrelles.

I després d'escoltar aquest balar de les estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les plegadores d'avellanes.

0: Hi ha una cançó, quasi amb un títol semblant, que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtic en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Here we go!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportives. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: d'aigua moll.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rela, programa aquest que començarà parlant amb la Revolta Pagesa. I és que aquest gremi de la pagesia enceta ara diverses assemblees amb qüestions que creuen que cal batallar, que cal reivindicar i que pot ser que s'acabin transformant, doncs, amb aquelles grans mobilitzacions a les que ens tenen acostumats. I tot plegat, en parlarem amb un dels seus portaveus, Ramon Rojo. Després el que farem és rebre al màxim responsable d'Unió d'Uniones, de la Fruita Dolça, amb en Josep Cabré, amb qui abordarem diverses qüestions com aquests problemes que tenim ara mateix amb la pera, però no només. També com a Alt Picatil preguntarem per aquesta fusió de les dues cooperatives, que és una qüestió que fa molt temps que es porta coient. Parlem de Frutalpi i la cooperativa de Sant Bartolomé. Tot plegat i més en una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: El maig, el favà, primerenc o tardà?
3: Amb nom propi.
1: Doncs som-hi, comencem amb aquesta primera entrevista, us ho dèiem ara al sumari, parlant amb Revolta Pagesa, amb el gremi de la pagesia, amb un dels seus portaveus, amb Ramon Rojo, que podríem dir-ho així, que no sé si ho explicaré jo bé el que proposen, però no sé si seria correcte. Ramon, molt bones de nou, benvingut de nou a casa teva, a aquest programa.
4: Molt bones.
1: Que el que proposeu és tornar a preguntar-vos, parlar amb la pagesia, per si cal moure coses, seria això? Perquè ens explicava a la premsa un reguitzell de propostes, de coses que no us acaben d'encaixar, i podríem dir que comenceu amb assemblees per veure si això us farà mobilitzar en un futur, seria correcte?
4: Sí, correcte. Ens trobem amb un problema molt greu, que és que el producte que fem a Catalunya no surt, no s'està venent. Abans era pel tema de la sequera, que no podíem produir bé. Ara que per fi aconseguim produir, doncs resulta que a les grans distribuïdores, grans superfícies, i també veiem que la restauració, doncs no fan servir el nostre producte i fan servir producte de fora. Llavors, això, òbviament, el que està aportant és que les cooperatives estiguin plenes d'oli, els cellers estiguin plens de vins, magatzems plens de verdura. Amb el tema de la fruita es veu que també n'hi ha molts problemes. Bueno, el cereal també té un preu molt baix perquè entra molt de cereal de fora. Bueno, és tot un conjunt de problemes en el sentit de la comercialització, diguem-ne, no? L'última fase del producte, que és vendre'l amb un preu per poder guanyar-nos la vida, i ens trobem que no n'hi ha manera.
1: És això que un servidor que fa més de 20 anys que fa de periodista agrari, doncs fa 20 anys ja sonava com una qüestió capital, i tant de bo m'equivoqui, però potser dintre de 20 anys seguirà sonant allò de prou justos per la pagesia. No ens en sortim, però clar, entenc també el vostre malestar, que a casa nostra, com a mínim, els nostres comerços, els qui ven aliments que en tinguin de cases, que això no cal dir ni reclamar-ho, però sí ho hem de reclamar perquè no és lo habitual o no passa tant com caldria, no?
4: Sí, la veritat és que arriba a ser fins i tot trist veure o demanar que el producte que fem aquí, el primer lloc que s'ha de vendre és aquí, i no el d'aquí, doncs, o haver d'exportar-lo moltes vegades o no vendre'l directament, que és el que ja està passant. Que això és una situació, bueno, no té cap tipus de sentit. Vam parlar amb el govern pel tema de la comercialització, d'etiquetatges i tot això. Ens trobem que estem dintre d'un sistema que la majoria de lleis sempre fan traves per poder posar-li pals a les rodes al producte de fora, i bueno, doncs ens trobem en aquesta situació absurda en un món que sempre s'està predicant la petjada de carboni, bueno, cuidar el planeta, no?, que són les polítiques dels últims 30 anys, i ens trobem que el producte que tenim aquí, en comptes de prendre'l aquí, doncs hem de prendre el mateix producte, de molt menys qualitat, de moltes menys garanties, etc., però de l'altra punta del món. Llavors, aquí n'hi ha alguna cosa que no quadra des de fa temps, i ara ja la situació ja ser ja molt preocupant.
1: Clar, és dir, la situació no és pas nova, però també és cert que quan Revolt agafa una situació que és un mal endèmic, com a mínim fa trontolla que allò segueixi igual. Per això la pregunta penso que és molt pertinent. Us passa pel cap algunes accions concretes per tractar de que aquí es prioritzi el que es vengui i es consumeixi productes locals?
4: Sí, a veure, el primer que farem serà començar a fer assemblees per veure també com estan els ànims i veure també del múscul que hi podem comptar. L'objectiu és, com sempre, denunciar in situ l'arrel del problema. És a dir, si n'hi ha grans superfícies, etc., que són els que en comptes de vendre oli d'aquí porten oli de l'altra punta de la península i fins i tot d'altre continent, doncs, òbviament, haurem d'anar davant d'aquesta gran superfície i explicar-li a la nostra societat el que estan fent i la repercussió que té comprar aquest oli de fora i deixar de comprar l'oli que fem nosaltres. En el cas de l'oli, per exemple.
1: I això, JARC, Unió de Pagesos, les organitzacions tradicionals de forma conjunta, doncs un servidor se n'ha fet un fart de veure i cobrir-ho, de que a determinada firma, doncs, quan feien sobretot allò del producte és que vende sota costos si, algun producte, també pel tema de les importacions, però sobretot pel tema dels productes és que és, aquests que insistim es venen sota costos de producció, doncs que es feia una gran mobilització a les portes d'aquell gran supermercat, que això sí que a la marca li fa ser mal, que aquell dia no ven tants calés, però passat demà dona la sensació que tot segueix igual, no? I m'imagino que aquesta reflexió que fa un servidor també l'haureu fet vosaltres. Sabem que costa molt mobilitzar la gent, però suposo que també heu de trencar aquest esquema de, bueno, anirem un dia davant d'aquesta gran superfície i passat demà què? No servirà de res. Què els diem a la gent que pugui pensar això, que és ben legítim i lògic?
4: Bueno, la intenció de tot això no és protestar, sinó la intenció de tot això, com sempre intentem fer, és arreglar el problema. És a dir, nosaltres no volem fer un dia i fer una protesta i poc més. Nosaltres el que volem realment és que les grans superfícies tinguin venda de producte local i producte català. Que les persones puguin optar allà dintre de si volen comprar un oli que ve de fora o un oli que sigui nostre. Almenys que tinguin l'opció. Fins ara no tenen l'opció. Llavors, la nostra intenció és de seure'ns amb les grans superfícies i també volem que sigui el govern, perquè sigui el govern el que miri de mediar i d'aportar les solucions, si nosaltres no som capaços de trobar-les, per mirar de que la pagesia pugui vendre el seu producte a la seva terra i que tothom hi guanyi. Les grans superfícies, en aquest cas, n'hi han de moltes que enguany, l'any passat, perdó, van batre rècords de guanys. Llavors, sabem perfectament que vendre producte local no els hi farà plegar, ni molt menys. Sí. Que igual no tenen tants guanys o vés a saber la repercussió, però la repercussió que ha de tindre això serà mínima. Llavors, crec que pel bé de tothom és millor que aquestes empreses bueno, retallin una miqueta els guanys, si cal, però que puguin vendre el producte aquí, que pugui haver-hi pagesia aquí i, sobretot, que el consumidor pugui comprar un producte que sap d'on ve. Perquè si compra ara unes llenties que venen d'Estats Units, vés a saber d'Estats Units on les han comprat, perquè això no té, no tenen rastre com nosaltres. No tenen aquesta, aquesta burocràcia, aquesta...
1: traçabilitat, no, sí. La traçabilitat,
4: sí. Estem tot el dia amb la traçabilitat, ja no m'he sortit el nom, perdó. No té la traçabilitat que tenim nosaltres. I ja, de fet, és que ja que fem tantíssima paperassa, tanta traçabilitat, tanta normativa, almenys que ens serveixi perquè el nostre producte vagi per davant, no? Del que no ho té, perquè és que si no té cap tipus de sentit. Si hem d'estar tot el dia fem la collita i hem de posar aquesta finca han sortit tants quilos, és el lot número 1, l'altre tal, quan envases, això és del lot número 1 que va fer amb aquesta finca, amb aquesta altra. Si n'hi ha qualsevol problema, de seguida se tira del fil, s'arriba a la finca i se miraria el que ha passat allà. Això nosaltres ho podem fer i en canvi ells de fora no. Llavors, sí, sí. No té cap tipus de sentit aquesta situació.
1: No. A més, aquí l'expliquem setmana sí, setmana també. Per tant, els oients ho saben prou bé, els que segueixen aquest programa. I pels que no, vaig a dibuixar una mica... Ja em disculparàs, a grosso modo, algun dels capítols més importants de Revolta. Ho dic, recordo d'on venim per després preguntar cap on anem. Clar, quan parles amb organitzacions agràries tradicionals, Unió de Pagès o Jarca Saja, moltes vegades et diuen allò de que a partir de la primavera això de convocar la gent, mal assumpte, que la gent ja té feina, que les èpoques bones són abans, no? I amb grans causes i que veiem que es pot canviar, que es poden canviar coses. Clar, vosaltres ja era un 1 de juny que paralitzàveu tot un país amb un múscul brutal. No ho heu fet més vegades, però en aquell moment que ens deien que costa molt arrencar la gent, vosaltres segurament és quan més arrencàveu. Això feia que també per l'1 de febrer posterior doncs amenacéssiu amb més talls de carreteres per paralitzar el país, que a correcuita el conseller a Cervera, amb aquests ja coneguts com a Corts de Cervera, us prometés moltes coses perquè aquells talls no es produïssin, i llavors també, aquells talls i aquest anar mobilitzant-se, al principi amb reticències de les organitzacions tradicionals, però amb el pas del temps doncs, sumant-se molts amb aquest múscul que ha mostrat Revolta. Això és, a grosso modo, una petita part, perquè hi ha més coses, de la radiografia d'on estem. Clar, jo pregunto, l'escenari és el mateix? I la pregunta és, perquè sabem que estan en la mosca darrere l'orella les organitzacions agràries pel tema del vot nul a les eleccions que vau demanar i que va ser un èxit amb un 20%. Que si els acords de Cervera, aquells que dèiem ara, es van complir o no, i si no es van complir perquè la gent us cregui i ho segueixi i tothom sumi, doncs han de veure que allò serveixi, sobretot quan ara hi ha feina. És a dir, no sé si aquest escenari que a grosso modo he dibuixat d'on venim i d'on estem, us fa patir, és així, no tant, m'equivoco, us preocupa?
4: Doncs mira, jo, sincerament, jo crec que la gent que sempre hi participa amb el que es fa a Revolta, jo crec que ho fa per dignitat, més que per aconseguir coses. A veure, sempre quan tens un problema vols arreglar-lo, no? Però al final, jo el que sento sempre, perquè n'hi ha moltíssima germanor dintre de cada vegada que fem alguna cosa, jo el que veig és que la gent s'estima i dona suport i vol lluitar per causes justes, de manera justa i amb una gent que l'única intenció que tenim és millorar les coses. No n'hi ha cap tipus, no n'hi ha altra intenció. Jo crec que això és el pilar fonamental que ara mateix i que ha tingut Revolta des del primer moment. El tema d'aconseguir coses, això, el primer, estem amb un sector tan maltractat i que està tan bloquejat per tot arreu que desfer tot això se necessita moltíssim temps, moltíssima feina i s'ha d'anar a picar pedra. S'ha d'anar picant pedra perquè n'hi ha moltíssima feina. Llavors, els resultats directes són lents. Ara, per exemple, aquesta setmana passada se va publicar el tema de que el pantà de Riudecanyes es comencen les obres de les bases, d'una planta depuradora. Això no ha sigut Revolta, han sigut un munt de moviments de pressió que al final han aconseguit doncs, que això sigui una realitat. Si no s'haguessin fet totes aquestes pressions, això, òbviament, estaria en un calaix i se farien altres coses. A Cervera vaig ser jo, precisament perquè soc d'aquí, de la mateixa comarca, el que li vaig pressionar tot el que vaig poder al conseller perquè mogués fils pel tema d'aquesta planta de depuradora. Però igual que jo, ha apretat Unió de Pagesos, han apretat Comunitats de Regants, han apretat alcaldes, han apretat... Vull dir, és un no parar i és el que hem de fer. O sigui, no hem de parar. I ja sigui amb l'organització que sigui i sigui de la manera que sigui, però hem d'apretar, hem de defensar lo nostre i és que no ens queda més remei. Jo aquest migdia he estat amb un company d'aquí del Baix Camp, estava apuradíssim perquè ell està en una cooperativa que no li paga perquè no estan venent, no tenen diners, i a part depenen d'una altra cooperativa de segon grau que tampoc té diners i està pillat, i és un tio que enguany ha fet una bona collita i estava content, fa un mes era el tio més content del món. I ara resulta avui, estava fet caldo perquè no ha cobrat i té un munt de deutes, clar, ha tingut bona collita, ha comprat una eina i quatre deutes que tenia i ja està pillat. I clar, i per què és tot això? Doncs, òbviament, perquè aquesta cooperativa no està venent el producte ni al preu que l'ha de vendre ni al ritme que l'ha de vendre. I la cooperativa de segon grau també té un munt de problemes perquè es trobem el mateix, que el producte de fora invadeix el nostre espai i nosaltres al final no sabem què fer amb ell. Baixem preus i al final l'acabem regalant por ahí. I això no pot ser, perquè això el que està portant és en una ruïna, en un sector. Jo el company estava dient avui, tio, no pleguis, perquè anem a defensar tot això, perquè és que, a veure, tenim una feina que ens agrada, tenim passió. Avui dia el que treballa de pagès és per passió. Fins ara podem treballar de lo que ens agrada, a la nostra terra, finques nostres, de la nostra família, o llogades, o el que sigui. Vull dir, te pots guanyar la vida mig bé. Dic, tio, això ho hem de defensar, això no ho podem deixar i quedar-nos amb deutes i deixar passar tot això i a sobre després ser dependents d'uns altres. És que això no té cap tipus de sentit. O sigui, segurament som del 4 o 5% de tot el planeta de gent que treballa el que li agrada i cada dia anem a treballar i gaudim de lo que fem. Sí. Vull dir, i no, ho hem de defensar.
1: Clar, però sempre es fica més complicat perquè si ara costa treure producte, doncs cert és que s'ha aprovat en Mercosur, que està en vigor, però aquest aterratge de producte suposo que anirà sent paulatinament i alguns sectors patiran més que altres. Per tant, diguéssim, el futur, en aquest sentit, de que s'acaben consumint els productes d'aquí, doncs sembla que no que hagi de quedar igual, sinó, ostres, que si un vol ser pessimista, raons no li falten.
4: Bueno, sí, raons no li falten sempre i quan es rendeixi i no lluiti per lo seu. Claro. És a dir, jo crec que encara ens queden cartutxos per cremar i encara podem arreglar això. Si aconseguim que tothom comenci a comprar el nostre producte, vas a un restaurant, agafes la carta de vins i demanis el vi d'aquí, que vagis a un restaurant i que vagis a un restaurant que faci servir producte d'aquí, no? El que, vull dir, tenim, com a consumidors, tenim un munt de força i després la feina que tenim també a la pagesia i una obligació, ja per dignitat, és defensar lo nostre, que som els primers que haurien d'estar en peu de guerra per acabar amb tot el que està passant. El tema del Mercosur, al final, ja el tenim a dintre. Vull dir, Mercosur ja existeix de manera encoberta, però vas al supermercat, a qualsevol, i el 80%, 90% és de fora. Ja és de fora. Si és que encara que obrir les portes més, jo crec que més producte ja no podran portar, perquè és que ja gairebé tot és de fora. Llavors, per mirar de que això no segueixi avançant, tant govern com grans superfícies, com restauració, com pagesia, com societat, hem de trobar la manera de que la gent del territori pugui seguir endavant. I no amb subsidis, ni en ajuts, ni en pagues, ni res. No. Produint i cobrant el preu que es mereix la feina que fem. Sí, sí. Perquè nosaltres puguem pagar també a la nostra gent, ben pagats, que puguem comprar el que hagin de comprar, maquinària, etcètera, i que l'economia circuli. Si no és que és un cercle viciós que al final l'únic que tindrà diners és el que està portant producte de fora.
1: Absolutament d'acord. Estic mirant el temps. Et volia preguntar també, perquè abans feia esment d'aquest 20% que dèiem del vot nul. En parlo ara, perquè vam parlar amb tu la mateixa nit del dia de la votació, amb el programa especial que vam fer a finals de febrer, i dèiem una mica amb tothom, crec que amb tu mateix, amb tu també, que aquest 20%, absolutament increïble, sorprenent, xifres astronòmiques, un de cada cinc pagesos va votar nul després de la crida que feia Revolta Pagès, el Gremi de la Pagesia, que venim d'uns altres comicis que havia hagut zero vots nuls, d'aquests 20 i pico mil pagesos que tenien dret a vot en aquests i els anteriors comicis a cambres agràries, i que s'arriba a un 20%, a un de cada cinc. Clar, amb el pas del temps, ara que ja portem uns mesets, què ha suposat això? És a dir, l'administració us mira d'altra manera? És a dir, quina lectura feu amb el pas del temps d'aquesta força que vau demostrar, crec que és inapel·lable, que a dia d'avui què en queda d'això?
4: Bueno, nosaltres bàsicament seguim igual. És a dir, el que t'he explicat abans, de que som una gent que no tenim cap tipus d'intenció només que de defensar-nos, seguim igual. La intenció del vot nul va ser aquesta, de manifestar també la gent que tenim i la gent que està també en contra del sistema com està establert. I al final la força sempre vindrà de la capacitat que tingui la gent de reacció. I la capacitat de reacció sempre vindrà també per mirar de solventar un problema. És a dir, si n'hi ha quatre problemes, per dir-te alguna cosa, i n'hi ha un de ben gros, aquest sempre serà el primer que farà que la gent salti, no? Llavors, si tenim una organització que no depèn de ningú, que la mantenim entre tots nosaltres, a la que tinguem un problema, la nostra gent o qui sigui diu, ei, n'hi ha aquest problema, doncs tenim capacitat de respondre i d'enfrontar-nos amb qui sigui. Perquè nosaltres no li devem res a ningú, encara. I espero que demà tampoc. Vull dir, clar, no ens poden dir, no, mira, si feu això i doncs quan se revisin les subvencions te retallaré. O a nosaltres ens és igual això. A mi m'és igual. Jo el que vull, i la majoria de la gent, el que volem és treballar. Treballar, guanyar-nos la vida, que no ens estiguin robant a les finques, que no ens estiguin ficant producte de fora, que no s'estiguin inflant a paperassa simplement per perdre el temps i perquè no serveixi per res, perquè si al final ve un altre producte de por ahí, sí. Estem competint de manera deslleial. Que la gent pugui comprar un producte de veritat, ben fet, de la seva terra, fet amb carinyo, fet amb ganes, fet per gent honrada, i que no n'hi hagi mans brutes pel mig i que no n'hi hagin interessos dels grossos, que ja n'hi ha prou, de que estiguin fent tants diners a base d'enfonsar la gent, no només la pagesia de Catalunya ni d'Europa, és de tot arreu. Sí, sí. És de tot arreu, perquè la pagesia que n'hi ha a Amèrica del Sud l'estan fotent fora també de les seves terres per produir, per exportar. I bueno, al final és que no té sentit i això hem d'aturar-ho com, o sigui, com sigui i amb les eines que tenim.
1: A més...
4: Nosaltres...
1: A més, ho has dit... Tallava perquè no tenim temps per a més, però sí que a mi m'agradaria acabar subratllant, perquè penso que és el que més us apel·la. Jo, de veritat, que us dono la raó al 100%, que a vegades doncs, alguna cosa sembla que no es pugui canviar, però si no t'ho creus tu, no ho canviaràs. I si no, com molt bé deies, per dignitat, doncs un ha de dir, això està malament, aquí amb això no hi ha dret. I per tant, ja només pel tema de la dignitat i per batallar-ho, doncs sí que s'han de lliurar algunes guerres. I això revolta ho té, això segurament és el que fa que més que tanta gent doncs, segueixi anem a protestar de revolta, i per això nosaltres, doncs, com que ara comencen aquestes assemblees que ens deia el Ramon, en què aquestes i altres coses es posaran a debat, també volem posar aquest granet de sorra perquè la gent pugui tindre el debat des de l'altre costat de l'antena, que el puguin traslladar al bar, als amics, als grups de WhatsApp, perquè ens sembla molt pertinent tot això que denuncia el Gremi de la Pagesia avui, de veu d'un dels seus portaveu, el Ramon Rojo, a qui sempre li hem d'agrair que digui que sí als nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies i felicitats per la feina.
4: Molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Francesc. Gràcies.
2: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs seguim, ho fem ara amb Fruita Dolça i amb el luxe de poder-ne parlar amb el màxim responsable a nivell estatal de Unión de Uniones. Parlem del Josep Cabré, el responsable d'aquesta Fruita Dolça, com dèiem, d'Unión de Uniones. Josep, què tal? Molt bones?
3: Molt bones.
2: Que hi ha qui diu allò de que amb unes setmanes començarem la campanya, però la campanya, diguéssim, ja hi és, eh? Que la setmana passada parlàvem de cireres, s'ha d'aclarir, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Sí, sí, al camp hi ha un ritme bastant frenètic, que està agafant velocitat, que en diem nosaltres, perquè l'aclarida del pressing nectarina està al 100%, i la collita de cirera també està al moment quasi més àlgid ja. Poder la setmana que ve serà el moment més fort, i també s'ha començat amb moltes varietats d'albercoc. Per tant, inici de campanya, i paulatinament pues, bueno, la feina anirà més, no? Això comença de menys a més, i de moment anem començant.
2: Ens deia el Francesc Pena, que el coneixes prou bé, perquè precisament havia estat responsable de la Fruita Dolça d'Unió de Pagès, i va coincidir, doncs els dos tenen càrrecs a l'organització, que també ens ho han dit altres persones, que està molt tensionat el mercat laboral, és a dir, que es pateix molt per tenir treballadors, sobretot en aquest tram. Després, doncs, sí que ve molta més gent, també no és fàcil, però que ara és un moment que històricament cada vegada costa més trobar gent, també perquè s'ajunten campanyes, doncs, amb el sur, abans s'encadenaven. Això també ho noteu, els que... vosaltres?
3: Bueno, el que està clar és que les campanyes del sur s'han allargat i les plantacions de cirera han pujat, no? N'hi ha, no és que n'hi hagi moltes, però n'hi ha més que els últims anys. De fet, és l'únic cultiu de fruita que va estar pujant amb número d'hectàrees, els altres estan tots baixant. I per tant, doncs, hi ha aquest solapament, diguem-ne, campanya cirera, aclareig, i que els treballadors, doncs, acostumen a arribar uns dies més tard de lo habitual, perquè se'ls allarga campanyes de la maduixa o a la resta de l'estat. I a allargar aquestes campanyes, doncs, bueno, d'aquests moments, però bueno, enguany esperem que amb la regularització que s'ha fet per part del govern espanyol, pues, bueno, com que van dir que quan PIC presentaven els papers antes de resoldre podrien començar a treballar, pues, esperem que això, pues, no faci que no es tensioni tant en el mercat laboral i tot sigui més normal i vagi tot millor.
2: I els que som d'aquí de Lleida, de l'entorn de l'Horta de Lleida, o del món rural, doncs, aquella imatge l'hem vist moltes vegades, doncs, d'una persona, a mi em ve el cap, però no només, d'un subsaharià que va pels camins, que va parant torre a torre. Doncs, ostres, aquella feina que es pot treballar. M'imagino que deu haver perfils de tot tipus, de gent que té papers i gent que no. Ja sabem que la pagesia és complidora, que no se la juguen, perquè et cau un puro, no ho diu un servidor, sinó les estadístiques oficials. Però dibuixo aquest escenari perquè no sé si ha passat o coneixes, o t'han dit companys, de gent que et diu, ostres, sí, no tinc papers, però és que m'han dit que estan al caure. Si et convé, em faries un favor. Això us ha passat, de gent allò que estigui pendent que us vingui a reclamar feina?
3: Bueno, molts anys la gent que no té papers pues passen a dir-te que, sisplau, els donis feina, que no tenen per menjar, i tu els has de dir que no pots, en el sentit de que no té una situació regular, perquè l'Estat ha decidit no deixar-lo treballar i tu no li pots donar feina. I per tant no pot treballar, però enguany jo crec que això anirà molt a menys, perquè els mal anomenats, no?, sense papers, perquè són persones, no?, igual que nosaltres, i això d'anomenar-los sense papers, pues, ho trobo poder una mica lleig en aquest sentit, no? Però la gent que no té la situació regular seran menys, molt menys, i per tant, bueno, aquestes situacions de persones que no poden treballar, no ens hi trobarem, o no ens hi trobarem tant.
2: Aquesta és la teoria. De fet, les organitzacions agràries, doncs, ens han dit ja quan s'anunciava que ho veuen amb bons ulls, perquè això, perquè una mica el que deia, que s'ha tensionat molt el aconseguir feina, més amb un escenari que tot és tan canviant i tan incert, que s'avança en floracions i per tant també l'arribada de la fruita, etc, etc, que llavors fer una previsió de personal doncs costa molt, eh? I abans més o menys et gestionaves que encadenaves una campanya amb l'altra, i ara fer previsions costa moltíssim.
3: Jo crec que enguany també, Fran, se veurà pues, menys gent al carrer, perquè aquesta gent que no tenia una situació per poder treballar pues, no tenien recursos per tindre un allotjament o per anar a dormir. Sempre se'ns atribuïa que els pagesos no donem allotjament, això és fals. És a dir, nosaltres donem allotjament als treballadors que tenim. Els que no els podem donar feina perquè no tenen la situació regular, no els hi donem allotjament. Però com que aquesta gent podran treballar perquè tindran els permisos, doncs això serà bo perquè la gent que es veia pel carrer sense sostre, doncs molts d'ells tindran una feina, tindran un lloc on dormir digne, perquè bueno, molts cops i són de molt lluny, l'empresari, el pagès, els donen aquests llocs per poder viure i dormir, no? I donen els allotjaments. De fet, els últims anys hi ha hagut ajuts per fer allotjaments, han anat amb increment, i per tant, jo crec que la situació serà molt millor.
2: De fet, això està regulat al conveni del camp. Mai me'n recordo si és que el que dictamina el text és que si una persona ve, no sé si eren 80 o 75 quilòmetres, no dista gaire que se sigui amb un o avall, però que el pagès li ha d'oferir doncs, aquesta possibilitat d'allotjament. I això no passa amb cap altre gran sector econòmic. Ho dic perquè...
3: No.
2: Això no passa a cap altre gran sector. Aquí passa, i després també et sap greu, ho diem cada any, però abans de que passi, veure que gent, fins i tot companys dels mitjans de comunicació, fiquen aquell titular de... S'estima que uns 300 temporers dormen al carrer. No són temporers. Són rodamons, sense sostre, sense papers, que és una etiqueta que, com diu el Bep Cabré, a mi tampoc m'agrada, però ens entenem, però en qualsevol cas, que són tot menys temporers.
3: Hi ha una cosa que està molt clara, tu ho has dit, no? Si van a treballar al sector horari, nosaltres els oferim vivenda. Si aquests se'n van a fer feines, jo començo per cases, per jardins, per xalets, no tenen l'obligació de fer-los i vivenda. Per tant, jo crec que el sector agrari en aquest sentit està complint.
2: Sí, sí.
3: I no fem d'alguna excepció d'algú que no fa les coses ben fetes, doncs pues, normalitat, no? Moltes vegades s'acusa amb alguna al sector de no fer les coses ben fetes, i la majoria del sector, tothom sap que les empreses que doncs, estan produint fruita no es poden jugar el seu futur fent les coses malament. I, per tant, la gent té assumit que tot s'ha de fer bé i la immensa majoria dels pagesos estan fent la feina ben feta.
2: 30-35.000 persones amb una campanya normal és el que s'estima que arriba el volum d'ocupació a la plana de Lleida. Són xifres brutals i és normal, com qualsevol altre sector, amb molts menys treballadors, doncs que hi hagi algun cas d'algú que ho faci malament. Hauria de ser zero, però el que diu les estadístiques és que no sé si el 99,5, són xifres altíssimes de compliment del contracte i de que tot se fa bé. A més, és un sector que se'l fiscalitza molt, que rep moltes inspeccions, a més, moltes d'elles, i des d'aquí també ho denunciem, una vegada més, segons qui ho fa, doncs no agrada gens, la Guàrdia Civil amb sus fusells plantant-se a les explotacions. Espero que això canvi, perquè això d'arribar amb sus fusells en una explotació agrària...
3: No, jo només fer una reflexió. Tu pots tenir gent d'altres sectors treballant dins un magatzem, l'inspector d'entrar truca a la porta d'entrada, amb una cuina d'un restaurant que no és visible. El sector agrari treballa al carrer. Per tant, si estic collint la meva fruita, la gent, els veïns, o qui sigui que passa per la vora, està veient qui està treballant. Vull dir, més transparència és impossible, perquè el camp no té portes.
2: Sí, sí.
3: I com que el camp no té portes, estem a llum de tothom. I tothom ens veu que hi ha altres sectors que tenen aquestes portes. I casualment tothom i les entitats ara sortiran reclamant més inspeccions pel sector horari. És a dir, som un sector hiper
2: transparent. Sí, sí.
3: I a part d'això, ens fan totes les inspeccions, més que els altres sectors. Els altres sectors no fan campanyes específiques d'inspecció. Per tant, més fiscalitzats que estem nosaltres, no hi ha cap més altre sector, i més transparents que nosaltres, que, com diem, al camp no hi ha portes, no hi ha ningú.
2: Sí, sí. De fet, recordem un cas que ja fa com a mínim que jo recordi, dues temporades. Què passa? L'explico perquè tampoc sé si s'ha resolt, que fins i tot la pagesia pateix tant per fer-ho bé que les organitzacions agràries, amb reunions amb les mateixes administracions, especialment amb la subdelegació del govern, també amb el Ministeri, amb la Generalitat, també en antena, en programes com aquest, en aquest s'ha denunciat diverses vegades, doncs denunciaven que en alguns casos, per tal com són aquells països, crec recordar que era en Gàmbia, els papers que tu demanes per acreditar que aquella persona té papers, és a dir, que compleix la normativa i que per tant no li ficaran l'etiqueta al pagès de que contracta amb algú que no en té, són com unes fotocòpies d'unes cartolines que allò costa entendre quasi el text, que la foto t'has d'imaginar que és aquella persona, no? I allò són documents oficials de països, diria que era com Gàmbia i passa amb alguns més, eh? I,
3: clar, sí, no, és complicat.
2: I la pagesia deia, escolta, que nosaltres ens trobem amb aquests papers que ens diuen i sabem que són legals, però no tenim cap eina per poder-ho comprovar. Com ho fem, administració? Anem de la mà, ajudeu-nos. Vull dir, que fins i tot pateixen per això, que no hauria de ser pas la seva feina, i si algú ha falsificat el document, doncs el problema és per la persona que ho ha fet, no? I sé que això feia patir molt, que havia hagut alguna sanció amb algun pagès al respecte, que l'havien jugat, que un s'havia fet passar per un altre, fins i tot noms que estaven duplicats i triplicats, que no creuen dades, que també ho denuncia la mateixa pagesia, de dir, ostres, administracions, si aquesta persona ha presentat aquest paper, que us saltin les alarmes als ordenadors de que està treballant a dos o tres llocs, perquè nosaltres no ho podem saber, nosaltres tenim les eines i la multa és com a nosaltres, no? Et consta
3: fet,
2: si això és...
3: Continuen multant, des de l'inspecció, continuen multant per això de la suplantació d'identitat, i és més, ja totes les sentències són favorables a la pagesia, i els jutges han acabat donant la raó als pagesos i no als inspectors de treball, en el sentit de que si tu el tens donat d'alta, aquella persona, i aquella persona t'ha enganyat que no és ell, o és un altre, o que si sembla, tu el tens donat d'alta, tu no tens cap benefici. Claro. Perquè tu pagues els impostos, el tens donat d'alta, i per tant, si tu dones d'alta una persona que està treballant en un altre lloc, la Seguretat Social es podria avisar, escolta, aquest senyor que ha donat d'alta a vostè, sàpigui que està treballant en una altra empresa agrària, o duplicitat de papers. Llavors, això ho detectaríem. Però es tracta de col·laborar, no sancionar. Col·laborem i que ens informin i que ens ajudin, que si nosaltres estiguem d'una altra d'alta i cotisem i paguem, ens és igual pagar per un perquè per l'altre, no?
2: Claro.
3: És a dir, no tenim cap benefici fent-ho malament. Per tant, si a nosaltres ens enganyen, l'administració també ens ha d'ajudar. Diu, escolti, vostè l'han enganyat, que aquesta persona que té contractada, la té donada d'alta, no és la que diu que és. Pues, bueno, que se'ns informi, nosaltres no. El que volem és fer-ho bé.
2: I teniu una estimació de quants pagesos s'han vist afectats? És a dir, que els hagi caigut la multa, perquè diu, sí, el jutge li donarà la raó, però després s'han de menjar aquest tràmit del procés judicial o de la reclamació, el patiment que això suposa, mal de caps, etcètera, etcètera. Teniu una estimació de quants casos hi pot haver? No sé si a Lleida, Catalunya, Espanya...
3: No. Sé que hi ha sentències arreu de l'estat espanyol, aquí a Lleida també, hi ha hagut uns quants casos a Lleida, però el global no, perquè és una cosa que no s'acaba sabent molt. És a dir, la gent no acaba explicant, però sabem que hi ha hagut casos i però no sabem la quantitat.
2: I ha canviat, és a dir, perquè això no torni a passar, que insisteixo, és la mateixa pagesia qui posa amb alerta a l'administració, que els diu, escolta, nosaltres ho volem fer bé, els jutges, ara ens ho deia el Pep Cabré, donen la raó a la pagesia perquè és tan... te fa fer papers...
3: Una cosa és una persona que no tingui, que fa suplantació d'identitat, no. I tu no tingui, el facis treballar sense donar l'alta.
2: No, això està claríssim.
3: Llavors hi ha una sanció perquè tu t'estàs aprofitant d'aquella persona. Ara, si tu l'has donat d'alta i aquella persona t'ha enganyat a tu perquè ha canviat la fotografia dels papers o perquè hi ha una falsificació,
2: claro.
3: És a dir...
2: És lògic, és que és lògic, vull dir, no té més tu tia, és a dir, tu fas bé la feina, no tens eines de verificació de que allò sigui així, i el jutge, de fet, acaba donant la raó a la pagesia de, escolta, que ells ho fan bé, és feina de l'administració, de que saltin les alarmes. I la pregunta que et feia
3: però
2: és...
3: també et diré, això passi a tots els sectors, però un sector investigat i sancionat, i som nosaltres. Un altre cop.
2: Sí.
3: Perquè a les llars de casa, molta gent que va fer les feines de les llars de casa, no sé si tots tenen la situació donades d'alta, correctament...
2: Tots saben que no. I també saben que no s'hi posen. Tots saben que no i saben que no s'hi
3: ningú.
2: No,
3: okay. És a dir, no, el pagès lo té, el dona d'alta, i després, si se'n va a arreglar el jardí d'algú, però ell no cal donar-lo d'alta, no? I som naltres els que ho fem bé i els criminalitzats.
2: Sí, sí.
3: I el demés mirem cap a una altra banda, no? Quan tenim gent treballant per les cases o pels jardins els caps de setmana, allí no hi ha ni altes ni baixes, no?
2: Sí, sí.
3: També majoritàriament, segurament també hi ha gent que ho fa bé,
2: No, no, exactament, però el que ens diu el Nas, i crec que no ens equivoquem, és que segurament allà sí que hi ha situacions molt irregulars i poder els mateixos que fan aquestes normes o envien inspeccions són els primers que podrien entonar la meva culpa, que políticament a algun doncs, li va tocar el rebre, com penso en Pablo Echenique amb la seva assistenta
3: correcte,
2: fa temps.
3: Ara m'ha vingut el cap del Pablo Echenique
2: justament de,
3: també, perquè de va Podemos, ser un cas conegut.
2: Va ser de Podemos que allò dels drets dels treballadors, etc.
3: Sí,
2: ara,
3: sí.
2: Teòricament, cada formació pot defensar el que vulgui, però si tu fas bandera d'això i després passa al contrari, com els hi passa allò del tema de les dones i pues, on tens més casos d'assetjament és el teu partit, doncs sí, t'ho has de fer mirar.
3: No, és que casualment és el partit que més s'ha ensenyat contra els pagesos en aquest sentit, quan no té sentit.
2: Exactament. Casualment també són els que no tenen representació a Lleida. Jo crec que també per aquest gran desconeixement nosaltres els hem dit moltes vegades, ho reitero des d'aquí, que amb discursos com allò de no a les macrogranges, i els he dit, esteu convidats aquí a explicar-nos aquest no a les macrogranges, però que ens fiqueu xifres de quan és macrogranja amb pollastres, quan és macrogranja amb porcí, amb vedella, amb llet, amb conills, etc. Perquè crec que ni ells saben que és una macrogranja. Una granja petita.
3: No, correcte, vull dir, tota és dosificada a la seva justa mesura. No, el que no hem de fer és parlar per parlar, hem de documentar-nos, i llavors totes les posicions són defensables. Es pots compartir més o menys, però si partim d'una base documentada, llavors tot, ni podem parlar de tot. Quan partim de la demagògia, pues és més complicat parlar-ne.
2: A més, jo tinc clar que si gosessin posar xifres, m'ho invento, amb els tocinos, amb els porcs, quan és una macrogranja, diguin la xifra que diguin, els toca el rebre. Perquè si diuen una xifra que és irrisòria, doncs aquest desconeixement que en reiterades ocasions han demostrat sobre el sector primari tornaria a posar-se a la palestra i tothom se'n riuria i encara tindrien menys vots al món rural, com els està passant no només a Lleida, sinó al conjunt de l'Estat. No? I si diuen una xifra molt alta, els seus votants, els de les ciutats, els urbanites que coneixen menys aquest món rural, pensarien que s'han traicionat per anar a vendre vots. És a dir, diguin la xifra que diguin, la caguen. Però clar, sí, si tu fiques amb aquest berenjenal, doncs et toca sortir-ne. Els periodistes et toca preguntar aquestes coses, que dic, això fa 3 anys que faig, o 4 o 5, que faig aquesta pregunta, quan vulguin, que vinguin a respondre-la.
3: No, això que has dit tu, moltes vegades hauria d'anar a veure les explotacions amb diputats que faci falta ensenyar la realitat del territori,
2: sí, sí.
3: I a partir d'aquí llavors trauren conclusions, i poder es traurien diferents amb les conclusions, però almenys la base del que hi ha o que percebem seria la mateixa.
2: Sí, sí. Escolta, et volia preguntar, que marxarem amb més temps, però per tancar aquest d'aquests papers cartolines, per entendre'ns, està ja solucionat? Ha canviat alguna cosa? Tornem a estar exactament igual que els altres anys? És a dir, perquè ho heu reclamat, també des de l'altra part han dit que ho entenen, que tampoc és la feina vostra, els jutges insisteixen, us donen la raó, però ha canviat alguna cosa?
3: Bueno, en principi no, però...

0: quina és l'actitud doncs, de l'administració envers nosaltres.
1: Josep Cabré, al Picatí, preguntar-te, perquè amb aquest sector de la fruita doncs hem conegut que finalment Frutalpi, la cooperativa de Sant Bartolomé, jo crec que en forma és part d'aquesta última, no me'n recordo, s'uneixen, fan aquella fusió, que és bo que fa molt temps que se'n parlava, que no hi havia manera. Com es viu des del poble, o què és el primer que n'heu copsat?
0: Bé, el que hem copsat és que és necessari. Les cooperatives o els pagesos cada cop són més grans, es van jubilant socis, cada cop són menys, hi ha pocs joves, i el que es tracta és d'optimitzar les estructures i doncs, ajuntar-se, fusionar-se, pues, intentar recuperar volums de producció perquè la teva estructura sigui viable. I que si no quedarem amb estructures grans i amb poc volum de quilos, que això fa que doncs, els costos s'acabin menjant. Per tant, tot el que sigui amb aquests processos de fusió i col·laborar entre uns i altres és el correcte, el camí a seguir.
1: Clar, i també faig aquesta pregunta perquè algú estarà pensant, i em fico el cap, que segur que és més d'un, però a veure què li diem, que també és cert que quan hem vist unions i gent que s'ha fet gran en juntar-se, i penso en cooperatives de segon grau, però no només, que passa allò que diuen, ostres, sí, casualment, els que més gran són, contra més t'ajuntes o més gran et fas, liquidacions més minces pels seus associats. Això aquí hi ha el risc de que això passi, és diferent?
0: Jo penso que això no té res a veure amb la mida. Això és una gestió. Pots trobar una cooperativa gran amb bones liquidacions, una cooperativa gran amb males liquidacions. És la gestió que se'n faci de la pròpia empresa, que acaba sent una empresa, la cooperativa. El mateix passa amb empreses privades. Grups fruiters potents han tirat endavant i són molt potents, i grups fruiters han, bueno, pues s'han arruïnat i han petat i han desaparegut. I tot està en la gestió, que sigui transparent, que sigui una bona gestió, i el món cooperatiu en aquest sentit, bueno, té una tasca important a intentar cada cop a millorar aquesta gestió perquè les coses surtin millor. I per tant, sempre tots tenim casos al cap puntuals, aquest va millor, aquest va pitjor, però a nivell global no qualificaríem grans o petits, millors o pitjor, simplement depèn de la gestió d'aquestes empreses. Si la gestió és bona, les liquidacions seran bones. Si la gestió és nefasta, que per desgràcia molts cops ha passat, doncs les liquidacions seran nefastes.
1: I m'imagino que et preguntaré una cosa ara que potser t'agafarà fora de joc, si és així, m'ho dius amb total honestedat, perquè és notícia d'avui mateix. A mi particularment m'ha sorprès, poder per darrere ja se sabia. No en conec gaire, però hem conegut avui que Edullesa passa a ser la titularitat de l'Ajuntament íntegrament, la Diputació ha formalitzat l'acord de venda de les accions que tenia a favor això de l'Ajuntament, ho han fet per 122.000 euros i l'operació doncs permet posar sota un pràcticament mateix paraigües, ens ho deia quelcom així l'alcalde, i ho dic molt amb pinces perquè em podria equivocar, però pel que tinc entès, com amb una mateixa gestió, sota un mateix paraigües, la gestió d'Edullesa i Mercolleida. Per a la gent que no sàpiga què és Edullesa i què és Mercolleida, Mercolleida és el més senzill, segurament per a molts, és aquesta llotja. Mercolleida, allò que són els diaris, no és cert de Mercolleida puja un cèntim. Mercolleida el que fa és recollir com han anat les cotitzacions d'un determinat producte en els darrers 7 dies, i cada 7 dies trau cotitzacions, per tant, se sap com va evolucionant el mercat. Sí que és cert que molts cobren en funció del que marca una llotja. Mercolleida Lleida és referent amb el preu del porcí a Europa, també fa fruites i fa altres que són prou importants. I Edullesa és un punt aduaner a Lleida, i de sostre és un punt duaner a Lleida, però si no tenim cap país que de fora de la Unió Europea que ens toqui, no? Però és una forma de fer l'avançada dels papers i tot el que suposa un contingent d'exportació. És com si tinguessis una duana a Lleida per aquests viatges que fan productes com la fruita, però no només, no? Tu en coneixies alguna cosa? En saps alguna cosa, Josep?
0: Jo crec que Lleida és necessari per Lleida i per les exportacions, i sé que els últims anys potser la viabilitat està en entredit, doncs perquè no ens costava que sortiguessin els números. Jo crec que amb aquesta operació el que es pretén, tampoc ho coneixo al detall, però el que es pretén és ficar-ho sota el paraigües de l'Ajuntament Mercolleida.

0: perquè sigui viable aquest servei que es doni i que pugui continuar en el temps i no s'hagi de tancar la porta. Per tant, jo crec que si s'ha fet aquest acord és en positiu i per donar-li una viabilitat a la Llitollesa que pues, costava que la tingués, no? Pel volum o per l'estructura o pel que sigui, perquè ho desconec. I per tant, penso que si s'ha fet això és per donar una solució en positiu i esperem que així sigui.
1: Mirarem de poder-ho explicar amb més detall, amb més profunditat la setmana vinent. Ens queden 3 minutets com amb aquest barret de responsable de la fruita dolça de Unión de Uniones. Sé que cada una de les fruites dolces que composen aquest gruix del sector, és a dir, les que recauen sota la teva responsabilitat, cadascun és un món. No sé si hi ha algunes que us preocupin i us ocupin més o especialment ara, que no haguem comentat encara. Fitosanitaris, hi ha alguna altra cosa?
0: Fitosanitaris, el cultiu de la pera. La pera portem uns anys des de la gelada, les temperatures altes de l'estiu, no sabem ben bé què passa, que fins i tot van donar uns ajuts extraordinaris del 24, perquè no havia quallat bé i baixaven molt les produccions. L'any passat no va ser cap meravella, és a dir, l'any passat havia estat un bon any i no va ser un bon any. Vam recuperar alguna producció, però no als nivells òptims, i enguany, sobretot en plantacions joves, veiem que molt poca producció per no dir gens, i en plantacions més adultes, doncs, també mitges collites o menys, no?
1: Això,
0: I per tant...
1: perdona, això vosaltres, perdona que talla, Josep, la setmana passada demanàveu que s'investigués el per què carai passa, en parlàvem amb el Pere Cabré, explicàvem que ho fèieu des de Unió de Pagesos, i el Pere deia, ens toca ara mateix fer una suposició, però jo diria que era per les calorades que han patit l'any passat. No sé si ja sabem una mica el per què de les causes, perquè quan fèieu aquesta crida fèieu una setmana i mitja o 2 hores. Sabem el per
0: El
1: què?
0: primer any que va passar se va atribuir a la sequera, no? El canal d'Urgell
1: Sí.
0: tancat, l'estrès hídric dels arbres, però resulta que les pegueres conferents que es van regar pel canal de Pinyana o Aragó Catalunya, que no va pigar sequera, que es va regar amb normalitat, també els va passar el mateix. Per
1: Clar.
0: tant, això sigui descartable. L'espírit de calor al juny, juliol, quan fa la inducció floral, perquè floració n'ha hagut. Havia boto floral, hi ha hagut floració, el que passa que la purga, el mal quallat, ha sigut el que ha fallat. I nosaltres veiem les plantacions, hòstia, enguany la pera tira, se veien les peretes que tibaven, boniques, i més tard del normal pues, han caigut. I hi ha hagut aquest mal quallat quan no, enguany en menys no ens ho esperàvem en moltes finques. I això acabarà sent un problema, sumat amb el foc bacterià, que ja ha arruïnat les zones de pera d'Itàlia, la Rioja, i que aquí ja hem anat convisquint, l'hem anat parant, l'hem anat augmentant, i sembla que en els últims 2 o 3 anys pues, hi ha hagut molts més casos de l'habitual. Veurem què acaba passant i aquí n'haurem de parlar, perquè no podem deixar perdre plantacions viables, que igual haurem de canviar d'orientació productiva. Veurem com passem aquest estiu i hem de fer balanç i possiblement s'hauran de ficar mesures damunt de taula.
1: Foc bacterià, recordem que Catalunya era dels pocs llocs que feia allò de la lluita contra el foc bacterià, però teníem a l'Aragó que feia allò de la convivència, on estava batallant de mil maneres, al final es toca tenir la convivència, i amb 30 segons. Clar, aquest foc bacterià que es propaga molt ràpid, que el que fa és mata un arbre de seguida, i hi ha actuacions ja protocolitzades dels arbres que s'han de tallar, del perímetre, etcètera, etcètera. Clar, això del canvi climàtic, de més calors, etcètera, etcètera, li va bé o li va malament? Això accentua el problema o el disminueix?
0: El foc bacterià, el que li va bé són les pedregades perquè fan ferides als arbres i a l'època de floració és molta pluja i moltes humitats, que és el que ens hem trobat. Les humitats li van molt bé. A l'estiu més sec no li va tan bé, però les primaveres com la que hem tingut enguany, pues, i si agafa una zona on l'any passat va pedregar i hi ha ferides als arbres i tot plegat, o l'any passat ja es va reproduir, es va multiplicant, és a dir, això li va bé i per tant serà, depèn del temps, serà complicat.
1: No,
0: Veurem com acaba.
1: doncs ho seguirem. Em deies també de parlar de fitosanitaris. No tenim temps per fer-ho, però dic, Josep, que amb el responsable de fitosanitaris de la Federació de Cooperatives, crec que fa 3 setmanes, doncs vam parlar d'aquesta anormalitat que indigna tant de que pràcticament tots els països productors hagin permès que s'amplin matèries actives que havien quedat descartades, que les havia prohibit la Unió Europea, i que nosaltres siguem els més papistes que el Papa, i que doncs no demanem una pròrroga com han fet els altres, perquè no hi ha alternatives que funcionin. De tot plegat n'hem parlat i seguirem fent també seguiment en aquest programa gràcies a col·laboracions com la teva amb aquesta responsable de Unió d'Uniones de la Fruita Dolça, el Josep Cabré. Moltes gràcies i bona campanya.
0: Gràcies a vosaltres, Joan. Bona campanya també a vosaltres.
2: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: Doncs fins aquí l'arrela d'aquesta setmana. No tenim temps per a més. Si per dir-vos que disposeu d'un correu, que és arrela@uau.cat, per enviar-nos el que desitgeu, des de propostes, crítiques, idees de temes a abordar, en definitiva, com dèiem, el que vosaltres creieu convenient. Sigui amb correu o no, el que és ben segur que la setmana vinent hi tornarem a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una gran setmana.

0: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Jo vull...

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
0: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
2: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts hores ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra, per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen. Porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, Illa també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
8: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
9: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
8: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
10: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sino que están viendo por las enfermedades que le causan.
8: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
10: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
8: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
0: Des de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu, ens ho explica Jordi Milian.
11: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
12: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
11: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
0: Continuem parlant de les altes temperatures i, en aquest cas, de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
13: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
14: Actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir en més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
13: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
0: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varadó, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
16: Aquí pasan más cosas en la arena que en el agua. Hay lipotimias, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
15: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
0: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
17: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les propostes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer, i per tant la valoració a hores d'ara és molt positiva.
8: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
17: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
8: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
0: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex-blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
19: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
20: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
19: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 5:45 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
21: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
22: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
21: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnian fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnian visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
0: I acabem parlant de waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Hi ha una vida que està dins de tu. No et veus guapa, ni et cabana.
4: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
6: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
4: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
4: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
4: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
6: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
4: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
6: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols. Els prims, que aquestes hores ja són molt més compactes, tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució els que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
4: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
6: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
6: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens explica Norma Lebrero.
8: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
9: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
8: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
4: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
6: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
4: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
6: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés, sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
4: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
10: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
6: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
4: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
6: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal en referència a la dreta i extrema dreta.
11: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
6: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
4: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
6: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
12: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
13: Sí.
12: Sí?
13: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans de que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
6: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
6: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'Estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
4: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
6: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
4: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
6: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
4: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
6: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
14: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
15: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
14: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
15: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos, sino de quimioterapia. Ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
14: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
4: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
6: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
16: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
17: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
16: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària, el remei més efectiu, vinagre de poma.
17: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas, si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
16: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
4: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
18: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
19: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
18: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
4: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa

0: instal·lacions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
1: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
0: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
2: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
0: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
4: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
5: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies, el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
6: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a 3 comunitats autònomes i que va a 3 municipis de 3 comunitats autònomes diferents.
5: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
7: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
5: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
8: El gran silenci
3: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
4: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
9: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
10: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torni a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
9: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
3: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
4: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé.

0: Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
1: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
0: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
1: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
0: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 4:15 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
1: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge. Els pota blava que no se'n refien, però, d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
3: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
2: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnien fins a dos acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnien visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
0: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven dos gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
1: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant, la prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, a l'Eix Blanc.
4: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens dues jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
1: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
4: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
4: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
5: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra, també.
4: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal, encara.
5: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
4: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial.
5: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
4: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
5: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
4: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
5: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
4: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
6: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin senó l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys, va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense visat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la lliga anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de 2 mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El preso, es diu, que és de Fruco i sus Tesos. És el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat, si vols començar tu mateixa, Aida?
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda, quan altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no, entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fins a un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, em sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent un element fins i tot negatiu, no? Que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos. Eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Però volia pujar una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva.
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent, diguem, doncs, el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena, doncs, continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
6: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No,
6: de mira, acabat.
5: Jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa
5: o 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte. La pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria al 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
6: Sembla que hi ha un cert consens. Deixeu-me dir una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
4: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns... alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no? Doncs per denunciar i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no? El creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
6: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
7: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix, en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient
1: les
0: dimensions d'aquesta olivera. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vol citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la, perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest olivarà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present, què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
0: De fet, aquest pla de valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte, aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest pla de valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va a parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest pla de valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint per una qüestió humana d'agendes personals i professionals a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no? Més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle llunes?
1: L'esperit de les llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les llunes del simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. I és per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafel Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més

0: cens i, evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
1: Doncs això serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviar amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
0: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi amb la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però, evidentment, no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
1: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: El llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakize, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present. Descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasike enviava a la seva germana. La Pasike, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc la Lisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada. Fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens. Hey!

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa d'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

0: Sony Anchor. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gipsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permeta'm, Xavier de Sabadell, que ens has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
4: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
3: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
5: Senyor Artur Mas, què tal?
6: Molt bé, home, molt bé.
5: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
6: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
5: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
6: sí,
5: Laura
6: Angmeri. Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
5: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
6: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
5: Però per dins, no? Les idees...
6: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
5: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
6: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: La veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la ve aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deleràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que és...
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant amb un estudi.
1: Eh? Oh, quin remei! Sí. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí.
1: No diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Batiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Batiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Batiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot

em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però diu en Quim Dolot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim Dolot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors. Sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
2: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
1: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a córrer cuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la 7a edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La 7a edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica a un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit de nada i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata d'Aparenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
4: Hola, sigueu molt benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica. I nosaltres el que fem és esperar que passeu una estona ben agradable, uns 57 minuts aproximadament, de música nostàlgica. Ja estem a la recta final de l'any 1963. Avui és el primer programa, el 36è, de l'últim bloc dedicat a aquest any. Ja a partir d'aquí 5 programes, doncs ja començarem l'any 64, que en tenim ganes ja de canviar una mica d'intèrprets, cançons, grups, orquestres i també més música encara que seguirà més o menys la mateixa tònica.

I també segueix més o menys la mateixa tònica, són els espais habituals, que tenim ganes ja aquest any 64 de fer algun canvi, veurem. De moment, doncs, comencem per la música que recuperem de la dècada anterior i escoltarem a Margarita Sánchez, que ens canta aquella cançó de Si vas a Calatayud.

I amb el permís de la Dolores i la seva filla, què us sembla si fem una pausa per alguna curiositat d'aquest any 1963? Aquesta curiositat ens parla de la revista La Vanguardia Espanyola. Doncs la revista del dissabte 10 d'agost del 1963 es feia ressò d'aquella notícia que varen donar l'altre dia. Assalto i robo a mano armada a un tren correo en Inglaterra. Una altra curiositat és que el preu de l'exemplar era de 2 pessetes. Un parell de notícies més que constaven en la portada de La Vanguardia deia: les condeses de Barcelona i de París organitzen en Cintra una fiesta benèfica. Ja era molt normal aquella època fer aquestes festes benèfiques. L'altre diu que material per a l'Exposició Espanyola de México. Quina coincidència que ara també precisament Barcelona ha estat convidada a Guadalajara en una fira del llibre. I l'última diu que la Comissió de les Cortes Espanyoles se reúne en Sant Sebastián. I després d'aquestes curiositats, doncs comencem ja amb la música de l'any 63 i amb la música catalana. Farem un petit homenatge a l'avi Xaxo, Josep Vicenç i Juli, nascut a l'Escala, i és que a l'any 63 la Copla Laietana enregistrava un disc amb la sardana Carícies. Escoltarem la versió de la principal de la Bisbal.

Després d'aquesta bonica sardana, ens anem a més novetats discogràfiques d'aquest any 63 amb la sintonia següent. I aquí també seguim la mateixa tònica i comencem, com sempre, amb la novetat francesa. En aquest cas és la cançó L'amour d'un garçon i que ens la canta François Hardy.

Un altre cantant, més o menys també del mateix estil de la Sara Montiel, era Maruhita Díaz. Aquí ens interpreta la novetat del 63, Amapola.

I ens anem cap als Estats Units, que Ricky Nelson enregistrava un disc amb la cançó titulada Hola, senyor Felicitat.

Quan una cançó és prou coneguda i a més és especial i bonica, doncs m'encanta sentir versions en diferents idiomes. Ara escoltarem Mexicà. Miguel Aceves Mejía, doncs, estrenava El Pecador.

I acabem ja l'espai dedicat a les novetats discogràfiques amb la que també ens ve d'Estats Units. Són Beach Boys, que ens porten Mar Solitària.

Aquestes han estat les novetats discogràfiques, set de diferents països i en primer lloc la nostra, la catalana. I ara ens anem cap a la llista d'èxits de, també dels països dels quals tenim aquesta llista. Ja com que anem arribant cap al final del 63, també s'acaben les llistes. De fet, ja hi ha països que hem acabat la llista i ara es van acabant de les que ens queden. Precisament avui tenim la llista de Noruega. Només amb dues cançons que quedaven de la llista. La primera és Vull un globus blau de Ange Bedkinsen.

Ens trobem que aquesta majoria de països nòrdics no entenem la lletra i, a més, moltes d'aquestes cançons no són prou conegudes. També ens passa amb la llista de països dels Balcans o del Japó quan tinguem la llista japonesa. Anem per la segona i última, que és La culpa és de la bossa nova. Però aquesta sí que la coneixem, perquè és d'Eddie Gourmet.

I ja hem acabat la llista de Noruega, per tant, esperar la setmana que ve amb una altra llista d'un altre país. I nosaltres ja passem en el món del cinema. Amb el repàs de les pel·lícules més taquilleres i fent una fitxa tècnica de cada una d'elles. Aquesta ja és la penúltima. És Un beso para Birdy. Dirigida per George Sidney. Música de Johnny Green. Interpretada per Janet Leigh, Dick Van Dyke i Anne Margaret, entre els més coneguts. L'argument tracta d'una estrella del rock, ídol juvenil, que ha d'anar a l'Emili. Totes les adolescents se revolucionen. Quan l'Albert es queda sense feina, ell i la seva nòvia organitzen un concurs. El guanyador podrà fer un petó al rei del rock en el programa de El Show de Ed Sullivan. La part musical d'aquest espai ens ve donada per la cançó que canta Marisol a la pel·lícula Marisol rumbo a Rio, Muchachita.

I a part de cantar i de rodar pel·lícules, la Marisol també sortia a la televisió. Era una assídua d'aquella època. Doncs a la televisió, també en aquella època, feien aquell programa, i seguim encara durant unes setmanes, amb Escala Inici, que era un programa de playback, que feien playback els mateixos col·laboradors o presentadors de la televisió. Estava presentat per Juan Erasmo Mochi. I us imagineu, doncs, un playback fent una cançó de Luis Aguilé? Doncs proveu, mentre sentiu l'original, Luis Aguilé cantant Lulú.

Una cosa que m'ha passat per alt abans de que poguéssiu fer aquest playback era que us poséssiu un botllacet o una gran corbata. Aquest era l'estil de Luis Aguilé. I en aquest espai, en aquests últims programes, el que fem és repetir els primers premis de cada un dels festivals. Els 6 primers premis ja els hem escoltat en aquest mateix espai i els altres cançons també han passat totes o per novetats discogràfiques o cançó de l'estiu, perquè algunes de les cançons que queden no de les primeres a vegades tenen més èxit que les primeres. Avui estem en el Festival de Nàpoli, primer premi, Jamaià, i quan la vàrem escoltar va ser amb la versió de Maria Paris. Avui escoltarem la versió de Claudio Vila.

Quina veu la de Claudio Vila, que segurament deurà ser molt diferent del cantant que escoltarem a continuació en aquell espai de la cançó de l'estiu. I això que el cantant que escoltarem també és italià. Però clar, en aquest espai hem de buscar una cançó que el títol, la música, el ritme siguin oportuns i característics de cançons de l'estiu. Avui hem anat cap a la discografia

Es veu que aquest xt, xt és en italià i el xt que feia jo deu ser en català. Bé, és broma, ja que l'espai també és bromístic. I anem ja per l'últim espai del Toc a la Sam, que és el final de tot, el que porta el ball i les grans orquestres. And I seem to find the happiness I see. I en aquests 5 programes que ens queden farem un ball cada setmana. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around. I avui és el torn del Bayon. Seem to vanish like a gambler's lucky streak. Escoltarem el Bayon de Anna, de Silvana Mangano, però amb la veu de Lolita Garrido i amb el títol de El Negro Zumbón.

I després del ball, ja sabem el que ve, és l'acomiadament. Us emplacem la setmana que ve amb el programa número 37, dedicat a l'any 1963. I fins aleshores, adeu-siau, us deixem amb la gran orquestra de Frank Purcell, que començarà per Temere Toujours.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
3: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
2: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la setena edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La setena edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica a un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit de nada i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
5: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
6: Joder, qué tropa.
5: L'hora dels joves.
7: Bona nit, bona tarda, bon migdia, bona matinada a tots els oients d'aquest programa.
8: I bon matí, benvinguts. Bon matí, què? Bon dia,
7: bon dia.
9: No, has dit bon matinada.
8: No hem dit bon dia. No, no, repetim.
9: Tornem-hi.
8: Repetim.
7: No, no, ara repetim, cap un Déu.
8: A veure, que hem de repetir, hòstia.
9: A veure, per favor.
8: Sisplau.
9: Què hi ha avui?
7: Calleu tots, benvinguts a l'hora dels joves, al programa de Joves per Joves de Cugat Mèdia. Esteu escoltant la 91.5 Cugat Mèdia, la ràdio pública.
9: Sí, no estan equivocats i no estan en Spotify.
7: Exacte, si no ho esteu escoltant per diferit.
8: 55 o 45, depèn de freqüència.
7: Som el Genís Marcet, el Joan Gimeno i el Martí Civit.
9: I una cosa, i el Pedro, que també vindrà avui.
7: I en Pedro?
8: On està el Pedro?
7: El Pedro està... No hi ha interferències, això vol dir que el Pedro no està a l'estudi.
9: No, però vindrà a l'estudi.
7: Vindrà a l'estudi, bueno, sí.
9: Perquè... Escolta, és que no... És que
8: ja vindrà, Pedro.
9: La màgia de la ràdio. No, ja veureu, ja veureu, perquè després el Pedro... Oh, espectacle. Oh,
7: la màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
9: Basats en fets reals, també?
7: Com... tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
9: No, històries absurdes. No,
7: històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
9: Ojut.
7: Una entrevista... a un convidat especial.
9: Ajut.
8: Ai, un convidat especial.
7: No trepitjar Cugat Mèdia mai.
9: No trepitjar Cugat Mèdia, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
8: Ah, és veritat. És veritat.
7: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís. Per acabar, farem la secció del Martí.
9: Sí, avui Martí? Porto zona zero.
7: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimau.
9: Última hora.
8: En exclusiva mundial.
9: Ah, no. És exclusiva.
8: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 al després.
7: Tela marinera, tela marinera.
8: No, tela de la Unió, no tela unida.
9: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps? Saps d'on ve taló? De tela.
7: Hòstia, com es nota que feia l'escènic.
8: No ho sabia, tio.
9: Ah, no ho sabia? És que es nota que és de Barcelona,
7: això que entra a la selectivitat de l'escènic, això.
9: No, però jo m'ho sabia ja.
7: Perquè surt la tela del taló.
9: Oh! Uau.
8: Atenció,
7: tela,
8: perquè...
7: Tela marinera.
8: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió pels Amics, reobrirà les portes al públic.
9: La Unió.
8: I ho farà la Union, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
7: Jo també.
8: I el Martí i el Genís.
7: El Martí...
9: Jo m'hem fet el Torneig de Globus de l'any passat.
8: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programat per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
9: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
8: Del 47.
9: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
8: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
9: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
8: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat, mira. És, no llegeixo, mira. Tinc els meus gustos i un d'ells no és gelir.
9: Segueix, sisplau.
8: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
7: Oh, que bonic!
8: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
9: No, això no s'aplaudeix.
8: Un aplaudiment.
9: Això no s'aplaudeix.
8: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
9: Ah, vale.
7: Un aplaudiment
9: pues
7: irònic.
8: amb els dits.
9: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
8: Següent titular...
7: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
9: O sigui, demà.
8: Següent titular, demà tenim...
9: A les 12.
8: Demà a les 12.
9: De 12 a 2.
8: Mentre tenim Gincamat. Sí. De fet, podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
9: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
8: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamazi. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
9: Encara us podeu apuntar.
7: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
8: No, les matemàtiques no són alegria.
9: En plan, ah, sí.
8: No.
9: Amb l'Innovamat, sí.
8: No. No.
9: Joan,
8: les integrals triples no
9: vale,
8: són alegres.
9: Vale, però és que això no ho fan els infants de 6 anys.
8: Com que no? Jo vull que, els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
9: Cap problema. Quan fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
8: Continuem.
9: Ha caigut un arbre.
8: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
9: Ha caigut un arbre.
7: Deixa que aquest programa sigui escoltable, sisplau. És que, mare meva.
8: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
9: Dale amb aquesta broma. Tio, ojo, eh? L'has fet ja 50 cops.
7: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama, eh?
8: La PPA...
9: No en parlarem, no en parlarem.
8: Vale.
7: Nosaltres el puto dia als mitjans.
9: No en parlarem.
7: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
9: No.
8: No, no pots.
7: Que has de parlar del programa?
9: Sí, has de parlar.
7: Una polla.
9: Has de... això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
8: No, puc parlar sobre el PPA?
9: No, pots perquè parlar, això ja ho has dit.
8: No, sí. Vull parlar.
9: La setmana passada vas parlar d'això.
8: No.
7: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamos.
8: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita pesta porcina africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè,
9: tot
8: bàsicament...
9: Tot el clam.
8: Portem amb conxerora tallada, tancada, de fet.
9: Sis mesos.
8: I jo no me'n recordo
7: un,
8: de quantes...
7: Un, dos, tres...
8: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el pillatge.
9: Perdona, ara dos.
7: No, sí, perquè l'altre dia...
9: M'ha costat, eh? Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos, i no 6.
8: Ai,
9: i 6-7. Saps que el Papa León... El Papa León... El Papa Lleó, crec que és 13 o 14, va fer un 6-7.
8: Ja. Puc fer jo les notícies?
9: M'ha sortit un vídeo.
8: Puc fer jo les notícies?
9: No, perquè t'has quedat sense temps, ja.
8: No.
9: Ui,
8: no,
9: tant.
8: Em queden 3 minuts o 4. Tranquil. Ferit lleu per la caiguda d'un arbre.
9: Ha caigut un arbre.
7: Ferit lleu el cascau del pit.
8: A on? Doncs...
9: A Rius i Taulet.
8: Rius i Taulet.
9: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és, això.
8: Mira, Martí, saps on està el consum...
9: El gra... No sóc el martillo.
8: Saps on està el consum,
7: Hisenda? A veure, Josep Maria Abrajuanca.
9: Ah, què?
7: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
8: Podem, no. Podem callar, sisplau.
9: No, a mi m'has de dir Lluix, vale? Jo sóc el Lluix.
8: Lluix, calla la boca.
9: Ah, vale.
8: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de, o sigui, l'avinguda Rius i Taulet, perdó,
7: no.
8: On està el consum? El consum i Hisenda.
7: El consum.
9: Sí, perquè no. Tothom li diu consum. Es diu consum.
8: El consum.
9: Consum. No consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
8: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
9: Consum no patrocina aquest espai.
8: Bàsicament...
9: Perdó, consum no patrocina aquest espai.
8: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat un arbre, ha volgut caure i ha caigut...
9: I fiu, pum.
8: I ha caigut sobre un cotxe.
7: I ha hagut... un rep, no, no, no, ja.
9: Va caure i el cotxe va fer... Buf.
8: Bueno,
9: Xiu-pong.
8: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable,
9: sí.
8: Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
9: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus... Els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
8: Ah, mira,
9: i
8: està bé.
9: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant... Sabem que està entre aquest... d'esto.
8: Bueno, no s'ha trencat res, esperem, no?
9: No, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
8: Següent titular...
9: Gincamaz.
8: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
9: No.
8: Sí.
9: Aquí no se'n parla de Festa Major.
8: Sí.
9: Saps per què? Perquè
7: aquí
9: encara...
7: no se'n parla de concurs de grossos.
9: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
8: Nanos, heu de fer paelles.
9: Però
8: heu
9: que aquí de... encara
7: paelles
9: no podem fer...
7: o per nosaltres? No podem...
9: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
8: Uau.
9: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
8: Doncs no.
7: Perquè ho dius tu?
9: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
7: El que fem.
8: Bueno, però volem...
9: Volem.
7: Països catalans.
8: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
7: És que la terra!
9: Aquí no som independents.
8: Aquí no, depenem de Cugat Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
7: Exacte. Hora dels joves independent, ja.
8: Hombre. Bàsicament, com ha informat la regalèsia, la penya regalèsia...
9: La penya de los abuelos.
7: La penya dels jubilats.
8: Els iaios, de Sant Cugat...
7: L'exerço.
8: Es podran formalitzar les... les inscripcions...
7: Ara ho he escoltat,
8: Les inscripcions al concurs...
7: El Pamplei, no? Va.
8: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
7: No.
8: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
7: Paella o per nosaltres?
8: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui...
9: Quan està sonant això, falten 2 dies.
8: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
9: Vaya merda.
8: I
9: haurien de ser els 30 últims.
8: I... No, pobrets, home, no. Si, estàs,
9: home,
8: si vas allà, fas un xuletón en comptes d'una paella i...
9: Els 30 últims? Xaval, perquè així tenen
7: més
8: oportunitats.
9: Podem acabar ja aquesta secció,
8: sí.
9: Perquè estem fatal.
8: I em queda un últim titular.
9: Gincamaz.
8: No.
9: Coño, però digue-ho.
8: Ja ho hem dit.
9: Ah.
8: Vale, va, Gincamaz. I últim titular, ara sí.
7: Quincamat.
8: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
9: Què pesao con la gelateria.
7: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
9: Per si us faltava... Simon... Ah, no.
8: Per si us faltava una gelateria, sabíeu que on estaven, on estaven les Munts...
9: No es, fan, no es fa publicitat.
8: No, no, no. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
9: Que arriba i dureix.
7: Felicità.
8: Vall d'Oreig número 41.
9: No. Vall d'Oreix.
8: Vall d'Oreix.
9: Ara.
8: Amics. Amics.
9: Amics i amigues. Que arriba i dureix.
8: Bàsicament, ha estat una zona bastant bona.
9: Sí, i els gelats també.
8: Vosaltres, els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
9: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
8: Sí, és de ma mare.
1: Però no saludava. Però si no està això...
8: Prou!
9: Encara cremem tota la ràdio, home.
8: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
9: Perfecte. Anem a escoltar...
8: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
9: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per
8: l'estudi. Ha vingut el Pedro?
9: I vosaltres esteu marxant.
8: Pues ala. Adéu-siau.
7: Adéu.
8: Adéu.
6: És el torn de històries absurdes. El que...
9: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
6: El que no vol saber...
9: Quan no vol saber. Perfecte.
6: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de
9: Quan. Que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos. Però després, o sigui, a l'inici han sonat dos... que, bueno, hem sonat tres. El Joan, el Pedro i jo, el Joan, el Genís i jo a l'inici, després el Pedro i jo, després el Peyu, el Pedro i jo, i després els altres
6: Joan,
9: tres,
6: Genís,
9: bueno, m'estic liant. Vinga,
6: bueno,
9: empezamos.
6: Històries absurdes, després de molt de temps us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol del 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
9: King.
6: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA. I la famosa...
9: USA, wow.
6: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
9: Sí o què? Pues Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
6: Ah, i tu
9: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
6: Ens casem i poda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes, un munt d'hamburgueses.
9: Vaya espectacle.
6: Sí, sí, sí. Si busqueu per internet us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000 la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sola es desplaça amb cotxe, tren
9: tallat de cop,
6: o vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
9: Tu pots tallar els pets de cop?
6: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
9: Bueno, pues... és lo que hay.
6: És lo que hay, no?
9: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
6: Sí. No, però és curiós.
9: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
6: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres. Ojo, sisplau, redoble.
9: No tenim res d'obre.
6: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus, entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa superperillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
9: Saps com vull acabar aquesta secció?
6: No, no ho sé.
9: Amb un pet.
6: A mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, història d'absurdes.
9: No, és que un moment...
6: El que no vol saber...
9: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest acaba com molt bé. Acabes...
6: Sí, la veritat que sí.
9: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
6: Pues sí.
9: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
6: Yeah. Sí, sí, sí, sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
9: Veus? Al final aquest amb cua és molt interessant.
6: És molt interessant, sí.
9: Bueno, vols acabar ja, no?
6: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
9: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia que avui parlem amb el Peyu.
7: Molt bé aquesta secció, eh?
9: A que sí, t'ha agradat?
7: Molt sòlida, eh?
9: Ara hem tornat a l'estudi.
7: Lo de Burger King?
9: Lo del Burger King i lo del pet. Escolta, lo del pet és espectacular.
7: T'has passat, eh? El petardo
9: estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
7: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio,
9: eh? Joan, tira un pet.
8: Tira un pet, un pet, un pet.
9: Un pet d'or, va.
8: Un petit?
9: Ai, l'has dau.
7: I un pet llarg?
8: I un pet llarg?
7: És que acaba així...
9: És com el que li he dit al Pedro, que es queda com sense aire, però al revés.
7: Molt bé, has d'abusar dels...
9: Sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
7: Sí, sí, has d'abusar, eh?
9: Truquem al Peyu.
8: Voleu trucar al Peyu?
9: Truquem al Peyu.
7: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres, no?
9: No, mira, truca.
7: Truca.
8: Truco al Peyu, a veure què es diu,
10: Posa't l'altre damunt.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat. Mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte.
0: També, però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sabem...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França, escolta'm.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: A Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: és així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?
2: Faig bastantes coses, sí. Sí. Si fos potser una estrella del rock internacional, fent música segurament seria suficient. Però som un país tan petit i tan mediocre que normalment t'obliga a fer moltes coses, diguéssim.
1: Molt bé. Parlant dels teus inicis, que tu vas començar treballant, bueno, fa molts anys a la ràdio, oi? Com vas iniciar-te amb això de la ràdio?
2: La ràdio vaig començar quan tenia 14 anys, amb un meu amic, que teníem ganes de fer ràdio, ens agradava a tots dos. Crec que a ell li agradava bastant més que a mi i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus i teníem 14 anys i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El Lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana i, bueno... Així
1: vam començar. La idea és bona.
0: Escolta,
1: és
0: potser te la robem.
2: Clar, sí. No, podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, va prescrit tot ja.
0: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
2: Sí.
0: Tu encara sí. Et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
2: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt, molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
2: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
2: Sí.
1: Després de... És així. Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí La mare que el va parir, de Ràdio Flashback, oi?
2: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio, un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
2: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
2: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleva a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
2: Però sí que és d'una exigència molt bèstia que havia llevat a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
2: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar. Escolti, portem... Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
0: I són les 8
2: del matí. I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Fricandó Matiner, hi va haver una època que em va enganxar ja que vivia a Muntanyola, i allà sí que llavors em llevava a les 5 del matí i baixava fins a Barcelona a fer-ho. Sí.
1: Clar, perquè el tema dels guions allà, als programes matiners, entenc que els fas com a la tarda o una cosa així, perquè és que sí que realment el contingut és molt variat i és superoriginal, i jo hi ha punts que em pregunto realment quan ho fan, perquè avui estan fent això, demà estan fent això, i no són idees que surtin d'un dia per l'altre, realment, tampoc.
2: Nosaltres acabàvem el programa a les 10 del matí, de les 10 a les 2 del migdia, a quarts de 3 estaves escrivint i preparant el programa de l'endemà. I jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa, a l'època que estava el Fricandó i baixàvem autobús fins a Barcelona, doncs l'hora d'autobús seguia escrivint coses. Sí,
0: tu sempre has jugat amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots per a punyetes?
2: És de mal contestar, perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar, perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
0: I parlant...
2: És un debat etern, a més a més. Sí, no ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim.
0: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
2: No. En el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar que no es diguessin algunes coses i jo les vaig voler dir, en el dia a dia de la feina nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fondo en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor.
0: I tot i així el Polònia segueix.
1: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
2: Sí, el Polònia es manté.
1: Vas veure la gala dels 20 anys?
2: Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària.
0: Va ser espectacular.
1: Per al de lo comú.
0: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa fet a YouTube i que ho va patar, literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
2: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut, i el contingut de Brico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona.
1: Perquè... No passa res, home, no passa res.
2: No saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou.
0: Cap
1: problema.
2: Doncs,
1: jo
2: crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses sense filtre, i això és el que enganxava la gent. Al final la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què. No. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
1: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està patant també, sí. I la idea sí. és la mateixa. I realment es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar, ni res que hagi estat correcte. Excessivament treballat, però sí, sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català.
2: Sí.
1: Llavors, bueno, pregunta obligada.
2: És una pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries. Dins.
1: Exacte, sí.
2: T'ho avanço.
1: Què penses sobre bueno, la situació actual del català?
2: que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar, i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal, que no crec que convidi ni que sigui atractiu.
1: Sí.
2: Llavors jo crec que el del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro. Creus... També tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva, i són 20.000. Vull dir que... Wow. No ho sé. Jo crec que arribarà un punt en què la parlarem a tan poca gent que es tornarà a posar de moda. Llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis, i tornarà a renaixer el català.
0: Sí, això... Tu creus que als catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
2: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
0: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
2: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele perquè hi ha autèntics nyaps. Sí, sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens, vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista, que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
0: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
2: Llavors en quedaven tres, no en quedaven dues.
1: T'ha mentit.
0: He comptat malament. vam tindre a Ferrés un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
2: Sí.
0: A tu t'han imitat en el Polònia, però sí. T'agradaria que t'imitessin més o què?
2: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
1: Coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
2: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquest sentit. Gent que els hi agrada. Sí, però no conec ningú.
1: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el t'imitin a
2: la Polònia. És que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
1: Bueno, són més importants.
0: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
2: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
0: Fantàstic.
1: Uau.
0: Quina bona promo.
1: Bueno, que tens follons a casa. Bé. Et deixem sí. tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records.
2: A vosaltres.
0: Ja ens anem veient.
2: Adéu.
3: Un mestre,
0: Espectacle.
3: Mestre. Tot un mestre.
0: Adéu. Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida, que les nenes callin.
0: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
0: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què? Demanes i què?
0: I pim, sona.
4: Pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Vale, equipo.
0: Jo deia pim, pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem
5: A veure, una cosa. O sigui, intentem
0: ser
5: serios.
0: Tira, tira.
1: Apalancament.
0: O sigui, espavilink.
5: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
0: I si vas fent així... Pues
5: si vas fent així, ja s'escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
1: Les xarxes.
5: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo. I aquest matí, bàsicament, estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i, bàsicament, fent el que sigui per crear vibracions al terra.
0: Vaja, llavors, un partit de futbol.
5: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit per, amb quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
0: Ah.
5: Una imatge una miqueta rara, llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que... Això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'escripció del vídeo. L'escripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
1: Oh, good English, Cambridge, Cambridge.
0: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
5: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
1: M'ha encantat.
5: Anglès
1: de Cambrils.
5: Llavors, bàsicament, m'he preguntat què collons és això? Llavors he anat a la descripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de Worm Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, el que es tracta és de fer vibrar el terra, o sigui, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície. Llavors, capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? O sigui, aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve de gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer...
1: Els cucaires, bàsicament.
5: Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros cada...
1: No, 1.600.
0: Més.
1: I dona gràcies. Déu t'escolti.
0: Sense lavabo.
5: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
1: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
5: Et donen aquesta parcel·leta i tu... amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
1: I per què els anglesos estan tan zumbats?
5: Sí, bàsicament. Aquesta idea originalment surt... o sigui, aquestes tècniques es feien servir per aconseguir un esquer de pesca. Però els humans ho van descobrir que certes vibracions del terra feien que els cucs sortissin a la superfície. Llavors, bàsicament, el que van fer va ser... Oh, que xulo això! Doncs anem a utilitzar-ho com una competició.
1: Competi!
5: Exacte. Sempre els humans fent competició de qualsevol cosa, Llavors, us puc dir que el rècord oficial el té la britànica Sophie Smith, que el 2009 va aconseguir fer sortir a veure si adivineu quants cucs en 30 minuts.
0: 74.
1: 22.
5: Més.
1: Ah, 132.
5: Home, més.
0: Si 74 ha dit més, tu... 274.
5: Més.
0: 3.000.
5: Més.
0: Home, 3.000.
1: 4.000.
5: No, 3.000 no, perdona.
0: Ah, boig.
1: 471.
5: Més.
1: 800 i pico.
5: No, 567 cucs en 30 segons. 30 minuts.
1: 67?
0: Ah, 30 minuts. Ah,
5: 560.
0: La biciseta em pensava de bon matí al portal.
5: El més fort d'això és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest record.
0: 34.
5: No.
0: 12.
5: No.
0: 10.
5: La noia tenia 10 anys quan va batre aquest record.
1: La miserable, la nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
5: Sí, va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
0: T'ho imagina't,
5: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
0: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
5: Les catapundes del Traseiro.
1: Les catarates del Traseiro.
0: Tu imagina't, eh? Agafes això i dius, hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
5: Sí, sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat. M'ha inspirat, llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
1: Oh, no!
0: És històric.
1: No!
5: Per una costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa!
1: Però llavors la teva secció és com històries absurdes.
0: Són les merdes del Genís.
5: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
0: Ai, mira com ho ha lligat, eh? Ai.
5: Soc un professional de comunicació, ja està, és el que farem. Martí, què ens portes avui?
0: La zona zero.
1: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
5: Quin cable?
1: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
0: No pas.
1: Voleu entrar a les històries absurdes?
5: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
1: Vols entrar al concurs?
5: A la zona zero.
1: A la zona zero vols entrar.
5: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta?
1: És una porta?
0: No, que és d'un ascensor.
5: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo a la zona zero.
1: A la zona zero. Entrem ja?
5: Vale, ja he ficat el botó, ara està baixant. Música d'ascensor. Seria moltíssim que la teva sintonia per una música d'ascensor, company. Lluís, company.
0: Nanos, sabeu què us porto avui?
5: Què us portes, ChatGPT?
0: Avui us porto una cosa.
5: Una només?
1: Una només.
0: Avui es porta només una.
5: Només
0: una?
5: Hòstia.
0: Sí.
1: Hòstia, avui pilotes.
0: Avui la primera setmana de vacances.
1: Ole! Ole! Ole!
0: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
5: No vam parlar de les últimes setmanes del curs.
0: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
5: I el pròxim que serà? L'última setmana de vacances?
0: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
1: Oh!
0: Llavors serà concurso. No.
5: Veritablement cert.
0: Llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
1: Lunes de vacaciones.
0: Lunes, sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
1: Dilunes.
0: Després de mesos aixecant a les 6:30 del matí...
1: No, 5:30.
0: Jo m'aixeco a les 6:30.
1: Jo a les 5:30.
0: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat de pagar-lo. Llavors,
1: real,
0: el primer que has de fer és apagar-lo. L'únic que, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors el teu cervell, quan ho processa, que no has d'anar enlloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu al mòbil perquè es trenqui i apagui l'alarma.
5: No és idíl·lic.
0: Llavors, després d'això, a la rutina arriba un coma el dilluns, que s'allarga fins a les 2 del migdia. Vale?
1: Sí.
0: Quan finalment obres els ulls, sona això.
6: És comú que tu veig...
0: Bueno.
1: Què és això?
0: Això no sona. Bueno, espera't un moment, eh?
1: Bueno, no sona.
0: Sona...
1: Què no sona això?
0: Sona això.
5: No em sona.
0: Sona això.
1: No em sona. Martí, estàs bé?
0: No. És que no ja. Està sonant.
1: Us deixem una mica de música.
0: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
5: Vaja.
0: Aquí no hi playa.
1: Vaja.
0: Vale?
1: Vaja.
0: Llavors...
5: Vaja.
0: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí enclavada a la cara, que sembla una ferida de guerra, i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
5: Mentres...
1: O sense pijama perquè fa molta calor.
0: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
1: Hosti, tu. La mare del Tano, que era gitana.
0: Però és que, a part, no ni el mossega, simplement esperes que el teu sistema operatiu pues comenci.
1: Arrenqui, no?
0: I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del ple prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
5: A contracorrent.
0: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant: pobres mortals, encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
1: De festuc, molt important.
0: Festuc, per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, anglès de...
1: Fantasmisme.
0: Anglès de...
5: Fantasmeix.
1: De fantasmisme.
0: No, anglès de... Cambrils. Un ghosting professional.
1: Anglès de Cambrils.
0: Mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de... el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. Com, per exemple, dinar macarrons freds directament del tàper de a les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
5: O de gent buscant cucs a terra.
1: Saltant!
0: T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies. Miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen. És l'hòstia, eh? Surten,
5: és lo millor,
0: surten
5: és
0: molt
5: millor.
0: Nets, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: És lo més net, bro. O sigui...
0: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
1: Va, te atraso. Bocasso, te atraso, munasso...
5: Huevón.
1: Willy Wonka.
0: Llavors, surt... Bueno, arriba divendres, i et diuen... Bueno, vols sortir?
1: Esclar que sí.
0: I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou. No has llegit un llibre.
5: No has llegit què?
0: No has llegit un... No s'ha escoltat. Llavors, és això, tio. O sigui, fes alguna cosa productiva a la teva vida.
1: No has fotut res ni farà res productiu en tota la
5: teva vida. No has fet brot.
0: No has fotut ni el brot.
5: Molt bona paraula.
0: Per cert... ja de pas, aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
1: Section,
0: vale? Perquè és anglès de Cambrils. Demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I, ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
1: Ojo,
0: la setmana que ve. Portem un convidat molt especial que recorda una mica la nostra infància.
5: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
0: Que recorda la nostra infància.
5: Jo tinc molts nervis.
1: Se pot dir?
0: Jo també. No. Se pot dir, sí, se pot dir.
5: Aquest
0: divendres de la setmana que ve...
1: Vale, anem a tirar un sneak peek.
0: Heroi... Un què?
1: Sneak peek.
5: És un home, que va tindre una feina on es dedicava a coure carnets a un forn.
0: No, que posava...

0: Illes. És que...
1: Sí, és, sí. Molt, és molt vida de Jesucrist, tio, en plan.
0: Sí, sí, sí, pensa.
2: Vamos, visita a Jesucrist! Sí. Vamos!
3: Mañana pasa el hormiguero.
2: Hoy viene a jugar a hormiguero.
3: Este es Gillu.
0: Jesucristo.
3: Es Gillu Cry, mano.
0: Este es
3: Gillu Cry.
0: Ara, abans,
2: l'original.
0: Passarà, ara, tirem el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos Nan Valentí.
2: A.K.A. El Pau del Super 3.
4: Un aplaudi. Sí!
2: Història,
0: jo fent servir el mail, eh?
4: Història.
0: O sigui, aquesta temporada...
4: Martí!
0: No, una
4: Martí,
0: cosa.
4: Martí, USA! Martí, USA!
3: No. Que... A mi, el senyor no. Taronja no ens agrada aquí, eh?
0: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
2: Tenim dos hits, eh?
0: De... Tots els convidats que hem tingut.
3: Tamacles.
0: Tots els convidats que hem tingut.
3: Ojo.
0: Hem tingut.
3: Tira-les.
0: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la Comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
2: els millors,
0: Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronado, Peyu i el Pau del Super 3.
4: Història.
0: Bueno,
3: i això per les RPP de Martí.
0: I només ens queden dos programes.
3: Fa!
2: Crec que ja no tenim més sorpreses, eh?
0: Ara, repassem els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
3: Te la meto entre datos.
0: Especial Sant Cublac. Vam fer un especial Sant Cublac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
3: No, aquesta és...
0: Tema sensible.
3: Tema complicat.
0: Especial Encabronada.
2: Again.
0: Temporada 3.
3: Pot te la meto al revés. Ah.
0: Oh. Especial temporada. Ai, Encabronada.
2: Temporada.
0: Especial Gincamaz.
3: Ué.
0: I especial... Fira de l'Ensenyament. I ja.
3: Estic tirant molts bombazos.
0: Però que, no, a la temporada 4 torno a repassar, eh? Òscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
2: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
0: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
3: I més de Festa Major, també tenim cosetes per fer.
0: Només una cosa.
3: Oh, ja, però és una gran cosa.
0: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz.
3: Sí.
2: Sí, el tou és tot, eh?
0: Sí, em podeu respondre o què?
3: Sí.
0: Vale, torno.
2: En directe
0: un moment. Torno.
2: Confiança.
0: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
2: Sí.
0: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit...
3: Ah, un aufi.
0: Un aufi. Anglès de Cambri.
3: De Cambrils.
0: Ens ha agradat, eh? Però si per, no és Cambridge, és Cambrils.
3: De Cambrils.
0: Ho has de dir Cambrils.
2: Anglès de Cambrils.
0: Amb aquest anglès de Cambrils...
2: Sí, hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en català.
0: Anglesa.
2: No? Anglesa, sí.
0: És...
2: Buah, no en tinc... No
0: s'han cofat del Vallès.
3: S'han cagat-ho.
2: No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
0: S'han cagat-ho.
2: Hi ha bastants.
0: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
3: On pots comprar?
0: Això, el s'han cagat.
3: El s'han cagat.
0: El s'han cagat. No ho pots comprar.
3: No pots comprar.
0: T'ha de tocar el quinto.
3: Ollo! O sigui, no és comparable.
0: No és comparable.
3: Ni hi ha cap, diguem, cap imatge i tal.
0: No.
3: Ollo. O sigui,
0: t'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos. Una verda i una vermella.
3: La verda pel cotxe.
0: I la vermella pel l'ordinador.
3: Pel portati.
0: Llavors, només dir... Ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada. Genís.
2: Digue'm.
0: Tu vols fer temporada 5?
2: En teoria sí, però s'ha de veure.
0: Joan,
3: què número?
0: 5 per el culo telenco.
3: Ei!
0: És que ho havia de dir jo, perquè gràcies. Si no m'ho deia vosaltres. Gràcies.

0: Temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
1: Sí. Sí, de 5. Sí,
2: sí, sí, a la República.
1: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
0: No, no, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
1: A què?
0: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
1: El Arbeloa.
0: No.
2: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy.
0: No, no. No, no, no.
1: Si quieres, Grano Aitor, te daré mi tractor.
0: No, no, contra el Florentino Pérez.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Ens presentarem i guanyarem, vale?
1: Guanyem, sí, segur.
2: I si tots animem,
1: guanyarem. I direm Futbol Club Barcelona B, al Madrid, vale?
0: I a l'estadi li direm lata de sardines.
1: No, saps què li direm?
0: No, perdona. Pa joder, hi ha una de sardines. Saps que han canviat el nom al Google Maps?
1: Ara Bernabéu, només.
0: No. Bernabéu.
1: Ah, sí, ara posava...
0: Tchouaméni.
2: Ai, sí, és molt boníssim. Ho he vist i m'ha fet una gràcia.
0: Mbappé dictador.
1: Sí, el meme de Mbappé dictador és
2: boníssim. Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
1: I després
2: Tchouaméni,
1: què més?
0: Cao o alguna cosa. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal... knockout a Tchouaméni.
1: Knockout a Tchouaméni.
0: Després... ah, no, knockout de Tchouaméni. No a Tchouaméni.
1: Sí, sí.
0: Després,
2: Mbappé dictador.
0: Mbappé dictador i al Camp Nou l'han posat a Negreira, perquè no es notés tant, saps? Que ho havia
2: Mbappé
0: fet tot el Barça.
2: Dictapuerta, no, no.
0: Dictapuerta, efectivament.
1: Dictapuerta.
0: Després també van posar... és que Mbappé dictador i knockout de Tchouaméni. Després, Cono Arbeloa.
1: Cono.
0: Cono Arbeloa.
1: Sí, és que...
2: els conos de... els conos que hi
1: havia... I el Xavi Imitaciones fent l'Arbeloa. És boníssima.
0: I després hi havia un altre que és Florentino Vete Ya.
1: També.
0: I ja està.
1: Tira un factor.
2: Està, Florentino?
0: Un, només.
1: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
0: Totalment.
1: Tiro
2: una cosa, i un altre factor.
0: L'ha tirat, eh?
2: Un altre factor.
0: El torna a tirar, eh?
2: Com es diu el tio? Que estan parlant ara, el cabron, el president del Madrid.
0: Florentino Pérez.
2: Florentino. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va
0: dir... Estava supernerviós, el
2: xaval. Va dir, es que esto de las peleas, pero si pasa cada año en el vestidor.
0: Sí. I dius, a veure, xaval...
1: Madrid Boxing Club.
2: Media training, nano, o sigui...
0: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
1: Estem al 55-25.
0: Ens queden dos.
1: Un i mig.
0: Un. Vale, doncs ens veiem al Gincamaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, si us plau, de Cultura al Carrer.
2: Cultura al Carrer. La cultura és...
0: al carrer. I també aneu, si podeu, a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits. Outfits?
1: Ah, outfits.
0: Outfits. I outfits demà.
1: Déu vos guard.
2: Visca la ràdio.
0: I visca
1: l'hora dels joves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Tarradellas. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona. En sentit Barcelona, només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de l'AP-7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP-7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona. Això, com us dèiem, al tram sud de l'autopista AP-7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona. I també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km/h i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges del vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I la primera notícia no és massa bona, i és que les lligues d'hoquei herba s'han escapat per als equips catalans.
1: El Polo ha perdut la final masculina a la tanda de penals, un partit que havia acabat amb empat a un gràcies a un gol als últims instants de partit de Nico Laplaza. A la final femenina, l'Atlètic Terrassa no ha tingut opcions i ha caigut clarament davant el club de Campo 4-1.
0: En futbol, l'Europa se la jugarà a Balaïdos.
1: Els de la Vila de Gràcia han empatat a un davant el Celta Fortuna en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat l'Europa just abans del descans, però els gallecs han empatat en una acció desafortunada al minut 97. Diumenge vinent, a Balaïdos, els escapulats hauran de guanyar per aconseguir l'accés a la final dels play-offs.
0: I adeu a la Lliga F i a la temporada.
1: El Barça ha acomiadat una temporada perfecta en què ha guanyat Champions, Lliga, Copa i Supercopa amb un triomf al camp del Madrid Club de Futbol per 0-4 amb hat-trick de Hansen i una altra diana de Vicky. Per la seva banda, el Badalona Women posa punt i final al curs amb una victòria al camp del Llevant per 0-1 que el deixa en la desena plaça. I just per sota queda l'Espanyol, que ha tancat la Lliga amb un empat sense gols davant el Sevilla.
0: I primera sala a hores d'ara entre Cornellà i Badalona.
1: Els verds i els escapulats juguen a aquesta hora l'anada de la final catalana per pujar a segona federació en un partit que podem seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. De moment, el partit, minut 82 de partit, els Cornellà, que guanya 3-0.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de diumenge 31 de maig de 2025, 26, volem dir. Comencem pel futbol, pel play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la segona eliminatòria, n'hi ha 3, aquesta és la final catalana i després el campió català haurà de jugar contra un equip gallec. De moment juguen Cornellà i Badalona i les coses s'estan decantant, Eric, cap al costat local.
1: Doncs sí, si feia uns instants us comentaven que el Cornellà guanyava 3-0, el Badalona acaba de fer el 3-1 al marcador. Els gols per part del Cornellà els ha fet Marc Esteban al minut 49 i Leo Dos Reis al 52 i també al 66. I aquest últim gol del Badalona al minut 83 l'ha fet Asso. De moment el partit minut 84 gairebé, Cornellà 3, Badalona 1.
0: I a tot això, el play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals tornada, al partit a la pròrroga entre Prat i Sant Mauro, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda. Crec que no ens ha escoltat l'Ivan Conde en aquest partit entre Prat i Sant Mauro. Com dèiem, partit de play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Havia guanyat el Prat 0-1. El partit ha acabat amb 1-2 a favor del Sant Mauro i ara mateix es troba a la pròrroga. El play-off d'ascens a Lliga Elit ha acabat ja la tornada de les semifinals, Eric.
1: Doncs sí, ha acabat el partit i el Viladecans és l'equip que ha passat a les finals del play-off per un global de 4-2. El partit avui que enfrontava el Viladecans i el Palamós, els visitants, el Palamós s'ha avançat al minut 57 i el Viladecans ha empatat el partit al minut 72 per acabar el partit 1-1 i donant la classificació als locals, al Viladecans.
0: Doncs el Viladecans que passa i s'enfrontarà a l'Igualada a la gran final. I en bàsquet, Lliga ACB, estava jugant al Barça aquell partit pendent a la jornada 33 davant del València, últim partit ja de la Lliga regular.
1: Resta un minutet i 40 segons per acabar el tercer quart. De moment, el Barça que perd de 20 punts, 51-71.

0: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Comencem parlant avui de futbol i d'aquest play-off d'ascens a segona divisió masculina, partits de nedars de les semifinals. Divendres, el Sabadell ens va deixar mal regust de boca en la derrota 2-0 al camp del Real Madrid-Castilla, i aquesta tarda Eric ha jugat a l'Europa.
1: Doncs sí, i un partit que ha acabat en empat a una, Europa 1, Celta Fortuna 1.
0: S'havia avançat el conjunt local amb un gol de, qui si no, Jordi Cano, el 23è, la Lliga 25è de la temporada, al minut 44 amb una assistència màgica d'Hernani, i al 97, Gerard d'Aigua Freda ha empatat el Celta Fortuna en una jugada, podríem dir, desafortunada, amb una mala sortida de Flere, que abans havia fet una gran aturada per salvar l'empat, però en qualsevol cas 1-1 i tot es decidirà a Balaïdos. 8 i 9 minuts, anem a saludar al capi de l'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Ignasi.
0: Com et queda el regust després d'aquest empat? Suposo que una miqueta agradols.
2: Sí, totalment, totalment, perquè a més ha vingut al minut 97, quan teníem el partit controlat, no estàvem passant problemes, de fet estava potser més a prop al 2-0 amb alguna contra, perquè és que ja estàvem allà amb el partit completament controlat. I una llàstima, una gerra d'aigua freda, perquè anava a la I2 amb una victòria, ens apropava molt a la final, però bé, ara ens toca fer una gesta un cop més, com tantes que hem fet, i l'equip, doncs, amb confiança de que passarem a la final.
0: A una Europa avui una mica diferent, potser més pràctic, més intel·ligent, no tan esbojarrat com altres dies, però estàveu fent un partit pràcticament rodó, llàstima aquesta acció el 97.
2: Sí, no, amb els partits de play-off el que has de fer sobretot és no concedir errors tontos en defensa contra un filial que a la mínima ho aprofita. De fet, ha estat així, que a la mínima que li hem concedit, doncs, ha marcat aquest gol a les acaballes del partit. Una llàstima, perquè crec que hem fet mèrits per guanyar aquí a Can Dragó amb una afició que s'ha volcat amb el seu equip, però ara ens toca anar a Balaïdos, només hem de fer un gol més que el Celta, llavors estem ficats de ple a l'eliminatòria i per què no encara seguir confiant.
0: Què us ha dit Adai després del partit?
2: Bé, a vegades, si vas guanyant el partit de tornada, doncs tens una mica de por a perdre el que ja tens. En aquest cas és el Celta, el que ara mateix amb l'empat es classifica, llavors potser doncs, hem d'aprofitar aquesta por, no?, que pot fer aquesta pressió i ell com se'ns escapi quan ja ho teníem fet. Llavors nosaltres, com, entre cometes, ja ho tenim tot perdut, doncs anirem a per la victòria com hem fet sempre.
0: A més, jugant a Balaïdos, que ja s'ha confirmat oficialment que el partit de tornada serà a Balaïdos, déu-n'hi-do, bon al·licient, eh?
2: No, és una èpica més que ha fet aquest equip en els darrers anys. I si ho aconseguim, doncs imagina't, tornar a Vigo amb una victòria seria el més gran.
0: Avui el públic, com tu deies, a Can Dragó, ha tornat a acompanyar l'equip de manera doncs, absolutament brutal. Suposo que no cal ja ni fer crida, perquè segurament hi haurà molts escapulats que viatgin a Vigo, no?
2: Sí, molta afició, ja m'ha fet saber que estan a Vigo amb nosaltres. Sabem que és un desplaçament també complicat, molt car, complicat, perquè no hi ha vols de tornada des de Vigo després del partit. Però tot i així, doncs, l'afició escapulada sempre es mou amb el seu equip. Fa molts anys que no viu un play-off a segona divisió, llavors jo crec que estan amb nosaltres en aquell estadi que serà tan gran que jo crec que tampoc hi ficaran tanta gent, llavors l'estadi estarà una mica doncs, compensat amb els nostres aficionats.
0: Doncs a veure si l'Europa és capaç de fer una de grossa un altre cop, perquè aquesta temporada ja ens esteu acostumant molt bé, Àlex, i a veure si d'aquí una setmaneta podem parlar d'una gran gesta de l'Europa. Moltíssima sort a Vigo i moltíssimes felicitats per la temporada que esteu fent.
2: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: Vuit i 12 minuts, i compte, perquè hi ha novetats en alguns partits. Eric, marca el quart al Cornellà.
1: Marca el quart al Cornellà, Marc Fernández, si no m'equivoco, el sí. Número 11 del Cornellà. Falta directa, a l'enmig de la porteria, podríem dir, pràcticament, el porter que ha fet un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, no ha pogut parar la pilota, i el Cornellà que torna a ampliar la diferència, 4-1, minut 90 de partit.
0: Se li està posant molt bé l'eliminatòria al Cornellà amb aquest 4-1, efectivament no ha acabat de veure Carlos Azón, el porter del Badalona. com venia aquesta pilota lateral i Marc Fernández que posa el 4-1 ja al 90. Per tant, déu-n'hi-do, molt bon resultat per la Cornellà de cara a la tornada. I a tot això, volíem passar també pel Prat per actualitzar com estava aquest play-off d'ascens a Lliga Elite, a tercera divisió, perdó, entre el Prat i el Sant Maura, que el teníem a la pròrroga, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: Molt bona, molt vespre, Ignasi. Doncs sí, pròrroga ara mateix al Municipal Senyés. Hem de fet el minut 26 ja de la pròrroga, per tant, 116 de partit en una encontre, en què de moment el Sant Mauro vens provisionalment 1-2. Recordem, 0-1 a l'anada, 1-2 a la tornada, els 3 gols en 10 minuts de la primera meitat, en 14 de fet, al minut 34, Benito avançat des dels 11 metres al Sant Mauro, empatat 4 minuts després, Ricky Vidal, i novament Benito, al 3 de l'afegit de la primera, ha situat un 1-2 que de moment no s'ha mogut, ja us podeu imaginar, però nervis, el flor de pell, em passa a mi fins i tot, i per tant queden 3 minuts per arribar al 120, de moment, eliminatòria completament empatada.
0: Vinga, 8 i 14 minuts, doncs començàvem el programa amb l'empat de l'Europa 1-1 davant del Celta Fortuna. Diumenge a 4:15 a Balaïdos, tros d'estadi, doncs el partit de tornada d'aquestes semifinals, anada del play-off d'ascens a segona divisió. Divendres, el Sabadell, no li van anar massa bé les coses al camp del Real Madrid Castilla. En aquest cas amb la derrota per 2-0, que fan que a la nova Creu Alta el pròxim divendres el Sabadell, a partir de les 9, hagi de remuntar el 2-0, això sí, en cas d'aconseguir un 2-0, que el partit se'n vagi a la pròrroga, si mantingués aquest resultat, el Sabadell li serviria, perquè és segon classificat en Lliga Regular, el Real Madrid Castilla 5è, per tant, li podria arribar a servir. En qualsevol cas, des de Sabadell ja estan començant a preparar l'operació remuntada. El tècnic Ferran Costa té claríssim que aquest equip no es dona per vençut.
4: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut. Llavors, el que hem de fer és preparar-nos per aquest escenari que tenim. És el partit d'anada. Si el partit hagués acabat 0-2, el meu discurs seria el mateix, perquè no és un partit de lliga, no és dia de celebrar ni de lamentar-se, és dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant. I aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra.
0: Doncs a la guerra, Ferran Costa, el míster d'un Sabadell, que és veritat que el divendres segurament va ser massa defensiu, li va faltar potser una mica d'ambició. Té clar Ferran Costa que la remuntada d'aquest 2-0 en contra ha d'arribar a través del futbol.
4: Ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, amb el cap al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant, i no és qüestió de percentatges. Tinc total confiança en aquest equip. La tenia a principi de temporada, quan ningú o poca gent la tenia. Ara que amb la temporada que portem, doncs la tinc encara més forta, i el que sé és que la mentalitat de nostra, la mentalitat de la nostra gent, la mentalitat d'aquest equip és per aquestes lluites. Estem preparats, sabem el que hem de fer, sabem el que volem, sabem el que estem disposats a donar, i ara el que hem de fer és preparar-nos i lluitar-ho a mort.
0: Vinga, 8 i 18 minuts, parlem de la Lliga F. Aquesta tarda ha acabat, última jornada de la Lliga regular, amb aquests marcadors per als equips catalans.
1: Madrid, Club de Futbol 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: Doncs el Barça, que ha tancat aquesta temporada perfecta amb 4 títols, amb el títol de la Champions, la quarta Champions de la història del club, la Lliga, la Copa i la Supercopa, i ho ha acabat fent, ha acabat aquesta Lliga amb un 0-4, contundent al camp del Madrid Club de Futbol, amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen i un altre gol també de Vicky López per signar un final de temporada que deixa aquestes sensacions al tècnic Pere Romeu.
5: Crec que era molt difícil jugar avui amb la calor que feia, amb l'estat del terreny de joc, amb la temporada ja fet a nivell de títols, de distància respecte al segon classificat, i venir aquí i fer la primera part que hem fet. Potser els 35 primers minuts, els últims 10 sí que hem perdut una mica el control, i la segona part també de molt bona, sabent que no et juga res. Fer-ho amb la voluntat que ho hem fet crec que té molt mèrit. I entre d'altres coses això és un motiu d'orgull, penso jo. Crec que hem arribat molt bé el tram més important de la temporada, que crec que és algo superpositiu i superbo. Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: Doncs victòria del Barça 0-4. De la seva banda, l'Espanyol ha acabat empatant sense gols davant del Sevilla en el comiat de la Lliga a casa. Un Espanyol que acaba en la 11a plaça amb 31 punts. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava, deia això després del partit.
6: Lo important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar. Bueno, que de menys és la posició, jo crec que si us haguéssim preguntat a principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt i bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: I a tot això, avui en aquest Espanyol-Sevilla, un partit doncs, també especial per una de les jugadores blanquiblaves, Judit Pablos, que deia adeu i després del partit mostrava tota la seva emoció després de tots aquests anys com a blanquiblava.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre. I és una cosa que portaré amb mi tota la vida. Una persona només ho pot entendre si ho viu. I li explicaré que ha sigut molt màgic, que he tingut una gran sort, que em sento molt afortunada de poder haver arribat aquí, acompanyada de gent meravellosa, que el camí ha estat fantàstic. Però crec que explicar-li tot al 100% no ho podré fer. Sí, a veure, moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens. Al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
0: I victòria final del Badalona 0-1 al camp del Llevant per acabar la desena plaça. També en un partit especial per Estefania Benigni, la jugadora argentina del Badalona Women, que deia això després del partit un cop s'acomiadava de l'equip.
8: Los comienzos siempre son difíciles, muchos cambios. Nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer, porque esto va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona de, bueno, peleando ahí por no descender, el segundo semifinal de Copa de la Reina, tranquilidad ya después de los últimos 5 partidos. Creo que el club está creciendo y se va a notar, hay un talento increíble.
0: Vuit i 22 minuts, vinga, i parlem del play-off d'ascens a segona federació masculina. Acaba el partit d'anada de la segona eliminatòria de la final catalana.
1: Cornellà 4, Badalona 1.
0: Doncs quin tros de resultat pel Cornellà. 4-1, tindrà 3 gols de marge en el partit de tornada de la pròxima setmana, en un partit que hem pogut seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, i on ara mateix podem escoltar un dels grans protagonistes, avui vigolejador amb el Cornellà, Leodor Reis.
9: Que continuemos con el trabajo, que el gol llegaría. He tenido antes una muy clara ahí en la primera parte. Y eso, hemos seguido con el plan de partido que le había dicho el míster y ha salido todo bien.
10: Y ahora el camp del Badalona, suposo que a aguantar el resultat o a sortir per tota. a por todas. Siempre vamos a ganar el partido también por la afición que se va a desplazar hasta ahí. Pero bueno, lo que te digo, el trabajo no está terminado, así que iremos a hacer un gran partido sobre todo.
11: Muchas gracias, Leo. Enhorabuena.
0: Doncs a Leo Dos Reis, el jugador del Cornellà, que avui ha fet dos gols i, per tant, ha estat decisiu en aquesta victòria per 4-1 davant del Badalona, que deixa de moment la final catalana molt encarada per al conjunt de Cornellà. Crec que podem escoltar ja també a Tom Diawara, el jugador del Badalona, que també fa declaracions després del partit als companys de la xarxa Més.
11: Que aquesta situació de que en cas d'empat serien ells els que passarien de eliminatòria.
12: Doncs Ferran Rovira, company de ETV, moltes gràcies pels teus comentaris també al llarg d'aquesta retransmissió.
0: Doncs era Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquest partit on, us dèiem, el Cornellà ha acabat guanyant per 4-1 davant del Badalona i ha aconseguit aquesta victòria que deixa molt encarada la classificació del Cornellà per la gran final. Aquesta és la final catalana, però en aquest cas el Cornellà, després, si supera, o el Cornellà al Badalona, qui superi l'eliminatòria el pròxim diumenge, hauria de superar una altra eliminatòria, en aquest cas davant d'un dels campions de l'estat espanyol, en aquest cas el campió gallec, amb tornada en aquest cas a camp català. Per tant, així queden les coses ara mateix. Són les 8:24, continuem endavant.

0: 8 i 25, vinga, ara sí. Podem escoltar a Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquesta derrota 4-1 a Cornellà.
1: Ens han ficat dos gols i llavors ens ha costat molt, i quan semblava que ens ficava l'eliminatòria ens han ficat el quart, però bueno, queda la tornada i ho donarem tot per passar.
2: Vosaltres confieu davant de la vostra gent?
1: Bueno, queden 90 minuts, que seran molt llargs, i ho donarem tot per passar. Que no es pensin que ho han guanyat, perquè queda 90 minuts encara.
2: Moltes gràcies, Tom.
0: Doncs així estan les coses. El Badalona que ha caigut 4-1 a Cornellà i ara haurà de defensar, o ara en aquest cas haurà d'intentar remuntar la pròxima setmana aquest marcador tan advers si vol jugar la final estatal. I a tot això, Prat Sant Mauro, se'n van als penals, eh? Ha acabat el partit en aquest playoff d'ascens a tercera divisió, en aquest cas, partit de tornada de les semifinals, i se'n van als penals. Per tant, estarà emocionant aquesta tanda de penals per decidir si Prat o Sant Mauro, doncs en aquest cas, acompanyen a l'Igualada, que ahir va superar el turó de la Peira. Vinga, ens aturarem 3 minutets i ara us expliquem com estan totes les coses, les posem a lloc i ordenem com està la jornada en aquest diumenge 31 de maig de 2026 aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
9: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
10: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
11: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Vinga, anem a repassar doncs marcadors ara mateix. En aquest cas, el play-off d'ascens a tercera federació masculina, tornada de les semifinals, Prat i Sant Mauro, que ho decidiran els penals. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Sí,
0: ja
1: porten 3 penals per cada equip. Dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Acaba de transformar el seu Abel Cortina, per tant, empat a 3, ha llançat i llença. Primer el Sant Mauro, ha escollit porteria al Prat. Per tant, recapitulem, queden 2 llançaments de penal per cada equip. Tots dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Ara va Jairon, oportunitat per al Sant Mauro per tornar a avançar-se, però com diem, tot empatat 3 a 3 en aquesta tanda de penals, a falta de 2 llançaments per cadascun dels dos equips.
0: Doncs així estan les coses. De seguida tornarem per veure com es resol aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro. I en bàsquet, Lliga ACB, què fa el Barça, Eric?
2: Doncs últim quart de partit, resten 2 minutets perquè acabi l'enfrontament entre el Barça i el València. De moment el resultat no és favorable al Barça. 69, València Bàsquet 93.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 32, doncs, ben pendents d'aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro en una play-off d'ascens a tercera divisió, on ahir la Pobla de Mafumet va aconseguir classificar-se superant el Rubí, remuntant un 0-2. Què va passar, Ràdio Rubí, Siscolara?
2: L'alegria va per barris i en el món de l'esport i en concret del futbol hi ha una distància justament proporcional amb respecte a la tristor. És el que es va viure en la cita entre Pobla de Mafumet i Unió Esportiva Rubí, amb la part positiva que se la va quedar al conjunt tarragoní, que jugava la promoció d'ascens en semifinal de tornada com a local i va fer valdre aquest factor camp davant de la Unió Esportiva Rubí. Part positiva d'un equip que confiava en la remuntada d'un partit que al descans perdien 0-2 i amb un protagonista, Joel Garrofé, que va fer l'empat a 2 i el 3-2 a la pròrroga. Partit molt igualat, amb domini dels locals, bones ocasions, però la Unió Esportiva Rubí, que aprofitava, diguem-ne, que un moment de jampec en els 5 últims minuts de la primera meitat per col·locar-se 0-2. 1-2 just arrencar la segona, empat per arribar al final i pròrroga amb el gol de Joel Garrofé, en el qual es notava també l'aspecte físic d'una Unió Esportiva Rubí que acabava trist però orgullós del que havia fet. Escoltem el seu capità Aitor Torres.
3: Una pena perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues, hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé i ens han remuntat.
2: En qualsevol cas, bon camí de la Unió Esportiva Rubí amb l'objectiu de la permanència assolit i pel que fa a la Pobla de Mafumet a seguir somiant amb l'ascens a la tercera ref.
1: Doncs sí, i gràcies, com deia el Siscu, amb els gols de Joel Garrofé.
4: Bueno, sí que és veritat que hem començat perdent, però després ho hem parlat, hem sabut reaccionar bé i això és la Pobla fins al final. I mira, la setmana que ve contra el qui guanyi demà. Vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i de com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenir la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
1: I molt content a la Pobla i, mare meva, no falla ningú a Prat Sant Mauro. Ivan Conde, com es resol això?
5: Doncs ja estem a l'amor súbita i per súbita l'episodi segurament d'algun cor dels aficionats de l'Ebrat, perquè amb el 6-5 acaba de llançar fora el de gol, que ha de fer tocar la bola i ha anat ben a prop del travesser, ha entrat in extremis, per tant, recapitulem, 6-6, mort súbita, cap equip ha amarrat un penal, 12 penals, 12 cap a dins, ara té el torn al Sant Mauro, per tant, doncs, la tanda de penals que més emocionant no pot estar, i sobretot això, efectivitat màxima del 100%, 12 llançaments, 12 cap a dins, ara té l'oportunitat al Sant Mauro i gol, per tant, 7-6 per al Sant Mauro, es dirigeix Pablo Ufano per llançar, si anota es manté en vida aquesta tanda de penals, si falla o la té Caleb, el Sant Mauro es classificaria.
1: Mare meva, com està ara mateix aquesta tanda de penals? Vinga, anem a escoltar a veure el penal de Pablo Ufano, a veure si es resol d'alguna manera ja aquesta tanda de penals.
5: Doncs ja diposita la pilota sobre el punt de penal Pablo Ufano, l'únic jugador nascut al Prat de Llobregat de la plantilla enguany, que va arribar el mes de novembre sota pals Càlet, que ha estat a prop, com diem, d'aturar un penal al Francí de l'Ufano. Xuta, Càlet! Llançament de penal no és vàlid i, per tant, classificat el Sant Mauro, que ha fet l'heroica de remuntar el municipal Sagnier. Però això, partida més per la xarxa més, per tant, tindrem molt bones imatges per determinar-ho, Però els jugadors de l'Associació Esportiva Prat molt empipats, apropant-se a la tripleta arbitral, la celebració a l'altre cantó dels més de 250 aficionats que s'han desplaçat des de Santa Margarida de Montbui, això a l'espera de veure imatges gol fantasma en una tanda de penals. Uf. Classificat el Sant Mauro, final Sant Mauro, poble de Mafumet.
1: No m'atreveixo a dir si ha entrat del tot o no ha entrat, perquè realment és una jugada realment estranya, eh? Bueno, amb aquesta aturada, la pilota que fa l'efecte que ens deia l'Ivan, acaba tocant el pal, sembla que entra, però no sé si del tot l'acaba traient sobre la línia o potser ha entrat, no s'acaba de veure el porter del Sant Mauro, però en qualsevol cas ja ho està celebrant el conjunt visitant i, per tant, els penals amb aquest final tan cruel pel Prat. Ara estem veient una altra repetició, veiem la rematada amb cama dreta, l'aturada del porter del Sant Mauro, aquesta pilota que va amb efecte, toca el pal esquerre i ara veurem en aquesta repetició, jo crec... Uf, jo crec que entra. Jo crec que entra, eh? Costa de veure, evidentment, en directe haurà estat molt difícil per l'àrbitre, però jo m'atreviria a dir que acaba entrant del tot. Però, en fi, s'haurà de mirar. En qualsevol cas, Ivan, si tens oportunitat de parlar d'aquí uns instants amb algun protagonista, ens ho fa saber.
5: Perfecte, fins ara.

0: Vinga, 8:38, déu-n'hi-do, hi haurà polèmica. Anem a aquest penal perquè jo m'atreviria a dir que acaba entrant la pilota, però si ho fa o si no ho fa és per molt poquet. I, per tant, de moment, el Sant Maura, que s'ha classificat a la tanda de penals davant de la Prat, i, per tant, jugarà contra la Pobla Mafumet la final d'aquest play-off d'ascens a la tercera divisió. Vinga, més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a la Lliga Elite. Aquesta tarda s'ha jugat la tornada de semifinals entre Viladecans i Palamós.
1: Viladecans 1, Palamós 1.
0: Passa la Viladecans, que havia guanyat a Palamós, i ahir també es va jugar el Turó de la Peira Igualada.
1: Turó Peira 1, Igualada 1.
0: Doncs en aquest cas, el Viladecans, que ha aconseguit classificar-se, tot i no poder superar avui el Palamós, però ho havia fet el partit d'anada. Per tant, el Palamós, que diu adéu a aquest somni de pujar a Lliga Elite. Ràdio Palamós, Jordana Aguilar.
2: El Palamós Club de Futbol diu adéu a la promoció d'ascens a la Lliga Elite després d'empatar un gol davant el Viladecans en el segon partit de la semifinal disputat aquest diumenge. Els de Marçal Joanol han viatjat al Baix Llobregat amb la intenció de fer història, però no han pogut remuntar una eliminatòria que ja es presentava complicada després de la derrota de la setmana passada. Marc Lloret dels Palamosins i Gallo del Viladecans han estat els autors dels dos gols de la jornada. Aquestes eren les declaracions de l'entrenador dels palamosins, Marçal Joanola, en finalitzar el partit.
3: Sí, veníem a un camp on només ha perdut un equip en tot l'any. Dels últims 7 o 8 partits crec que només li havíem fet un gol aquí a casa. Llavors érem conscients que era un camp molt complicat, que l'eliminatòria se'ns va complicar a casa. Jo crec que de les 4 parts que té aquesta eliminatòria hem fallat a una i ens ha condicionat tota l'eliminatòria. I avui només els hi puc donar l'enhorabona per l'ambició que m'han demostrat, per les ganes que han ficat del 1 al 90, que és el que els hi demano. I jo així amb ells aniré aquest any, l'any que ve, els que facin falta.
2: Una llàstima per a un Palamós Club de Futbol que ha competit fins al final. Toca refer-se i treballar per tornar-hi la temporada vinent.

0: El reportatge en joc.
1: El Manresa ha estat un dels equips destacats del futbol català aquesta temporada, aconseguint l'ascens i el retorn a Segona Federació dos anys després. Avui en Jordi Givert, de Ràdio Sallent, ens porta aquest reportatge sobre el conjunt del Bages.

El Congost ha viscut una temporada històrica. No ha estat un camí fàcil, tampoc un camí curt, però el Centre d'Esports Manresa ja pot dir que torna a ser equip de segona federació. Una temporada exigent, de picar pedra, que ha acabat amb la millor recompensa possible, el títol de campions del grup 5 i l'ascens directe. 34 jornades de vertigen, on els blanquivermells han demostrat ser un bloc molt sòlid de la categoria. Sota la batuta de Sergi Trullàs, l'equip ha sabut combinar la paciència amb la constància. Les xifres parlen per si soles. 66 punts, 19 victòries i una solvència defensiva que ha fet de l'estadi Manresà un autèntic fortí. La traca final va arribar a la jornada 32. El guió semblava escrit per un amant del suspens, un cara a cara contra el Club Futbol Badalona, el perseguidor més immediat. Un estadi ple a vessar i 90 minuts per la història. Aquell 4-1 final, el millor partit del Manresa aquesta temporada, no només va significar els 3 punts, sinó també la certificació del campionat.

0: I és que el mèrit d'aquest Manresa és doble, si mirem el retrovisor. El grup 5 de la Tercera Federació ha estat una autèntica olla de grills. Els del Bages s'han hagut d'imposar a clubs amb molt més múscul financer i projectes amb un gran focus mediàtic com la Unió Esportiva Cornellà, l'Hospitalet o el mateix Badalona. Lluny dels grans titulars o dels pressupostos més elevats, el Centre d'Esports Manresa ha respost amb identitat i treball. Sergi Trullàs ha estat el tècnic que, amb el seu posat tranquil, ha dut el club a la victòria.
1: I al final és el dia a dia, no? Vam començar, ja et dic, a la pretemporada, vam fer molt bona pretemporada, vam començar la Lliga potser amb una bona línia i a l'època de les lesions ens vam fer molt més forts, no? Van haver moments que teníem 10 baixes i l'equip es va saber sobreposar tot això i penso que això també ha sigut un punt clau, no? Que ens vam fer molt forts, vam generar una base molt sòlida i ara, a la segona volta, s'ha demostrat que l'equip tenia molts jugadors molt competitius, que qualsevol podia jugar i al final, com sempre he dit i ara s'ha fet famós, tots som un. I amb aquest tots som un hem aconseguit ser campions.
0: El tècnic va arribar quan faltaven 5 jornades de la temporada passada i a l'estiu va decidir quedar-se. En el seu primer any al club ha sumat un ascens que a més coincidia amb el 120è aniversari del club. Els jugadors han acompanyat. Mateus ha estat un pilar a l'eix de la defensa i a més han tornat a Manresa jugadors de la ciutat com Eric Montes o Aleix Díaz, que han augmentat el nivell competitiu. També jugadors de la casa que mai han marxat com el capità Òscar Pulido han estat uns referents. En aquest cas, el porter va agafar les paraules a la celebració a l'Ajuntament de Manresa.
2: Precisament per això, com a capità del Centre d'Esports de Manresa, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer una crida a tota la ciutat, a l'Ajuntament, a les entitats, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club, perquè caminem junts en un moment tan important com aquest.
0: Jugadors i club miren endavant per encarar una nova temporada a la segona federació i en aquest sentit serà important l'arquitecte d'aquesta actual plantilla i que ja està treballant per confeccionar la de la temporada que ve. Es tracta del director esportiu Sergi Benavides, que fa poc ha renovat amb l'entitat.
3: El fet de que aquesta comunió que hem tingut amb l'afició, amb la gent, amb la plantilla, amb la direcció del club i amb el cos tècnic, continuï, perquè crec que serà clau. O sigui, ens espera un futur brillant si seguim amb aquesta direcció de humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
0: Així doncs, encara que hi hagin cares noves i reforços durant aquest estiu, la temporada que ve, la filosofia del Centre d'Esports Manresa serà la mateixa. Treball discret, a picar pedra i continuar lluitant per aconseguir, en aquest cas, una permanència a la segona federació.

0: setmana. Ahir s'acomiadava a casa del seu públic i era també l'últim partit de la capitana, Pilar Ribas, després de molts anys. Una Pilar Ribas que continuarà vinculada al club, però ja no com a jugadora del primer equip, i que estava també molt emocionada un cop acabat el partit.
1: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades, són nens que porto jo, i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: I de la seva banda, el tècnic del Penyes Plugues, Jacob Bustamante, doncs, que ha començat a mirar ja en el futur.
2: Ara portem just una setmana amb tot de reunions, de planificacions. És veritat que sí que ens havíem anticipat una mica pensant en l'escenari d'estar a segona divisió un altre cop. I crec que la següent, una setmana, dues setmanes, serà quan es comença a tancar tot, saber una mica com queda la plantilla. L'objectiu del club és intentar tornar quan abans. Això no és senzill, l'ascens de la segona divisió és molt, molt complexa. Però la intenció és mantenir bloc al màxim que puguem, reforçar-nos i aconseguir tenir plantilla de jugadores joves, també que ens donin futur, i intentar estar en disposició de barallar-nos per tornar-hi, sabent que és molt complicat, que hi ha una lliga molt llarga, que hi ha un pla després, però l'objectiu del club és aquest.
0: Doncs el Penyes Plugues que baixa i dos equips catalans intenten pujar a primera femenina en el play-off d'ascens. Ahir, a l'anada de les semifinals, van perdre tots dos.
3: San Fernando 5, Linyola 3, Rubí 1, Almagro 2.
0: Doncs el Linyola tindrà la tornada a casa dissabte a la tarda i estan convençudes d'intentar remuntar. Això ens deia ahir la capitana Montse Carles.
4: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no triguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra, i les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana, les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: I el Rubí també haurà de remuntar, però a la pista de l'Almagro. Va perdre 1-2. El tècnic del Rubí és Jordi Archill.
5: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols, i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada, i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, us dèiem, el Badalona ha perdut 4-1 en l'anada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació al camp del Cornellà, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: El Cornellà ha deixat pràcticament resolta l'eliminatòria de les semifinals d'ascens a segona federació en el partit d'anada disputat aquesta tarda al municipal de Cornellà contra el Badalona. El conjunt del Baix Llobregat ha guanyat ni més ni menys que per 4-1 a l'equip escapulat. La primera part ha estat molt igualada. Hi ha hagut molta igualtat. Aproximacions interessants a les dues porteries, però sense grans ocasions de gol. Però en els 5 primers minuts de la segona part ha arribat la desfeta de l'equip badaloní. Marc Esteban ha inaugurat el marcador després d'aprofitar un refús del porter Carlos Azón. El 2-0 ha estat obra de Durreis. El mateix Durreis ha fet el tercer 15 minuts després, fent el 3-0 i deixant ja l'eliminatòria molt encarrilada pel seu equip. El 3-1, obra d'Antoni Asso, el jugador del juvenil Lliga Nacional que ha ascendit a Divisió d'Honor del Badalona, li ha donat un bri d'esperança a l'equip de Miquel Azparren, però no ha sabut aguantar aquest 3-1 que li podia donar una mica de vida esportiva de cara a la tornada, i Marc Fernández, de llançament de falta lateral directa, ha aconseguit batir, davant l'incredulitat de tots els components del Badalona, de nou el porter Carles Razón, i establir el 4-1 que ha provocat la bogeria al municipal de Cornellà. Per tant, molt encarrilada l'eliminatòria pel Cornellà, molt difícil pel conjunt escapulat d'aquí a 7 dies a la tornada al municipal de

0: Badalona.
1: Doncs diumenge vinent a la tarda n'estarem ben pendents d'aquest Badalona-Cornellà amb 4-1 per als verds després del partit d'anada. Després recordem que qui guanyi aquesta ronda haurà de guanyar una tercera ronda contra un equip estatal. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem. Amb la segona hora hem de parlar de bàsquet, ja tenim rivals per al Barça i la Penya. Els play-off de la Lliga CB ha pujat al CB Prat a segona FEB. Veurem si es fa efectiu o no aquest ascens. Hem de parlar de waterpolo, d'handbol, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Em fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
3: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
4: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
8: Que boig el món, que no té cap sentit.
7: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o en cas contrari es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, la CGT Intersindical i Coordinadora Obrera Sindical. I la votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. I anem a Girona, on precisament més de 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a Girona, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que l'acord que han arribat és un acord de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I parlem dels treballadors de Llet Pasqual que han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradelles. Els empleats han interromput la circulació dels dos carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur. Els treballadors asseguren que s'ha reduït un 50% la capacitat productiva. Precisament parlant de trànsit, repassem l'estat del trànsit a aquestes hores, que encara és complicat a moltes carreteres catalanes. Començant per la C-32 entre Mataró i Arenys Amunt en direcció a Barcelona, on hi ha 8 quilòmetres de circulació amb molta congestió. També la Nacional 2 entre Mataró i Caldes d'Estrac, en direcció també Barcelona. Hi ha ara mateix uns 6 quilòmetres de retencions i la que ara mateix té més dificultats és la P7, on hi ha retencions també a 10 quilòmetres entre Santa Margarida dels Monjos i Banyeres del Penedès en direcció també Barcelona. I repassem en successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys en va veure el cotxe policial patrullat pel carrer Doctor Celeric, al barri de l'Estadi, i va llançar un paquet dins un cotxe. A l'interior es van localitzar els 17 embolcalls. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de Correus. Va tornar a ser arrestat. I parlem en aquest cas del CRAM, on els voluntaris d'aquesta fundació han alliberat 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre, un acte celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels i que ha comptat amb un públic molt nombrós. Els animals de l'espècie tortuga careta-careta han caminat cap a la mar acompanyades pels voluntaris de la fundació del CRAM. I fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
10: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de l'hoquei hierba i d'altres esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En Joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi, molt bé.
0: Molt bé, doncs comencem parlant de bàsquet, i és que el Barça i la Penya ja tenen rivals al play-off pel títol de la Lliga ACB.
1: Després que els blaugranes hagin perdut davant el València per 77-102 en l'últim partit de Lliga regular, acaben en la cinquena plaça i s'enfrontaran a quarts de final al Camp Murcia amb el factor pista en contra. Pel que fa a la Penya, que acaba sisè i tindrà el factor pista en contra, s'enfrontarà al Baskonia.
0: En hoquei patins, al Calafell, a una derrota de l'eliminació.
1: Els de Guillem Cabestany han tornat a perdre per 4-1 a la pista del Liceu i així caurien eliminats del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Masculina si torna a perdre davant els gallecs en una sèrie que ara desplaça a Calafell. Perdoneu, en l'altra semifinal el Barça domina per 1-0 i dilluns torna a rebre l'Igualada al Palau Blaugrana.
0: En handbol, el Granollers jugarà a Europa l'any vinent.
1: Els vallesans han derrotat el Ciudad Real per 38-29, acaben en la tercera plaça de la Lliga Asobal i jugaran competició europea la pròxima temporada. El Barça completa la Lliga perfecta amb la trentena victòria en 30 jornades, 28-41 a la pista del Logroño. A més, ha pulveritzat el rècord de gols marcats a la Lliga, 1.204 amb una mitjana de 40,1 per partit.
0: Déu-n'hi-do. I el Vilassana espera rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina.
1: Les lleidatanes van tornar a derrotar el Palau 1-2 i dissabte començaran l'assalt pel títol a casa. El rival sortirà del tercer partit de semifinals entre Fraga i Gijón, que es disputa dimarts a terres aragoneses. Les històriques jugadores del Palau, Berta Busquets i Anna Casarramona, van posar punt i final a les respectives carreres.
0: Vuit i sis minuts. Vinga, comencem a repassar tota l'actualitat de la bàsquet, però abans hem de recuperar encara una entrevista, una crònica que teníem pendent, i és d'aquest polèmic Prats Sant Mauro, el play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Recordem, havia guanyat el Prats 0-1, ha guanyat el Sant Mauro la tornada 1-2, s'han anat a la pròrroga, han arribat els penals, ningú fallava un sol penal, i ja en la mort súbita el Prat ha llançat un penal que ha aturat el porter, ha tocat el pal, ha botat la pilota entre la línia i a dins, ha semblat per les imatges televisives doncs que us estàvem oferint a la plataforma a la xarxa Més doncs que la pilota havia entrat, però l'àrbitre ha dit que no, i per tant el Sant Mauro s'ha classificat. Déu-n'hi-do com ha estat aquest partit, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: El Sant Mauro és el finalista del play-off d'ascens a tercera federació en una d'aquelles eliminatòries que demostren que el futbol és absolutament imprevisible. Recordem, el Prat va guanyar 0-1 al partit d'anada, el Sant Mauro s'ha imposat 1-2 al temps reglamentari, el partit ha anat a la pròrroga i als penals. 12 encerts, de fet 13 encerts en els primers 13 penals, vencia el Sant Mauro per 7-6 i Pablo Ufano ha llançat la 14a pena màxima de T. Caleb, la pilota toca en el pal i l'efecte, difícil dir, com a mínim des de la nostra posició, si ha entrat o no a porteria. El que podem dir és que el Sant Mauro celebra una classificació històrica i l'Associació Esportiva Prat es sent molt, però que molt perjudicada per no degradar com a gol aquest penal que hagués mantingut en vida l'eliminatòria. Escoltem declaracions sobre la gespa de l'extrem gallec de l'Associació Esportiva Prat, Martín Lamedas.
3: Fuimos mejores en toda la eliminatoria, al final estamos jodidísimos, porque es que estábamos con la miel en los labios y al final creo que es injusto. Tuvimos ocasiones suficientes, yo tuve un par, el larguero de la picada y esta última que me abren por fuera y que le giro demasiado el tobillo. Que la verdad que me siento frustrado.
2: El Sant Mauro que s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet en aquesta final del play-off d'ascens, l'anada a Santa Margarida de Montbui, la tornada a la Pobla de Mafumet. El Prat queda descartat de l'ascens per via pròpia, podríem dir, però encara té una opció. Necessita, això sí, que la Pobla de Mafumet guanyi el play-off i que l'equip català que jugui la final per l'ascens de tercera a segona federació també ho faci. Si es donen aquests dos supòsits, el Prat també pujaria a tercera federació.
4: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, són les 9 i gairebé 9 minuts. Parlem de bàsquet, de la Lliga CB. Avui hi havia un partit pendent de la jornada 33 i ha estat una dura derrota pel Barça.
1: Barça 77, València 102.
0: Amb el partit dels de Xavi Pascual hi ha hagut xiulets al final al Palau Blaugrana per aquesta dura derrota. No ha tingut opcions el Barça en cap moment del partit. I d'aquesta manera el Barça acaba cinquè a la classificació i a la playoff tindrà el factor pista en contra. Jugarà, com dèiem, abans de la Desco, abans del boleto, amb l'UCAM Múrcia. Ja tenim horaris. Dimarts a les 7 de la tarda a Múrcia, primer partit. El dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit a Barcelona, al Palau Blaugrana. I si calgués un tercer partit seria el pròxim dissabte a les 9 a Múrcia. Per tant, factor pista en contra. Xavi Pascual, només acaba el partit. Els companys de Zon era autocrític després del mal partit que ha fet avui el Barça.
4: En la rueda de prensa mencionabas que hay momentos en los que las derrotas te duelen. Me imagino que hoy es uno de esos momentos.
5: Bueno, hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
0: Doncs el Barça que acaba cinquè, Xavi Pascual contundent, dient que avui han estat molt malament amb els xiulets de fons del Palau Blaugrana. Com us dèiem, el dimarts comença aquest playoff davant de l'UCAM Múrcia, quarts de final, dimarts a les 7 a Múrcia, dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit, i si cal un tercer, dissabte a les 9, novament a Múrcia. I la penya, com us dèiem, s'emparella, en aquest cas ha quedat enquadrat amb el Baskonia. Començarà la seva sèrie, en aquest cas, dimecres a les 9 a Vitòria, divendres a les 9 a Badalona el segon partit, i si calgués un tercer partit seria diumenge també a les 9, en aquest cas a Vitòria. Una joventut que va acabar la Lliga perdent a la pista del Girona. Després del partit escoltàvem el tècnic Dani Miret fent una mica de balanç del que està sent la temporada, del que ha estat la temporada de la Lliga regular i de com preveu el playoff per al seu equip.
6: Pienso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros. Una temporada muy buena, donde el camino y la felicidad de nuestra gente también importa. 22 victorias, muy buen resultado, pero la diferencia de sensación entre las 20 victorias del año pasado, que ya eran muy buenas, y las 22 de este año, pues considero que en el día a día se ha notado y estamos contentos con esta fase regular. Creo que llegamos bien al playoff, hemos tenido una racha de resultados ahora de sumar contra equipos de nivel de playoff y de sumar jugando fuera de casa, que esto es de lo que se trata. Ahora tenemos un playoff con factor cancha en contra y tenemos que devolver, ¿no?, esta serie al Olympic y pasar a la eliminatoria, que es el objetivo.
0: Doncs a veure si la penya té sort davant de la Baskonia a partir de dimecres, eh? Dimecres a Vitòria, com dèiem, divendres a Badalona, i si calgués el diumenge tots els partits a les 9, hi hauria el tercer partit. Una penya que, com dèiem, va perdre davant de la Girona en l'última jornada el divendres. Moncho Fernández, el tècnic gironí, que valora així la permanència i veu així el futur del conjunt gironí.
7: Parlem i moltes vegades és com va el mateix discurs dels entrenadors, que complicat, tothom pot guanyar, tothom és molt complicada perquè els equips de sota la taula són molt bons equips i una vegada més la realitat diu que 34 partits després som un equip del potencial, no?, del Gran Canària, baix a primera fe. Per aquesta raó estic d'acord amb tu, ja que he valorat el que hem fet, perquè estar a la Lliga CB és molt complicat.
0: Doncs valorant la permanència al Girona, com també ho va fer el Manresa i el seu tècnic Diego Ocampo després de guanyar ni més ni menys que el Real Madrid el passat divendres. Diego Ocampo considera que el seu equip ha fet una molt bona temporada.
8: Numèricament és difícil de valorar, però molt bona. Però no valoro els resultats. Els resultats són la conseqüència del bon treball dels jugadors, de l'estaf, de lo que és el club, i de l'afició. Sobretot en els moments dolents que hem tingut molts partits. Si tens molts partits, el risc de lesió augmenta. Hem tingut mals moments, però hem sabut reaccionar. Els jugadors, sobretot, però també el club, perquè Nadal n'hi ha lesions i hem fitxat en el moment adequat. El que arribem molt bé és amb molts jugadors amb molt bona mentalitat i molt content de la millora de tots els jugadors. I això se refrenda en el bon joc i el bon joc en els resultats. Crec que és el més important, que hem arribat fins aquí millorant tots i, en conseqüència, l'equip juga millor i, en conseqüència, compites millor.
0: I divendres també va ser dia de comiat a Manresa per a Dani Pérez, que deia això després del partit.
9: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
0: I la Lleida, que va acabar doncs la Lliga amb una derrota contundent a Múrcia, era de preveure, perquè el Múrcia més estava jugant també la condició de cap de sèrie de cara als play-off. Gerard Encuentra, malgrat tot, després del partit feia un bon balanç de la temporada del conjunt lleidatà.
10: Jo crec que la nota ha de ser alta. Ens hem salvat a dues jornades per acabar la Lliga, veient els equips que estaven allí implicats. Hem tingut mals moments, hem tingut bons moments. Internament jo crec que farem les nostres reflexions del que creiem que ha funcionat, el que creiem que podem millorar. Llavors, jo crec que l'hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens. I després, doncs, bueno, m'espero un estiu com sempre, no? Amb humilitat, perquè som dels pressupostos més justos de la Lliga. Llavors, primer fitxen els rics, no? I així. I després fitxen els que juguen competició europea i els que no, doncs, som els últims i ens quedem una mica doncs més endarrere i intentant sempre fer una plantilla competitiva, que aquests dos anys així ha estat.
0: A veure si fa una bona plantilla a Lleida també de cara a la pròxima temporada. La bona notícia, continuarem tenint 5 equips catalans a la Lliga ACB. I a tot això ens arriben també declaracions d'aquest Barça-València que ha acabat fa uns instants. En aquest cas, de Joel Parra, des del vestidor, el jugador del Barça, admetent que avui el conjunt blaugrana no ha fet un bon partit.
11: Va ser el nostre pitjor partit els últims mes i mig, dos mesos. Evident que, com em sabia dir, crec que, com he dit a la mitja part, no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
0: 9 i 17, vinga, que encara hem de parlar de més bàsquet, i és que aquest cap de setmana s'ha disputat la fase d'ascens a segona FEB, amb la tercera jornada que ens va deixar ahir l'ascens del Prat, i es van quedar sense opcions Mollerussa i Mollet.
1: Port, segon, 68, Prat, 75, Mollerussa, 81, Badajoz, 83, el Ginet, 79, Mollet, 80.
0: Primera derrota del Mollet en aquesta fase d'ascens, però evidentment és insuficient per aconseguir l'ascens. Quina llàstima el Mollerussa, que va estar guanyant pràcticament tot el partit davant del Badajoz, que era l'equip anfitrió del grup 1, i al final va acabar perdent de 2 i per tant es va quedar sense ascens. I l'única alegria ens l'ha donat el Prat, que va guanyar per segon, de fet ha guanyat els 3 partits d'aquesta fase d'ascens, i per segon any consecutiu aconsegueix l'ascens a segona FEB. L'any passat hi va renunciar, veurem si aquest any acaba fent efectiu aquest ascens que ha aconseguit a la pista el conjunt potablava. Després del partit, el nostre company del Prat Ràdio, Ivan Condé, que parlava amb Mario del Campo.
12: L'encer al principi era brutal, no? Lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
0: I avui a la Joc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, doncs ho podeu seguir cada diumenge. Han parlat també amb un altre dels jugadors de la Plata, en aquest cas el Raimon Carrasco, que ens deia això.
13: L'equip ha portat una molt bona dinàmica durant tot l'any i feia falta consolidar-ho en aquest cap de setmana, així que ho hem aconseguit, no? Tenim la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Era una final, ells van començar amb un nivell d'encert desmesurat, però bueno, crec que l'equip va saber mantenir-se concentrat i amb el mono de treball posant, no? per capgirar la situació. I l'objectiu clarament era pujar, però clar, després s'ha d'aconseguir, no? No és un objectiu gens fàcil. Així que molt contents d'haver-ho pogut fer possible.
0: Vinga, ja a les 9 i pràcticament 20 minuts parlem també de waterpolo, perquè hem tingut molta teca. Començant per la divisió d'honor femenina, el play-off pel títol que es decidirà dimarts, perquè ahir el Mataró va sorprendre el Sant Andreu.
1: Mataró 14, Sant Andreu 11.
0: Doncs si el Sant Andreu guanyava, aconseguia el seu primer títol de Lliga de la història, però el Mataró es va fer valer a la seva piscina i va guanyar amb contundència bona part del partit, però al final el Sant Andreu va acabar posant emoció al partit. Però al final el Mataró, que força el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
14: El desenllaç final de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ha ajornat fins al proper dimarts, dia 2, després de la victòria aquest dissabte de l'Assolim Centre Natació Mataró sobre el Club Natació Sant Andreu, en un partit apassionant i que ha demostrat una vegada més perquè són dels 4 millors equips d'Europa. Les de Dani Ballar han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Després d'encaixar un gol inicial de Paula Camus, el corró mataroní ha començat a rutllar de manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Benyo. L'Assolim ha aconseguit endossar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. Les ràpides transicions de les locals provocaven autèntics estralls en la defensa del Sant Andreu. Al final del primer quart, les matronines guanyaven per un clar 6-2, un marge de dos gols al seu favor que s'han filat fins al 6-8-2 després que Jules Rumer primer i Clara Cambrai després donessin continuïtat a l'exhibició de les locals. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb gols de Caral Anton i d'Aris Williams ha retallat l'avantatge de l'Assolim fins al 8-4, que és el resultat que reflectia l'electrònic en arribar al descans llarg. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 al final del quart, amb Tilly Kearns, Caral Bertran i Martina Claveria com a protagonistes de cara a porteria. Però quan semblava que el partit ja estava dat i beneït, el Sant Andreu ha tret forces d'allà on hi havia en l'últim període. Del 12-7 al 12-11, gràcies a un parcial de 0-4 de les andreuenques liderades una vegada més per unes endolladíssimes Alice Williams i Caral Anton. A les grades de la Joan Serra, els seguidors de l'Assolim començaven a patir d'allò més, però un gol de Clara Espar donava oxigen a les mataronines. Faltaven més de 2 minuts per a la conclusió, però el Mataró ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jules Rumer de penal ha acabat per sentenciar el partit i fixar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 11. Dimarts que ve, dia 2, a partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat.
0: I a la Pere Serrat es van acomiadar i 3 jugadores. La Nahual, la Clara Espar i també la Sílvia Abeño, que deia això al respecte de la victòria aconseguida ahir davant del Sant Andreu.
15: Hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, també pot passar que també l'altre equip comença que vol aguantar més i intentar, òbviament, anar guanyant, però nosaltres molt bé perquè hem mantingut la concentració, la constància de voler anar a guanyar aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar aquesta final.
0: Doncs dimarts a Sant Andreu jugaran Sant Andreu i Mataró la Lliga a un partit, serà una autèntica finalíssima. Així l'afronten des del Sant Andreu el tècnic Javi Aznar i la jugadora Caral Anton.
16: Ho han fet molt bé i nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe, però sí que és cert que ens ha costat molt entrar en el partit i bueno, en aquests nivells en els que estem, doncs elles han agafat un avantatge molt gran, nosaltres hem remat tot el que hem pogut, però bueno, res, que això no ens afecti sobretot emocionalment de cara a dimarts, i anar per totes, perquè crec que tenim moltes opcions de guanyar la Lliga i això no ho hem de, no ens ha de fer més mal del que toca.
17: Al final anirem a un tercer partit i jo crec que es veu reflexat pues, tot el que els dos equips treballen i tots els dos equips que són uns equips molt grans i pues ara tope fins al final i el dimarts serà, pues serà la final. Al final ens ho jugarem tot a un partit i ja està, a tope.
0: Doncs dimarts sabrem si Sant Andreu o Mataró doncs aconsegueixen la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. On ja tenim campió és a la Divisió d'Honor Masculina, perquè ahir el Barceloneta va tornar a guanyar.
1: Sabadell 11, Barceloneta 16.
0: Doncs 26a Lliga, 21a de consecutiva pel conjunt mariner, que des d'aquesta temporada entrena qui havia estat el seu jugador i amb qui vam parlar ahir en aquest programa, Fran Fernández.
18: Mira, quiero pensar que Santi, ¿no?, el director deportivo, sabe lo que hace y cree en lo que ha hecho, ¿no? Al final nosotros el talento lo seguimos teniendo más allá de los jugadores que salgan. Y era una oportunidad para que los jugadores que ahora forman parte de nuestra plantilla pudieran crecer. Es parte del proyecto, muy contentos de haber evolucionado como equipo y de estar donde estamos. Yo, desde el día uno que me hice cargo, incluso de antes, sabía, pues soy consciente de lo que el equipo es capaz de hacer y trabajamos para ello. ¿Sí? Contentos. Sinceramente no es el rol. Cada liga tiene su qué. Ha habido algunas como jugador, de las muchas, que son diferentes porque te pillan un momento personal o los cambios o lo que pasa dentro del waterpolo, la institución. Siempre digo, hay que ganar y celebrar todo lo que se gana, porque todo es especial, todo es importante y luego cuando dentro de unos años miremos atrás veremos todo lo que hemos hecho. Que hoy en día pues es un poco descafeinado porque parece ser que bueno, Barcelona ha vuelto a ganar una liga más, pero no hay que quitarle valor, como bien habéis dicho, ha sido una transición. I volem estar aquí arriba un any més.
0: I en aquest Sabadell-Barceloneta, en aquest cap de setmana de comiats, doncs es va acomiadar el tècnic del Sabadell, Quim Colet.
9: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
0: Doncs ara el Barceloneta, que se centra en la final a 4, la Champions, que es disputarà a partir de l'11 de juny a Malta. També en aquelles dates doncs el Mataró i el Sant Andreu intentaran també que hi hagi una final catalana a la Champions femenina. Vinga, 3 minutets i més en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben. Ens
2: treuen. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
8: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15, darrera mitja hora de l'En Joc. Estàvem parlant de waterpolo, ja havíem repassat les finals pel títol, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina, però encara hi ha més coses en joc. A la masculina, play-off per plaça europea. Ahir es va disputar la tornada de la final.
2: Mataró 14, Sant Andreu 13.
1: Doncs el Mataró, que ja havia guanyat 11-20, per tant, es fa amb aquesta plaça a la divisió d'honor també masculina, però el play-out de permanència, segon partit, el millor de 3 d'aquesta final, i per tant tot es decidirà el tercer partit després del que va passar ahir a Boadilla.
2: Boadilla 9, Catalunya 8.
1: Doncs va perdre el Catalunya, havia guanyat el primer partit, i per tant hi haurà un tercer partit la setmana vinent a casa per al conjunt gracienc, que entrena Thomas Bruder.
3: La realidad es que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
1: Doncs a Thomas Bruder, que ens deia això ahir en aquest programa. I a la divisió d'honor femenina, el play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim els equips que jugaran la final.
2: Barceloneta 17, Sant Feliu 19, Catalunya 13, Mediterrani 11.
1: Doncs a Barceloneta i Catalunya, que es tornaran a trobar. De fet, hi haurà uns quants partits entre els dos equips perquè estan disputant la final de la Eurocup. El dimecres el Catalunya va guanyar de 5 i aquest pròxim dimecres es jugarà la tornada, i és possible que el Barceloneta ahir ho pagués, ja estigués focalitzat en la final europea intentant aconseguir el seu primer títol continental, perquè ahir va caure davant del Sant Feliu, però com que havia guanyat en el partit d'anada de 5 gols, intranscendent aquesta derrota. Doncs el conjunt del Barceloneta davant d'un Sant Feliu que entrena bé Espinosa i amb qui hem parlat aquesta tarda fent aquest balanç de la temporada.
4: Yo creo que cada año vamos un poquito más llevando el club a objetivos más competitivos. Este es el segundo año que estoy aquí y bueno, segundas de la Conference, que es la primera competición europea a la que compite el Club Natació Sant Feliu. Con lo cual, que por esta parte muy, muy contenta y muy orgullosa del trabajo del año pasado y de este que están haciendo las chicas. También dos años consecutivos en Copa de la Reina, el año pasado en semifinales, que hacía también mucho tiempo que el Sant Feliu no se metía en Copa de la Reina, con lo cual pues muy, muy contenta de la temporada que han hecho, de lo que están consiguiendo, y la idea es intentar cada año un poquito más y seguir creciendo a nivel personal, colectivo y sobre todo a nivel de club.
1: I de la banda del Barceloneta, Xus Martín reconeixia que segurament el seu equip ja està pensant en aquesta final europea, el partit de tornada del pròxim dimecres davant del Catalunya, abans d'enfrontar-se novament, com dèiem, a doble partit en la final per aquest play-off per plaça europea. Això ens deia ahir Xus Martín.
5: Jugarem tres partits pràcticament en una setmana i es farà difícil. Jo m'imagino que el guanyador de l'Europa Cup pues, sortirà molt reforçat i el que perdi pues, serà molt, molt tocat. Però bueno, nosaltres hem d'intentar-ho al partit de casa, davant de la nostra gent, i a partir d'aquí, si no som capaços de donar la volta, pues, intentar quedar menys cinquenes de la Lliga, perquè a la Lliga regular hem demostrat ser millors i seria el lloc que nosaltres creiem que ens mereixem per la classificació final. Però bueno, intentarem fer els millors tres millors partits possibles d'aquí al final de temporada per tancar aquesta temporada, que ja són els últims partits que es queden.
1: Doncs els últims partits contra el Catalunya de Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir després d'aquesta victòria sobre la Mediterrània, i que ja també pensa en aquesta final europea del pròxim dimecres.
6: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart. i acabar 4-3, però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment pues, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I per acabar el waterpolo, en la divisió d'honor femenina també s'està jugant en la playout de permanència i es va jugar de la tornada de les semifinals.
2: Canoe 13, Horta 9.
1: Doncs l'Horta, que haurà de jugar contra l'Irunya en una sèrie a 3 partits. Si guanya aquesta sèrie, aconseguirà la permanència, si no, perdria la categoria. I a les 9:36 ens posem a parlar també d'hoquei patins, que tenim moltíssima teca. A l'hoquei lliga masculina, playoff pel títol, semifinals, avui el Calafell ha jugat i ha perdut el segon partit.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Idèntic resultat que en el partit de divendres, i per tant 2-0 a la sèrie per als gallecs, que és el millor de 5. Ara la sèrie es trasllada al Joan Ortoll i per tant el Calafell obligat a guanyar els dos partits a casa i a forçar un cinquè, que seria a terres gallegues. En cas de perdre un partit més, el Liceo estaria ja a la final i el Calafell eliminat. Aquesta tarda, de fet, després de la partit, el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, que convidava ja a l'afició a omplir el seu pavelló per intentar forçar i allargar aquesta sèrie.
7: Hem tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo, i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la, i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres. Necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor, i estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu, enfocats en guanyar el divendres.
1: I a l'altra sèrie de semifinals, el Barça que va guanyar 4-1 a l'Igualada. De moment domina 1-0 la sèrie. Demà segon partit al Palau Blaugrana a partir de les 7. Ricard Ares, tècnic del Barça, Ignacio Labart, un dels seus jugadors claus, ho veuen així.
8: Demà tornem a enfrontar l'Igualada, segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells, però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració és vital, que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro, y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza, que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: I de la banda de l'Igualada, això deia després del partit d'ahir al Palau Blaugrana als companys d'Esport 3, Villanos.
10: No ens han entrat, però ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten, i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I a l'hoquei lliga femenina, playoff pel títol, semifinal, segon partit, el Vila-sana, que ja és a la final perquè va guanyar ahir a domicili.
2: Palau 1, Vilassana 2.
1: Ja havia guanyat a Terres Lleidatanes i, per tant, ja és a la final el conjunt lleidatà que espera rival. Sortirà de la partit entre el Fraga i el Telecable, que han de jugar el tercer partit. La sèrie està empatada en aquest cas i, per tant, hauran de jugar el tercer partit el pròxim dimarts. Per tant, el rival del Vilassana arribarà més castigat, més cansat, segurament, al primer partit de la final, que serà el pròxim dissabte a Terres Lleidatanes. Després del partit ahir entre Palau i Vilassana, això ens deia la jugadora del Vilassana, Victòria Porta.
11: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hauria sigut la sèrie final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar. Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
1: Doncs un Palau Vilassana que a més va ser un partit especial perquè es van acomiadar dues grans jugadores històriques de l'hoquei patins català, com són la Berta Busquets i l'Anna Casarramona, després de molts anys i de molts títols aconseguits. Després del partit, l'Anna Freixa, que parlava amb totes dues.
12: S'han retirat dues de les grans de l'hoquei patins a nivell mundial, l'Anna Casarramona i Berta Busquets. Les dues s'acomiaden en un sentit homenatge al mig de la pista de la Maria Víctora a Palau Solità i Plegamans en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. I estem amb totes dues, amb Anna Casarramona i amb Berta Busquets. Noies, s'ha acabat?
13: Sí, això sembla que s'ha acabat.
12: No sé si ha estat molt difícil al llarg del dia d'avui pensar que arribava l'últim partit, quan sortiríeu a la pista, que era l'últim moment que anàveu al vestidor, que us vestíeu de jugadores. Tot això us ha anat passant pel cap en el dia d'avui, o heu intentat doncs abstreure-us una miqueta de tot plegat i viure el moment?
13: Sí, que jo crec que hem viscut el moment i jo ho he viscut bé, però sí que amb nervis i en cada moment sabia que podria ser l'últim. I ja des de fa ja setmanes, no? Des del moment que ho vaig anunciar, cada entreno tenia aquella sensació de dir, uah, queda poc. I evidentment aquesta setmana ha estat molt més intensa i dura emocionalment.
12: Com ho has viscut, Berta?
14: Jo... crec que ho he viscut bastant des de la tranquil·litat, des de la calma. Tenia moltes ganes de gaudir del dia, del moment, perquè comiat només n'hi ha un. Però sí que en algun moment durant la setmana he pensat, uau, Berta, és que això no ho tindràs, no? El dimecres, quan estava estirant aquí, vaig pensar, uau. I sí que en algun moment he pensat, però bueno, també crec que ha sigut un dia molt maco i crec que hem gaudit, no?
13: Sí. Molt, molt, molt. Li heu gaudit moltíssim. Sí.
12: No sé si és potser una mica el comiat desitjat, perquè podia passar que arribéssiu al tercer partit de l'eliminatòria i, en canvi, doncs, el comiat no hagués estat potser el mateix que acabar aquí d'aquesta manera, tenir el comiat a casa l'últim dia que jugàveu, perquè, si no, el tercer partit hagués estat a Vilassana, hagués estat el vostre últim partit i, en canvi, doncs, avui l'heu pogut viure aquí a casa amb la vostra afició.
13: Sí, sempre vols guanyar, és evident, no? Però sí que amb la Berta, just abans de sortir pel passeig que ens han fet, m'ha dit, hòstia, Anna, és el comiat desitjat, no? Que sempre hauríem volgut, no? I crec que l'hem tingut, ha vingut molta gent, ens hem sentit molt estimades, com deia la Berta en el discurs, i jo també ho he viscut amb molta felicitat.
14: Sí, la veritat que sí. Jo, personalment, jo volia guanyar i de fet estava convençuda que avui guanyàvem, però sí que necessitava tenir un últim, no? Pensar, dic, bueno, aquest és el meu últim. Si jo aquí doncs, em despedeixo, sé que aquest dia s'acaba, doncs, no? Que tanco això, i si n'hi ha un altre, ei, serà un regal, serà benvingut i el vull, saps? Però sí que emocionalment pensant de, bueno, jo necessito aquest últim. Després, si hi ha un altre últim, millor, però prefereixo tenir-ne diversos, no? que no pensar que passaré i després quedar-me sense poder-me acomiadar com de les petites coses, no? Sí.
12: No sé si teniu una mica la sensació com un pèl dolgudes amb l'hoquei, perquè heu donat moltíssim aquest esport i potser que us heu d'acabar retirant sense poder acabar sent professional com us haguéssiu merescut i haver pogut aguantar més anys, perquè potser també una mica la retirada és allò de dir m'he de retirar abans d'hora perquè no puc compaginar l'esport d'elit amb la meva professió, amb el que m'he de guanyar la vida, perquè en el fons t'has d'acabar guanyant la vida en una altra professió. No sé si us aneu una miqueta amb aquesta sensació.
13: Jo em vaig molt tranquil·la i orgullosa de tot el que he viscut. També crec que la Carla, totes les que jo havia jugat a Sant Hipòlit, no, l'altra generació, havien viscut encara situacions més precàries que nosaltres, no? I hem seguit el relleu, hem tirat endavant, el hockey ha anat pujant i ens ha tocat viure aquesta època. També a mi m'ha agradat poder haver coincidit amb aquella generació, veure la que hi ha ara, i me'n vaig molt agraïda de tot. Evidentment que si et centres en el que s'està començant a cobrar amb contractes i doncs hi ha cert punt que dius de ràbia de dir, ostres, com m'agradaria viure això, no? Però també me'n vaig amb el cap alt i molt orgullosa del que he viscut i també penso que ho han d'aprofitar molt les joves que venen ara i la nova generació.
14: Sí, a mi em passa una mica el mateix. Evidentment sempre penses, he nascut massa d'hora, no? Però sí que hi ha aquest punt d'enveja de dir, hòstia, ojalà jo també hagués pogut, no? Però bueno, jo he viscut altres coses i ostres, és que penso amb el meu pas, amb el hockey, i amb l'últim que penso és això, la veritat. Llavors, bueno, espero pues, haver contribuït a que el hockey femení, pues, sigui més gran, més bo, més professional, de més qualitat, que més gent pugui anar, que més nenes puguin jugar i em quedo amb això, la veritat, que és per lo que sempre he jugat.
12: En el teu cas, Berta, has fet créixer al Palau, no sé si n'ets plenament conscient. Veu començar a escalar tot de categories fins a arribar on heu arribat a portar al Palau, que és a nivell mundial, sent el millor club a nivell mundial durant molts anys, estant entre els millors i competint per tots els títols, i tot això ho has viscut acompanyada del teu pare a l'inici, de la Laura Puigduet, el de la Laura Vicente. Suposo que la valoració que fas de tot plegat, a banda dels títols, és tot el que heu aconseguit al llarg de tots aquests anys, perquè de títols ho heu aconseguit tot. Al final la Copa de la Reina aquella que quedava finalment es va acabar aconseguint i per tant heu pogut aconseguir tots els títols desitjats.
14: Sí, sí, sí, és que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot, però després també penso, és que ha sigut molt recíproc perquè el hockey m'ho ha donat tot, no? En plan, ostres, és que estic segura que el 90% de la gent que avui havia al pavelló jo la coneixia, saps? I he parlat i he tingut contacte i això és supermaco, és fa no sentir-te part d'algú més gran i crec que aquest sentiment, almenys per mi, m'omple molt. Per tant, sí, ho he donat tot, però és que també el hockey m'ho ha donat tot.
12: En el teu cas, Anna, Manlleu, Voltregà, el Gijón amb la Peque liderant aquella etapa històrica també del Gijón, tot el que heu aconseguit amb la selecció espanyola a nivell mundial, d'europeus, tens la sensació que has aconseguit tots els teus objectius, fins i tot potser superant-los, arribant a aconseguir més coses de les que mai t'hauries pogut imaginar?
13: Sí, em sento molt, molt orgullosa de cada etapa que he viscut i de cada etapa me n'enduc alguna cosa diferent. El Voltregà va ser la meva primera etapa com a jugadora de l'hoquei lliga i allà era una nena envoltada de jugadores que en aquells moments eren les meves ídols, no? I després tenia l'oportunitat de marxar a Gijón, bueno, de viure una altra manera de fer fora de casa i l'etapa de Manlleu i d'aquí Palau, o sigui, que va aquí Palau per mi ha estat un regal. I a més després d'haver passat tot per una operació d'esquena. Ara ja he pensat que potser no... La Berta l'altre dia li deia, dic, ai Berta, quina cosa despedir-me. I em deia, ja, Anna, però és que et pots despedir, que arribava un punt que potser pensaves que no podies despedir, no? I penso que ha sigut maco poder-ho fer aquí.
12: I poder acabar acomiadant a la pista com a jugadora. Suposo que també això era el que volíeu les dues, poder acabar al nivell que heu acabat disputant l'últim partit, que ha estat un nivell altíssim, com a jugadores i exhibint el vostre màxim.
14: Sí, sí, sí, ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però, bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir, vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
12: I el que queda també és tot el que heu donat a l'hoquei. No sé si heu pogut veure tota la gent emocionada al pavelló, plorant, perquè evidentment és que heu donat moltíssim al pavelló. No sé si fins a quin cert punt sou conscients de que totes les nenes que hi ha aquí s'han emmirallat en vosaltres, volen ser com vosaltres, i sobretot la importància, no?, que anem parlant al llarg d'aquests dies quan parlàvem dels vostres comiats, que sou dues jugadores que teniu aquella essència de jugadora, de guanyadora i d'esportista com ha de ser, que transmet aquests valors tant dins com fora de la pista. N'heu estat plenament conscients de tot això que transmetíeu, d'aquesta manera de fer tant dins com fora de la pista, que totes les jugadores en volen ser com vosaltres? N'heu sigut conscients?
14: La veritat que no ho sé. Jo jugo a hoquei perquè m'agrada i m'encantaria, ja ho he dit, el meu desig és que el hoquei femení segueixi creixent, si pot ser al Palau millor, i sí que intento fer-ho el millor per contribuir a això, no? Crec que és la nostra manera de fer, però tampoc m'ho sento com una pressió. Ha sigut, doncs, com ho he dit, una responsabilitat molt maca.
12: És que a part d'aquests valors i això, també hi implica la humilitat, que teniu les dues, de guanyar-ho tot i en canvi no tenir ni egos ni tenir res i ser tan humils. Tu n'ets conscient, Anna, de tot el que arrossegues darrere del que has aconseguit?
13: Potser amb el pas dels anys cada vegada va més, no? I perquè cada vegada també hi ha més...

0: trajectòria professional, però un desig, deixeu-lo que ell, i com el voleu veure d'aquí uns anys?
1: El vull veure tranquil·la i gaudint i recordant, doncs, que va ser una etapa molt maca.
2: Sí, la veritat és que jo penso el mateix. Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència, tot, que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
0: Doncs moltes gràcies a les dues, sobretot pel que heu fet per l'esport. Ja no dic hoquei patint, sinó per l'esport. I gràcies per tot el que heu transmès. Felicitats per la vostra trajectòria esportiva.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Berta Busquets i Anna Casarramona, felicitats per la vostra trajectòria absolutament brutal. Vinga, acabem l'hoquei patins amb altres competicions. A la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina, ahir es va jugar el partit d'anada entre Manlleu i Vilafranca.
4: Manlleu 2, Vilafranca 3.
3: Doncs el Vilafranca que s'avança. Després del partit escoltàvem el jugador del Manlleu, Bernat Picanyol, i el del Vilafranca, Roger Montserrat.
5: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé, i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
6: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit, queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
3: I a la Nacional Catalana Masculina ja tenim final. No hi ha bé Caldes B, comença dissabte el millor de 3. I a la femenina, avui es jugava el tercer partit de semifinals entre Girona i Caldes.
4: Girona 3, Caldes 4.
3: Doncs Caldes i Mataró jugaran la final. El tècnic de la Caldes, Oriol Sapinya, deia això.
7: Ha sigut un partit molt intens. Ja sabíem que veníem aquí a una pista molt complicada, amb un equip, un grandíssim equip. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem començat 2-0 perdent, després hem tingut 4 minuts d'inferioritat, però bé, al final era caixa o faixa i no teníem res a perdre i molt a guanyar. Llavors, al final, quan vas per darrere el marcador, l'únic que queda és prendre riscos, tirar de cor, i és el que han fet les jugadores, tirar de cor. Molt feliç per elles, molt contents. És el primer cop que entrem a una final, era el primer cop que entrava a un play-off d'ascens. Per tant, jo com a entrenador, super orgullós de l'equip i de la feina que estan fent.
3: Vinga, i en hoquei herba, una llàstima, perquè teníem dos equips catalans a les finals de Divisió d'Honor, tant en la masculina com la femenina, i tots dos han perdut. A la masculina, l'Atlètic Terrassa. Doncs ha acabat perdent, en aquest cas, el Polo, davant del Club de Campo, després del llançament de penals. Havien quedat 1-1, i l'Atlètic Terrassa ha perdut amb el Club de Campo, també a la femenina, el 4-1. I en handbol, la Granollers ha aconseguit la victòria davant del Ciudad Real i, per tant, es classifica per plaça europea. Ha acabat tercer a la Lliga. El Barça ha acabat completant el 30 de 30 i, a més, amb rècord de gols, 1.204, 40,1 de mitjana, doncs per partit absolutament espectacular. I vinga, abans d'acabar, escoltem, ens arriben declaracions de Dai Benítez, el tècnic de l'Europa, en roda de premsa després d'aquest Europa 1, Celta Fortuna 1.
8: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells, allà, anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria l'1 a 0 que l'1 a 1, no, tonto no soc.
3: Doncs veurem què és el que passa el diumenge a Balaïdos a partir d'un quart de 5. No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
4: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
3: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler estar sempre al 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Hola, em dic Marc.
7: Hola, me llamo Lalo.
8: Hola, em dic Xavi.
9: Hola, me llamo Elena.
10: Hola, em dic Joan.
11: Hola, i jo sóc el David.
6: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
7: I cada mes fent un programa de ràdio.
8: A Ràdio Sant Cugat.
9: I us expliquem les notícies més destacades.
10: I un resum esportiu.
6: Us recomanem música.
7: Fent agenda.
8: I el nostre dia a dia.
11: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
12: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Música a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties.

0: no pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Media ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
1: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
0: La història completa la podreu seguir a Cugat Media. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a corre-cuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la setena edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La setena edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit de Nadal i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts, sigueu a una nova edició de Perifèries. Avui, com sempre, amb l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui ens quedem a casa. Hem decidit que no sortim i ens quedem a casa per repassar el que ha donat de si, el que està donant de si últimament el panorama musical català.

Doncs hem encetat el nostre programa d'avui amb el segon disc de Minibús Intergalàctic, el Quintet de Girona, que ens continuen agradant molt amb aquest treball. L'àlbum es diu Moviment Oscil·lant Polinòmic i acaba de sortir. És el segon àlbum i aquesta banda sorgida del projecte de Cases de la Música continuen fent una mena de rock bastant psicodèlic, però molt, molt personal i que ens sembla molt, absolutament convincent. Això es deia l'agredolça lliçó de la vall del Mas Daurat. I ells són el grup més interessant que han sortit últimament de les Terres Gironines, Minibús Intergalàctic. Insistim, segon LP, molt interessant, Moviment Oscil·lant Polinòmic.

0: Moviment oscil·lant polinòmic, segon LP ja de Minibús Intergalàctic, tota una realitat ja dins del panorama de casa nostra. I atenció, si aquest era el segon LP d'un grup, ara anem amb el quart treball de la Ludwig van.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enllà.

I és el seu quart àlbum i realment la Ludwig Band mostren que són la banda probablement més interessant i intensa de l'escena catalana actual. Pel Barri es comenta, així es diu aquest àlbum, el quart treball d'aquest grup de barcelonins que es van juntar a l'Espolla, allà a l'Albera gironina.

Efectivament, és Joan Miquel Oliver, nascut a Sóller, a Mallorca, a l'any 74, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, escriptor, cantautor, ex-Antònia Font. Si Antònia Font era un grup personal i únic, realment la carrera discogràfica de Joan Miquel Oliver encara ho és més.

Joan Miquel Oliver, l'ex Antònia Font, ara en solitari amb el seu nou treball, es titula Ruïssos. I una altra novetat que ens ha sorprès molt però que ens ha encantat és el nou treball, i van ja, de Maria del Mar Bonet.

La veu de la Maria del Mar Bonet no presenta signes de cansament i la veritat és que aquest treball, L'aigua no cansa, és un dels millors treballs que l'hem sentit en els últims anys, en els últims decennis. Probablement el millor treball fet, sobretot amb l'aire mallorquí de la producció de Toni Pastor, amb col·laboracions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons o Mauro Pagani, el músic que va ser membre de la Premià Tafoneria Marconi, també productor de Fabrizio D'André, que col·labora en aquest magnífic L'aigua no cansa, últim treball de Maria del Mar Bonet.

0: Aquesta jota es diu Blau si sol de roses blanques i forma part d'aquest magnífic treball L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet, un dels millors treballs i sobretot de les millors notícies de sentir encara a la Maria del Mar Bonet amb 79 anys amb una veu realment magnífica, esplèndida. Com també sempre ha estat magnífica la veu de Sílvia Pérez Cruz.
1: Des del

Una altra de les novetats més destacables de les últimes setmanes, el nou treball de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Oral Abissal. I també un altre treball que ens ha cridat l'atenció és Azimut. El signa un veterà cantautor com Joan Isaac al costat d'un experimentat i excel·lent guitarrista com és Eduard Iniesta. L'àlbum es diu Azimut.

Sant Xerim Aresté, el de Flix, és un dels músics més brillants i més ocults de l'escena catalana actual. Aquest ja és el seu 8è àlbum, es diu Punt de Creu, i és una de les millors gravacions que portem escoltades dins del que és aquest any 2026. I una altra sorpreseta molt interessant ha estat el single que ha publicat Mishima, ja sense el Marc Lloret, i que es titula Només Amics.

Mishima, amb un single que ens ha sorprès. Es diu Només Amics. I un altre àlbum que acaba de sortir és el nou treball de la lleidatana Renaldo i Clara, és a dir, de Clara Vinyals, amb aquest àlbum que es diu L'Encant.

La lleidatana Clara Vinyals, davant en el seu projecte que es diu Renaldo i Clara. L'àlbum L'Encant i acaba de sortir, com també fa algunes setmanes ha sortit el nou treball d'Anna Ferrer. Es diu Pa. La...

L'últim treball d'Anna Ferrer que ens ha fascinat es diu Pa, i la Maria Norquina demostra ja tenir una experiència magnífica en això de barrejar lo antic i lo nou fent usar les músiques tradicionals, cosa que fa el mateix també Júlia Colom. Ella és de Valldemossa, Mallorca, i amb ella ens acomiadem. L'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve ens tornarem a trobar, com sempre, en un nou Perifèries. Fins llavors.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
2: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
1: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la 7a edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La 7a edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica a un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. El Sant Cugatencs ha remuntat el 2-0 del partit de nada i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club concert d'alt voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazzcava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quintet. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderroc 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat a clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès, deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també el mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa, natural d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre doncs molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classes i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del vallesà, Manteca Abstracta, que ha editat aquest any 2026 amb el segell i col·lectiu del que forma part The Changes.

concert. Esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazz Cava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Una Nova Jazz Cava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig recollida en el seu nou àlbum Ànima, porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Vibes Dismedi 2017 i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell Dismedi l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiv. El segon disc de Reig en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderroc el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderrocs doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collective, amb composicions i arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions també com a assignment, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

El Festival de Jazz de Terrassa, en la seva edició número 45, comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs interpretacions de luxe amb moltíssima compenetració, amb una entesa doncs molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això doncs certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge Tete Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York, i també va brillar doncs lògicament tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema Divendres Vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc, i la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt respectivament, i a la composició.

cada pardal del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova Jazzcava, amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava.
1: Jazz Club Concert.
2: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre o un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, sí, sí.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardit, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, les vies de so de

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
2: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
1: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la 7a edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La 7a edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica a un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit d'anada i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
2: Bon dia, són les 10 i 4 minuts i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aimant Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 29 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit coneixerem quin balanç fa l'alumnat de del quart Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, que enguany s'ha celebrat amb el lema Joves del Present, Motor de Canvi. Si és de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb el crític d'arts escèniques, Eduard Jané, repassarem l'agenda cultural de la ciutat del pròxim mes i afegirem un pessic d'històries personals per conèixer la història de la Cirli, una santcuatenca nascuda al Paraguai. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 7 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Si normalment ho fan per parlar-nos de temes que tenen a veure amb els joves i amb la seva vida, avui ho farem amb una manera més desenfadada. Ho farem per parlar d'esport i, precisament, del Barça. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Com esteu?
1: Bon dia.
0: Us agrada més el Barça o els altres temes que us han tocat abordar la tertúlia?
2: El Barça.
0: Diuen el Barça, 6 dels 7 estudiants que tenim, però tenim el Luciano, que també repeteix, coneixeu la seva veu, que no és del Barça. Luciano, t'ha tocat a tu aquí venir d'infiltrat.
2: Sí, m'han obligat.
0: T'han obligat. Bé, però del Barça en saps coses.
2: Sí,
0: no?
2: Una mica. Abans era del Barça, però...
0: T'has canviat.
2: Sí.
0: Com és això?
2: No, res, que... Des de Negreida, doncs, ja està.
0: Ai. Deia que no era del Madrid, però ja està traient a Negreida.
2: No, el Madrid també roba, No m'ho dic.
0: Vinga, parlarem d'esport, parlarem sobretot del Barça, però també dels valors de l'esport. N'hem parlat també en tertúlies amb companys i companyes vostres i també de què representen, no?, aquests jugadors i aquestes jugadores, que com que són tan mediàtics, doncs moltes vegades allò que fan i allò que diuen també generen certa tendència. Sabem que sou tots del Barça, menys el Luciano. No sé si teniu jugadors o jugadores preferides.
2: Sí.
0: Si us voleu presentar i dir quina és, comencem així en ordre i després ja fem tertúlia. Luciano, encara que no sigui del Barça.
2: Ja.
0: O potser en tens algun del Barça o alguna del Barça que t'agradi, clar.
2: Sí. Bon dia, em dic Luciano i el meu jugador preferit és el Jofre. Sí, senyor.
0: Qui és el Jofre?
2: Un jugador del Barça Atlètic, que el vaig anar a veure bastantes vegades i, bueno, m'agrada el seu estil de joc.
0: Molt bé.
3: Bon dia, em dic Marcel i el meu jugador preferit és el Gavi.
0: Lisa.
4: Doncs jo em dic Lisa i la meva jugadora preferida del Barça femení és la Aitana Bonmatí.
5: Sí. Hola, em dic Júlia i el meu jugador preferit del Barça és el Lewandowski.
0: Ostres, doncs no estàs d'enhorabona aquest any.
2: Doncs ja no està, doncs ja no està.
6: Hola, jo em dic Emma i el meu jugador preferit és Pedri.
7: Hola, jo em dic Júlia també i bueno, el meu jugador preferit és el Fermín i de noies la Kika i l'Alexia.
8: Hola, em dic Santi i el meu jugador preferit és Xavi Hernández i la meva jugadora preferida del Barça femení és Aitana Bonmatí.
0: Júlia, tindrem Alexia Putellas per anys o no?
7: Bueno, està complicat.
0: Final de temporada i encara tenim moltes incògnites. Escolteu, jo no sé si vosaltres sou del Barça, perquè a casa de tothom és del Barça i és allò que es passa una mica de pares a fills, si sou del Barça per decisió pròpia o com ha anat?
9: No,
0: això.
9: A veure, una mica de les dues. Jo soc del Barça, soc molt fan des de que era petita, però també és veritat que des de petita el meu pare també és molt del Barça i també m'ha entengut això, però m'ha agradat molt sempre el Barça.
7: Jo, doncs, no sé, sempre des de molt petita he sigut del Barça. No ha sigut més pels meus pares. Crec que tenia una professora que era com molt del Barça i per això em vaig convertir del Barça. Sí.
0: La resta?
5: Jo és que a casa meva raia una mica perquè el meu pare és d'Itàlia i llavors doncs tenim del Barça i d'un altre equip de l'Itàlia.
0: De quin és? No serà del Como?
5: De l'Inter de Milán.
0: Molt bé.
4: Jo una mica el mateix que ha dit la Júlia. Bueno, sí, que ve una mica també de família o de gent propera i doncs això.
0: I el Marcel i el Santi?
8: Jo sóc del Barça perquè tota la meva família ho és. El meu avi és molt, molt, molt culer. I jo també.
3: O sigui, jo des de que me'n recordo que sóc del Barça, mai he tingut dubtes de si m'agrada el Barça o més m'agrada un altre equip. Tota la meva família és del Barça.
0: Ara que el Marcel diu que ell no ha tingut mai dubtes, no? El Barça va acompanyat normalment amb un eslògan, no? Diu el Barça més que un club. Vosaltres creieu que el Barça és més que un club? Si no, i per què? Argumenteu-m'ho, això.
7: Jo crec que sí, que el Barça és més que un club, ja que no és només, com per exemple el Madrid, que és més com una empresa, no un club de futbol. El Barça també representa uns valors i t'ensenya i aprens.
0: I esteu d'acord, la resta?
7: Sí.
4: Jo sí.
2: Sí.
0: I quan el Barça va deixar de lluir l'eslògan d'Intermón Oxfam per començar a portar publicitat de diverses empreses i algunes amb alguns valors que potser no són els que defensa la societat catalana, va ser alguna cosa que us va doldre o vau entendre que per la publicitat i pels ingressos a vegades hi ha algunes banderes vermelles que s'han de saltar? Ja us he dit que jo del Barça no, però de l'altre tipus de periodisme anirem a rascar per aquí.
7: Bueno, jo és que des de que recordi el Barça sempre ha portat les empreses publicitàries i per una part està bé, ja que així tenen més ingressos i poden fitxar a millors jugadors i publicitat i tot això, però també estava bé l'altre perquè representava
0: UNICEF,
7: valors.
0: Perdoneu, que m'he equivocat, he dit Intermón i era el d'UNICEF, ara la Júlia està lligant. Ha sigut jo que m'he equivocat, sí. Què us sembla a vosaltres decisions com aquestes? Fa que a vegades... per als diners, no?, que són necessaris per fer fitxatges i per fer créixer també algunes seccions del club, aquest més que un club, quedi una mica més en esborrany. Què us sembla?
4: Vull dir, jo penso que tot això de la publicitat en samarretes i tot això ho fan també doncs, per donar a conèixer les seves empreses i tot això, però vull dir, no afecta tant, penso, a l'equip. Al final és només una publicitat que, vale, sí, que influeix en les decisions, però jo segueixo pensant el mateix sobre el Barça.
0: Creieu que és més que un club independent?
7: Comptant les Champions totes en general, el Barça, tipus no només de futbol del club, el Barça té més que el Madrid. I...
8: Té 49.
0: Mira, el Santi ha fet els deures, eh?
7: I, doncs, també, des de ja també està la cantera del Barça, que des de petits els ensenyen, juguen, aprenen... Per exemple, al Madrid no coneixo gairebé cap jugador de la cantera. Sempre agafen jugadors de fora. Per això aquest any, per exemple, a Espanya no hi ha cap convocat del Madrid.
0: Ahir sortia aquest diumenge sortia aquesta convocatòria. Dèiem, el Barça és més que un club. Vosaltres en digueu que sí, independentment d'algunes coses que potser són de moralitat més dubtosa. Quins són els valors que creieu que difon el Barça o almenys quins són els que vosaltres rebeu, ja sigui per al club com a entitat com a través dels seus jugadors i jugadores? Què, Luciano?
2: Jo aquí no tinc res que opinar.
0: No?
2: A mi m'han portat obligat, jo no vull dir res. No,
7: bueno, però porta la teva opinió.
0: No us penseu que Luciano està lligat ni amb manilles, eh? Ha vingut caminant tot sol. Quins són els valors que us transmet a vosaltres al Barça i que potser us ajuden a identificar-vos també?
7: A veure, per exemple, aquests valors com de que som una família, som un equip i tot això.
0: La resta, vinga, Santi.
8: I que respecte i...
3: Companyerisme.
7: Sí.
0: Júlia.
1: Sí. Doncs sí, penso això, el que ha dit la Emma, que al final, per mi el Barça vol representar molt el treball en equip, tot, que som com una família, més que un club, saps? I pues, no sé si és el que penso que...
8: Els jugadors, jo crec, i jugadores, van més pel club, sinó més que no pels diners.
7: Sí.
3: Ja estan més units, no es peguen entre ells.
2: No com el Madrid, no? Com el Madrid.
0: Hi ha hagut èpoques de tot, també, als vestidors, no.
2: Encara vull veure sí. La final entre Rüdiger i Tchouaméni.
0: Dic que ara semblen benvinguts, no? És veritat que és un equip molt jove, un equip on la majoria de jugadors, a més, s'ha format a la Masia, però també m'agradaria preguntar-vos, tenim aquest equip perquè el Barça no tenia diners per fer fitxatges o tenim aquest equip perquè el Barça aposta per aquest model?
7: Jo crec que una mica de les dues, perquè és veritat que el Barça sempre han dit que eren los endeudados, igual que el Madrid, els que roben, doncs tots els equips tenen així com el seu estereotip. Però jo també crec que aposten per la Masia, com per exemple jugadors com Lamine, de sempre ha estat de la Masia i, vamos, un jugador boníssim. També jo crec que aquestes coses influeixen a que agafin també els jugadors de la Masia.
0: Però si hi hagués hagut diners, creieu que el Barça hagués apostat per a tants jugadors de la Masia, molt joves, molts d'ells no tenien ni la majoria d'edat quan van debutar amb el primer equip, en aquest moment que no hi havia l'1-1, no? Que es parlava d'equitat financera. Si haguéssim pogut fitxar jugadors de més renom, es va parlar de Haaland, d'Mbappé se n'ha parlat moltes vegades, no? Creieu que haguéssim tingut l'oportunitat o potser no tants jugadors haguéssim pogut debutar amb el primer equip?
7: Jo crec que potser jugadors com Lamine haurien deixat més anys, perquè Lamine va debutar molt jove, potser haurien deixat més anys que anés creixent al Barça. i jo crec que haurien agafat jugadors d'altres equips.
0: I esteu d'acord,
8: sí,
0: la resta?
8: Sí.
1: Sí.
8: Sí. Potser no haguessin donat oportunitat a tants jugadors de la Masia, però jo crec que sí, que molts haguessin debutat. No tan joves, potser, però...
0: De fet, va ser Xavi qui va fer debutar molts d'aquests jugadors. Ell també criat a la Masia i company també d'una generació de futbolistes on molts eren de la casa, amb Busquets, amb Iniesta, amb Xavi Piqué, amb Puyol, etc. Creieu que un altre entrenador que no hagués crescut en les disciplines menors del Barça tindria la mateixa sensibilitat que va tenir Xavi en aquell moment? Flick, d'alguna manera... s'ho va trobar una mica fet, evidentment ell ha fet tota la seva feina per convertir l'equip i que arribi on està ara, però no sé si penseu que un entrenador de fora no creat a la casa, a la Masia, i jugador del Barça de tota la vida, hagués tingut la mateixa sensibilitat o hagués vist un problema molt més greu al no tenir aquests diners per fer fitxatges?
7: No, jo crec que també influeix molt l'entrenador, perquè Xavi, com has dit, de la Masia, tot això... doncs també ha confiat en els de la Masia i els va voler pujar, i Hansi potser, que és de fora, no hauria confiat en la Masia.
0: No ho sento, la resta. Bueno. Tenim aquí, teniu a la Emma de portaveu.
1: Sí. Bueno, jo penso que sí que és veritat que si hagués estat un altre entrenador que no hagués vingut de la Masia, no hagués donat tantes oportunitats a altres jugadors de la Masia, però amb els problemes de diners i tot això, potser sí que hagués hagut d'agafar jugadors a la Masia, però no tants. No sé si m'explico.
0: Per tant, la situació ha forçat una mica, no?
1: Sí, sí.
0: Que més jugadors de la Masia hagin debutat sent molt joves amb
1: els ha sortit bé, al final.
0: Amb el primer equip, i els ha sortit bé, efectivament. Què us sembla a vosaltres l'aposta pels joves de la Masia? Us sembla que és una manera de fer? Us sembla un valor afegit del club? Hi ha molts altres clubs que tenen les disciplines en categories inferiors, evidentment, però no, potser no és tan habitual. Abans algú posava l'exemple del Madrid, no sé si a l'Atlètic hi és, Luciano, a veure si ens pots aportar per aquest costat una mica la teva opinió. Aquestes oportunitats que moltes vegades tenen els joves formats a la Masia, que moltes vegades, evidentment, doncs, no poden acabar debutant al primer equip i marxen a altres clubs, però vaja, que hi ha una aposta, com a mínim, per formar jugadors de la casa.
7: Sí, jo crec que també això representa uns valors, el que he dit abans, que som més un club, som una família, i clar, des de ben petits hi ha nens, des de ben petits, que ja comencen a jugar amb el Barça, i com que dones més oportunitats.
1: Sí. Bueno, jo penso que a sobre la Masia és com una molt bona oportunitat, perquè ara molts de que juguen al Barça es coneixen de molt petits, fan com molt bon equip, són molt amics, i es nota més a l'equip, que és més família, per
7: sí,
1: això.
7: Fan més pinya.
1: Sí. Mm.
0: També es transporta a les famílies que els acompanyen, no? Moltes vegades, sí, en aquest equip que s'han format junts a la Masia, que són gairebé aquest grup d'amics, es trasllada també a aquestes famílies que han viatjat en les categories inferiors també per als diferents partits, i que ara quan viatgen junts, doncs els pares i les famílies també es coneixen. Creieu que és positiu, això?
7: Sí. Sí. Jo crec que sí.
1: Sí. Sí.
0: Per què?
7: Perquè fa un entorn de treball molt més positiu, sí, molt més...
5: Sí. Sí. Per molt fer més família, grup.
7: Sí, per fer pinya.
0: I anem al tema de la llengua, no? El Barça, més que un club, vol dir moltes coses. El Barça té una filosofia, és un club catalanista. Justament ara hi ha un president electe, que encara no el tenim exercint, però és un president electe que ha defensat sempre els valors del catalanisme, fins i tot de la independència. Estem en un moment on molts jugadors són catalans, i per tant sentim el català a les rodes de premsa, en les declaracions, però això no sempre ha estat així, no? Creieu que el club, si és més que un club i si defensa aquests valors, hauria d'instaurar el català possiblement com a la llengua vehicular, és a dir, oferir l'oportunitat o convidar els jugadors i jugadores que vinguin a jugar de fora a comunicar-se i aprendre el català?
7: Sí, jo crec que haurien d'aprendre el català. Ja que, per exemple, amb el Madrid parlen espanyol, els equips d'Itàlia en italià, els equips d'Anglaterra en anglès, doncs pues, si el Barça es representa a Barcelona haurien de parlar en català.
2: Però aleshores tots els equips que has mencionat parlen en l'idioma nacional, en l'idioma del país.
7: Sí, sí, sí,
2: perquè hi ha
3: certes
2: equips d'Itàlia.
3: El Barça no representa Espanya.
2: Representa Catalunya.
7: Catalunya. Com diu, per exemple, hi ha un eslògan com el
2: de... Pot ser que representi Catalunya, però aleshores el València no representa la comunitat valenciana? Parla en valencià?
9: Pues sí, que parli en valencià, em sembla bé.
2: No, però no parla en valencià.
10: Però hauria.
9: Problema seu. Sí,
2: per exemple, el Celta parla gallec? Parla en gallec?
9: Pues haurien de parlar gallec.
2: Clar, segons tu, tots haurien de parlar la llengua...
9: Sí.
10: La llengua del territori o el país que representen.
9: Sí.
4: Clar. Vull dir, jo penso molt el que ha dit la Emma, que cada equip hauria de parlar la llengua en la qual està.
9: A veure, jo em refereixo que ha de ser la llengua vinculant, però si parlen tres llengües està bé, són molt diverses, tenim moltes llengües. Però que, ja que és un equip en català, que la llengua vinculant sigui el català, però que parlin també altres llengües.
2: Home, clar, això sempre...
10: Tampoc cal que per entrar a l'equip tinguis un nivell de català, sinó que facilitin classes o...
9: Sí, estaria bé.
2: Que ho vagis aprenent. Sí, això ho entenc. Que ho vagis aprenent, però que...
10: Exacte.
2: No sigui, no sigui obligatori, no?
0: Que no sigui imprescindible per entrar. Yeah.
9: Sí. No, que no sigui obligatori, però que els teus companys t'ensenyin, t'ajudin.
10: Sí.
0: Que hi hagi un foment.
4: Sí,
0: no?
4: que no es menyspreï, que s'apliqui una mica.
5: Li doni importància. Sí.
0: Us agrada sentir els jugadors parlar en català, no? O quan els pregunten des dels mitjans de Catalunya i quan s'expressen, us agrada que puguin respondre en català, fins i tot alguns jugadors que són de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'estat espanyol, encara que siguin amb poques paraules. Vull dir, tenim jugadors de Canàries, l'Emma em sembla que li agrada molt el Pedri, oi? I l'hem sentit parlar en català, en tenim d'altres.
9: Sí, però Pedri parla bastant en castellà, no parla gaire en català. M'agradaria que parlés més en català.
0: Que tinguin el gest, ni que sigui d'uns bon dia, un bona tarda o alguna cosa, no? A vegades sentim el visca el Barça i visca Catalunya quan guanyen algun títol, sí, però algun gest més us agradaria que els jugadors ho fessin tenint en compte el que representa el Barça i tornant una mica aquest inici de la tertúlia del Més que un club, no? Sí?
10: Sí, clar.
0: Què, Luciano?
2: Perdó.
0: No et veig gaire convençut.
2: Bueno,
0: tenim el Barça que ha sigut campió de Lliga, el masculí, tenim el Barça femení, parlem de les disciplines de futbol, l'heu dit abans, el Barça té moltes altres seccions que han sigut campiones de Champions. El Barça femení és un referent en el futbol femení, evidentment a casa nostra, també ho és a Europa, han guanyat 4 de les últimes finals de les 6 Champions que han disputat. Com valoreu l'aposta del Barça per la secció femenina? És suficient, no és suficient? És un exemple per a altres clubs?
9: A veure, jo crec que està bé, per exemple, és increïble que en 6 anys hagin guanyat 4 Champions. Això és algo, vamos, increïble.
0: No normalitzeu, no? Demanava Alexia Putellas en el discurs.
9: Sí, vamos, és que són molt bones, normal que guanyin, però és increïble això i... Doncs va estar bé també la celebració que van fer, però haurien d'haver fet també una rua, ja que hi ha fans que si arribaves dels últims et quedaves darrere i no veies res.
1: Bueno, jo penso que l'aposta del Barça pel Barça femení és molt bona. Jo segueixo molt el Barça femení des de fa molt de temps i tenen es volen esforçar realment pel Barça femení, els hi donen oportunitats també com el Barça masculí, també han fet algunes col·laboracions. Penso que estan implicats. No tant com el Barça masculí, però sí que els veig.
9: Però jo crec que amb el temps també va canviant, perquè el Barça femení fa poc que existeix. Amb el temps s'han anat fent més... han anat igualant més i tot això. Com, per exemple, avui en dia, els anuncis, tu vas al Camp Nou i em veus fotografies dels jugadors i jugadores tots junts. O anuncis de la tele, quan veus algun anunci de futbol, normalment, si és, per exemple, del Barça, surt pues, alguns, els més típics com Pedri, Aitana o alguns així.
1: Sí, i també que abans no tant, però ara quan vas al Camp Nou o qualsevol partit del Barça femení sempre està tot ple. Per exemple, jo vaig anar a la final de la Champions de fa dos anys a Bilbao i la gent que diu no omple, no sé què, va tothom al Barça femení. Sí. Igualment que la gent digui que ningú ho veu, però...
9: El Barça femení, per exemple, normalment no juga al Camp Nou, doncs... Yeah. Quan jugaven a Montjuïc, jo vaig anar al Barça Madrid, a l'únic que he perdut, perquè, bueno, jo soc gafe, vale? I jo vaig anar a aquell partit i estava gairebé tot el camp ple, perquè era el de Montjuïc. I va venir un munt de gent.
8: Jo vaig anar al Camp Nou fa 2 anys, em sembla, fa 3, la semifinal de Champions de Barça-Chelsea, que van empatar 1, i que estava gairebé ple.
0: Per tant, si es donen les oportunitats i la difusió també per part dels mitjans de comunicació sí. i del sí, club, sí. creieu que el futbol femení pot arribar allà mateix que el masculí i que sí. el Barça en aquest sí. moment, com a mínim a casa nostra, és un referent en apostar pel futbol femení?
7: Sí, sí. sí. Això. Però això amb el temps s'està canviant, jo crec que en un futur estaran els dos iguals.
0: Els preus de les entrades ja han anat canviant també en els sí, últims anys. Sí. Jo recordo el Camp Nou, les semifinals contra el Wolfsburg potser valien 15 euros les entrades. Sí, a dia sí. d'avui ja no pots anar a veure no. cap partit del Barça femení aquest preu, com a mínim.
8: Sí, el... Jo he anat diversos cops a 20 i pocs per entrada i el Barça masculí vora el 100.
0: Sí. Impagable, gairebé.
7: Sí, però també és veritat que com que el Barça masculí porta més temps, llavors les entrades, ara ja també hi ha entrades que les tens sempre... Com el meu tiet, per exemple, t'entrades a tribuna i sempre les té, vull dir...
0: Perquè això sí, amb seient, no?
7: I les té reservades, clar. El femení, com que porta menys temps, tampoc han donat tantes oportunitats per reservar, per tot això. També falta que encara... Bueno, ara que ja porten 4 Champions, ja comencen a ser molt conegudes, les noies, doncs jo crec que amb el temps ja es faran molt conegudes i també ompliran el camp.
0: Clar, ara parlem del Barça femení, estan a auge, són absolutament campiones de tot, gairebé. Sí. Sembla que quan comenci la Lliga ja donem per fet, no?, que seran les guanyadores de la Lliga. Això passa que a vegades, quan arriba a competició europea, es pateixi una mica més, no?, sí, perquè el nivell sí. és més alt. Necessitaríem que els altres clubs de l'Estat, que és a la Lliga on juga el Barça, apostés més també pel futbol femení?
7: Sí, sí. sí.
0: Perquè després, quan s'arriba a Europa...
7: És més complicat.
0: Sí. Estigui l'entrenament ben fet, per entendre'ns, no? Sí, i també perquè sigui més atractiva la competició. Al final, si quan veus el Barça femení, gairebé dones per fet que guanyarà, no? La sorpresa és quan...
7: A més, també, els altres equips juguen amb desavantatge, perquè, per exemple, el futbol masculí, el PSG, a la seva lliga sempre guanyen perquè no hi ha cap equip així gaire bo. Llavors, gairebé no juguen a la portada, juguen molt poc, llavors estan sempre descansats, i a la Champions juguen molt bé perquè han descansat tota la temporada. Hi ha equips com els de la Lliga Espanyola, que hi ha molts equips bons, per exemple, o la Premier, que és superdifícil, arriben més cansats i costa més. Doncs també crec que juguen amb desavantatge els equips que tenen una lliga molt difícil, i crec que totes haurien de ser molt difícils, que haurien d'invertir més.
8: Sí.
0: També quan les lligues són més difícils vol dir que hi ha més equips competitius i possiblement que es paga millor les jugadores. Sí. Ens passa que algunes jugadores, com la Mariona Calentei, han marxat a la Lliga Britànica.
8: Sí.
0: Cal també invertir més en futbol femení perquè el talent de casa no es vegi obligat d'alguna manera a marxar, perquè evidentment són oficis que la productivitat és molt curta, no? Una acaba de jugar a futbol amb 30 llargs i, evidentment, és legítim que la gent vulgui guanyar-se bé la vida. Si el nivell, si aquí hi hagués més aposta pel futbol femení, potser seria més fàcil retenir talent i portar-ne també de fora, que el Barça ja en tenim també de fora.
7: Jo crec que haurien d'invertir més, com més, no només de centrar-te en un, per exemple, al Madrid... inverteixen un munt en el futbol masculí, el femení no tant, i inverteixen molt al futbol bàsquet.
0: De fet,
7: i...
0: si no m'equivoco, va comprar l'equip, no? Del femení, el Real Madrid, vull dir que no era format a casa.
7: Sí, per això. I el Barça, per exemple, sí que l'ha format des de... Bueno, des de zero, més o menys.
0: Sí. I parlem d'entrenadors, i dic entrenadors perquè de moment al femení tampoc tenim entrenadores, ni a la Lliga Espanyola tampoc n'hi ha en la categoria masculina. Tenim a Pere Romeu, que aquest cap de setmana s'enfrontava amb Jonathan Giraldez, que havien sigut primer, segon i tercer entrenador. Va guanyar primer la Lliga Jonathan Giraldez i la Champions amb el Barça, i ara teníem aquesta cara a cara. Quin paper tenen els entrenadors? I us agrada també que hi hagi aquesta deferència als entrenadors de la casa i no fer sempre fitxatges estrella? Vam tenir Xavi Hernández, la cosa no va acabar d'anar bé per diferents circumstàncies. Quins els entrenadors i entrenadores que us agraden pel Barça?
7: Bueno, jo, per exemple, amb Hansi estic molt contenta, però Xavi, tot i que no ho sembli, també ho va fer molt bé, ja que va arribar a una de les pitjors èpoques del Barça i va fer el que va poder. Clar, Hansi ja ha triomfat més, però també és veritat que ho tenia més fàcil.
8: Sí, el Barça és com és ara, és, en part, és gràcies a Xavi, perquè va pujar molts jugadors de la Masia.
7: Clar.
8: I va arribar, com ha dit l'Emma, quan el Barça estava pràcticament un dels pitjors moments de la història. I tampoc podia fer molt, perquè no hi havia diners, no podien fer gaires fitxatges, llavors va donar oportunitat a molts jugadors de la Masia. I gràcies a això ara tenim a Lamin i bueno, molts altres jugadors.
7: Sí.
0: Ja esteu d'acord, aquest sector de la taula, que ho sento menys?
8: Sí.
10: Sí, Luciano.
2: Sí,
11: Luciano, sí, sí.
0: I si parlem de, d'entrenadors, al final és qui decideix quin sistema de joc es planteja. Moltes vegades es parla, i aquí potser serem tendenciosos perquè som gairebé tots del Barça, es diu que el Barça juga, no?, i el Madrid guanya moltes vegades.
2: Bueno, últimament no.
0: Què preferiu vosaltres, no? Guanyar sigui com sigui, o tenir un bon sistema de joc, tot i que això a vegades faci que no sempre els resultats siguin els 3 punts.
9: No, jo prefereixo jugar com el Barça i amb valors, i el Madrid, tot i que diuen que juguen així sempre guanyen, aquests últims 2 anys no ho han demostrat gaire.
2: Com altres equips.
9: Atlético.
0: També hi ha qüestió de pressupostos a vegades, tot i que en aquest cas el Barça. Sí. Per tant, us agrada més que tingui un sentit el joc, que hi hagi aquest cruifisme en l'ADN Barça?
2: Sí.
0: Encara que això suposi que algun, no, aquest any tampoc s'ha pogut guanyar la Champions, que és un dels grans reptes d'aquest equip.
9: Però també és veritat que el Barça té molts jugadors joves que encara els falta experiència, la que va fent experiència. Ja, jo crec que el que aniria bé al Barça seria ara fitxar algú que substitueixi Lewandowski i després fitxar algun defensa que ja estigui, que ja tingui molta experiència, que no li falti gaire per retirar-se, i que així com que ensenyi, com si diguéssim, els joves com Cobercín, que encara els falta agafar experiència, llavors, quan aquell es retiri, ja tindran experiència i ja tindran molt bona defensa.
0: Aquest intergeneracionalitat en els equips, no? De l'experiència de la joventut, que possiblement aporten coses molt i molt diferents. Tenim la Júlia trista perquè ens marxa Lewandowski. Ens queden 2 minutets per arribar al final. Quins fitxatges necessita el Barça per reforçar-se de cara a la temporada que ve?
9: Doncs algun fitxatge que substitueixi Lewandowski. Com el que deia abans. I algun defensa així.
0: Quins noms tens al cap?
9: A veure, a mi m'agradaria que vingués algú com Haaland, perquè em cau molt bé, però... Però això també depèn del joc que vulgui fer el Barça.
2: O Oyarzabal.
9: No.
0: Teniu altres noms? La resta, més enllà d'aquest nou, hi ha altres jugadors que calen per reforçar el Barça de cara a la temporada que ve?
2: Algun davanter centre, bueno, depèn de com jugui, però algun davanter. I...
12: Un central o un defensor, jo diria.
2: Sí, perquè anem justets.
12: Sí, en defensa.
9: Sí. Aniria bé algú, Puyol no perquè està retirat, però algú com...
12: Puyol.
9: Algú com del seu estil.
12: Amb muletes.
9: No, algú del seu estil.
0: I algun jugador o jugadora, en el cas del femení, que creieu que ha arribat al seu final d'etapa amb el Barça i convidaríeu a marxar a un altre equip?
9: A veure, també els hi tens molt de pressa i això, llavors no vols que se'n vagin. Com Alexia, que a ningú li agrada que se'n vagi del Barça. És una de les jugadores que més ha influït al Barça. Sí.
0: Entendríeu que marxés Alexia i marxés
9: Ho entenem, un cop els jugadors ja estan, ja comencen a ser, bueno, vells, però no perquè són joves, en veritat, però pel món de l'esport i els consideren vells, i jo crec que està bé que marxin i que busquin noves oportunitats a llocs on, com a lligues que no són gaire bones, perquè hi ha un jugador com aquest, els hi va molt bé, i crec que està bé, però clar, em dona pena perquè els han influenciat tota la vida i se'n van, llavors no...
0: Fem una porra, va, de la temporada que ve, del Barça.
2: El Barça guanya sextete.
0: Quines? Vinga.
9: Ojalà.
12: Segur.
9: El femení, jo crec que guanya tot.
12: Sí, el femení.
9: Sí, i el masculí, jo crec que la Lliga sí.
10: La Champions
9: no, però arribaran a 6.
12: La guanya una altra Copa del PSG.
2: Jo confio.
9: A l'Atleti no.
2: Jo confio.
12: Ja, a l'Atleti no, però...
9: Jo crec que
12: la guanya una altra Copa del PSG.
2: L'Atleti no guanya res i el Madrid tampoc.
9: Bueno, a l'Arsenal també està jugant molt bé.
12: Són malíssims.
0: Ha guanyat la Premier, alguna cosa deuen...
9: A veure, estan a la final.
2: Sí, però...
9: Bons són.
0: Com us agradaria que fos el Barça del futur, per acabar?
9: Pues que segueixi representant els valors que representa.
2: Que juguin molts jugadors espanyols i sobretot catalans.
9: Sí.
2: Que no paguin a Negreira.
0: Presumptament. Pues ja no, presumptament.
2: No, de hecho, han salido artículos que dicen que no, Han sortit articles.
0: Veurem què diu la justícia.
2: Les altes esferes lo dicen.
0: Marcel, per aquí.
10: Jo què?
0: Com t'agradaria que fos el Barça?
2: A tu no t'agrada el futbol, ho sento, però no t'agrada el futbol.
10: Bueno, jo he vingut aquí també per...
2: Per saltar-te la jove en alemany, no?
10: Com tu, eh?
9: Companyerisme.
2: Ja, exactament.
0: Vinga, Lisa.
11: Doncs jo penso una mica... Estem parlant del mateix encara?
0: Sí.
11: No? Penso
0: tenim
11: una mica...
0: el sector boicot aquí a l'esquerra.
11: Penso una mica el mateix que ha dit l'Emma, que això, els valors i tot això, perquè al final és el Barça.
8: Al final jo crec que és gent representant a Catalunya i el futbol català, sí. I que no es deixin emportar per els diners i per... Clar.
9: A veure, està bé que hi hagin jugadors de fora de Catalunya, com Pedri, que és de Canàries, de sí. Tegueste, ¿vale?
8: Però almenys que siguin espanyols
9: i no com Andalusia
8: i que no com el Madrid, que no tenia un espanyol.
9: Exacte. Bueno, a Hausen.
8: Hausen. I Carreras i Gonzalo, però no juguen.
9: Sí, vol venir que vingui.
12: Que la presa perquè ara està oberta. Per mi és bo, Gonzalo.
8: Miquel Merino?
0: Doncs amb aquests desitjos i amb aquesta semiporra, perquè s'ha quedat així mitja a l'aire, tenim la de l'Emma i tenim la del Santi segura. Ens acomiadem, d'aquí un any veurem si el Barça femení ha guanyat totes les competicions que disputa, si el masculí té les 6 copes, si el Madrid no ha guanyat res o com ha quedat tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el final de curs.
9: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
2: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Tema Joves del Present, motor de canvi. La Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne, ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim Pla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumne de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte, tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues como nace la iniciativa, es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos, y que fuese un espacio de intercambio donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau, y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots estos temes de construcció de paz.
0: Uh-huh. El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar, de fet es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no?, de la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge, d'alguna manera, també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no?, estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que queremos mantener. Así es. Así es.
0: ¿Cómo ha evolucionado el Congrés ya arribando a esta cuarta edición? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las dos últimas ediciones las hemos hecho en dos municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no?, para que conozcan otras uh-huh. realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torreblanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torreblanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta cinquena, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del, digamos, del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras digamos que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones. Está la comisión de comunicación, como Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, ara dic de memòria, i tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar?
2: Realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció en el futur, no en el passat.
0: Mm-hmm. Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem pues, la nostra part de pues, l'educació i que puguem realment pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor i que no reculem enrere, com bé deia el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se us demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí.
4: No sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després portar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: Mhm. A vegades això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig. Hi heu participat de la ciutat tres instituts, el Leonardo da Vinci, el Pai Ferreres, que tenim la Rita, i l'Avens, que tenim el Pau i l'Urgell. Però també, Juliana, el congrés també ofereix una part per als docents, no? Que són un pilar fonamental de la comunitat educativa. A més, els tenim ara reivindicant els seus drets i els drets dels alumnes en plena vaga. Falta incorporar pedagogies per la pau i la justícia global, potser en aquests plans d'educació a l'hora de formar aquests docents? I per això veieu també aquesta necessitat d'oferir aquests espais?
1: Absolutament. O sea, es como un sí rotundo. Yo creo que sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que este, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? no? Digamos, si és des de les
0: artes... Aquests espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
1: Exactament. Si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com se aborda el racisme? O com se aborda la discriminació? O la solidaritat? ¿No? Que son cosas tan básicas, pero que a la vez muchas veces pues no se consiguen trabajar dentro del aula.
0: Uh-huh. Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'Avens m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. Uh-huh. I bueno, hem planejat una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
0: Uh-huh. Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés, i específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
0: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? Per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser no estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu finalment.
0: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de l'Ihem, que és l'activista que va venir a l'Avens, ella ens parlava del Mohamed que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
3: Totalment.
2: Sí, sí, sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
0: Uh-huh. En el cas de la Ligem és una activista i una instagramer, no? Una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi m'ha impactat

0: amb missatges molt curts arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la Lige, precisament, no, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
1: Sí, jo crec que sí. Perquè al final, si tu, per exemple, comentes alguna cosa i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes alguna cosa, jo crec que és com res a veure, perquè al final si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una... no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
0: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu, o precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
2: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau. Però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així, està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, pues, vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no? I què puc fer per millorar la societat.
0: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no? Quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta, i ho fan sobretot els joves homes, no?
2: Sí.
0: Tu et rebel·les contra això.
2: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
0: aquesta
2: termes polítics,
0: aquesta generalització,
2: però,
0: no?
2: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és... Bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per el simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
0: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de casa seva. Després d'escoltar-lo, et preguntaré per tu, però potser també tens una mica el sentit dels teus,
1: sí,
0: companys, no? Què creus que va calar d'aquest missatge i com va canviar la mirada també d'aquest conflicte i del que està vivint la població palestina a dia d'avui?
1: Jo crec que és el que dieu, no? Pues que al final, quan tu escoltes les notícies, és com un punt de vista diferent a quan algú t'ho diu, quan ho ha viscut. O sigui, jo crec que quan el Mohamed va començar a parlar és com un altre tipus de punt de vista totalment diferent. I és com que et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, a la nit, de cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat... I clar, és com que t'impacta, no?, que gent estranya entre a casa teva, es porti la teva família, per exemple, el seu germà també està a presó, i no sap res d'ell, i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. també pues, la, com viuen allà a la presó, que per exemple tenen el mínim de menjar, beure i tot això.

0: per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final que la gent ho passi així de malament per una guerra i més que tinguis el mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
1: Mm-hmm. El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
2: Jo crec que sí, jo crec que al final el Congrés, òbviament, cada any té una temàtica, però sí que serveix doncs, per dir, home, doncs hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí, i al final serveix per dir, doncs ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
1: Prendre partit.
2: Sí, prendre partit.
3: Totalment, totalment.
1: Coincidiu?
3: Sí.
1: Julián, ara ens ho deies, que aquest any fins i tot heu fet curt per entendre'ns, per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al 5è Congrés de Joves?
4: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos y también como la esperanza es que sea un congreso que...
5: Radio Sant Cugat, notícies.
6: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
7: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
6: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a córrer cuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el festival lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la 7a edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La 7a edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica a un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit de nada i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I aquest serà l'últim dimecres de la temporada que us oferirem un repàs per l'agenda de les activitats culturals que ofereix Sant Cugat de la mà de l'Eduard Gené. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia. Jo pensava que seria el penúltim.
0: Doncs no, perquè acabem temporada el 19 de juny, et tocaria el 24 de juny, que a més resulta que és Sant Joan i és festiu.
1: Ui,
0: o sigui, que ens acomiadem. Mira, ho farem quadrar amb el final de temporada del Teatre Auditori, que no és tota la programació cultural, evidentment, de la ciutat, però sí que ens porta un bon gruix de propostes.
1: M'has tocat un tema que a mi em preocupa molt.
0: Ja ho sé, que no t'agrada gens.
1: Gens ni mica.
0: Però els amants de la cultura que no es preocupin, perquè seguiran tenint molta comèdia fins a mitjan juliol.
1: Sí. Bé, serien les dues primeres setmanes, jo no sé si s'acaba el 14, o serà el 13, o serà el 12, ara no ho tinc a la vista.
0: Doncs les dues primeres setmanes de ben segur. Escolta, entrem en matèria, amb això que a tu tant et preocupa, que és el final de temporada del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
1: Home, s'acaba el dia 31 de maig. 31 de maig, que és el dia que, de fet, vàrem tancar l'anterior,
0: la
1: que en parlàvem amb els imperdibles, aquest espectacle de dansa del Sonoma, de la Veronal. És un espectacle d'idea, direcció artística i geografia d'en Marc Comorau. Aquí ja li van otorgar un Premi Nacional de Cultura de la Generalitat del 2025 per una carrera esplèndida d'èxits i encerts, com aquest espectacle. Diu, on un món únic i surrealista segur que et sorprendrà amb la força hipnòtica habitual d'aquest creador.
0: A mi em fa pensar en Salvador Dalí. Fixa't, no? Oníric, surrealista.
1: Sí.
0: També hi encaixaria.
1: Sí, segurament. Bueno, jo tinc ganes de veure-lo perquè em fa la feta que serà molt interessant. No cal dir-ho. Cap, però quan arriba aquest moment, doncs jo sempre dic el mateix, no? No entenc per què el teatre, un teatre com aquest, desapareix.
0: Doncs mira, hauràs de parlar amb el nou programador.
1: A veure, desapareix... Ui, sembla que ho tira fotut, eh?
0: O amb la directora.
1: Va per aquí. Però a veure, activitats programades oficialment desapareixen, s'acaben el dia 31, però en canvi el teatre continua funcionant tot el mes, amb moltes activitats, que són finals de carrera, finals d'estudis, dansa, algunes empreses que poden fer algun tipus de concert. Escolta'm, i a més el dia 7 de juny hi ha una cosa anunciada que és Ramita de Limón Verde, de l'Escola de Color Dansa.
0: Bueno, per això era verde.
1: Llavors, aquesta Escola de Color Dansa et presenta...
0: Pots riure, Oriol, l'acudit dolent.
1: A partir del color i del color de les flors, crea les possibilitats de que els cossos interpretin aquests olors i aquests colors. Què et sembla?
0: Bé.
1: Oi?
0: Escolta.
1: Jo ho repeteixo.
0: Jo sempre estic disposada que em sorprenguin.
1: El teatre no para.
0: No para.
1: Però no fa res pel públic, diguéssim, normal i correcte.
0: Ha de descansar, ha de deixar. Són com les relacions, que han de separar-se una mica per tornar a entrar en fugositat quan comenci la nova temporada, Eduard.
1: Ai, sí. En fi, veiem que estigui així. Ja em sembla també un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat per l'empresa Occident, que és una de les seves...
0: Patrocinadores
1: més importants. Ojalà que n'hi haguessin algunes més, però aquest és un altre tema. I també el diumenge 31 s'acaba la temporada, la continuada, del Consell de Teatre a la Nau de Cultura de Valldoreix amb Jo, Tarzan, que és un espectacle de titelles amb una escenografia i una banda sonora, diuen, que màgica us farà connectar amb l'instint més salvatge i animal. Hòstia, no sé si per nens això del més salvatge i animal, eh?
0: Sí, home, ja ho són, els nens de salvatges i animals, o ja ho haurien de ser, no?
1: Però animals ho som tots.
0: Quan toca, clar.
1: Animals
0: i de salvatges, déu-n'hi-do, alguns. Sí, home, si ho deixem al teatre encara millor.
1: Bueno, també passa el mateix, que arriba al final... I escolta'm,
0: però... El juny s'acaba tot, Eduard.
1: Què hi farem?
0: Arriba la calor i es tanca tot.
1: Què hi farem? Però no és així, eh? No és així perquè
0: hi ha més coses.
1: Es presenta el 12è cicle de concerts a l'aire lliure de Valldoreix, o sigui que continua Valldoreix. El que passa que per culpa de la peste porcina s'ha de canviar de lloc.
0: No ho tindrem a Can Montmany.
1: Exactament, perquè a Can Montmany ho tenim al passatge de Can Bor. No sona bé. Això de Can Bor no sona bé.
0: A mi m'agrada més Can Montmany, però clar, que
1: també
0: hi farem.
1: Si
0: la pesta porcina no ens deixa gaudir de la natura que ens envolta, doncs a Can Bort.
1: Què farem?
0: Escolta, els concerts segur que seran meravellosos,
1: hi ha,
0: no?
1: Hi ha tres
0: Quantes
1: concerts,
0: propostes hi ha?
1: Tres concerts, el primer dissabte 6 a les 21:45 amb en Manu Guix.
0: Presenta nou àlbum, a més,
1: piano i veu, o sigui que ho fa molt bé, interpreta les seves pròpies cançons. El segon, el dissabte 13, amb Neus Plana Quartet, violinista, percussionista, ella, que presenta música que fusiona jazz i flamenc. Jo no la conec, vaig a dir que no la conec, o sigui que no puc dir... Així és com en Manu Guix segur que serà un bon concert, aquest m'imagino que també, però no la conec. I el dissabte 20, a la Petita Sinfonia, un concert de l'Ensemble Pirén, de 6 components, violins, viola, violoncel, contrabaix i clave...
0: Molta corda.
1: Amb en Jordi Reguant. La clave que va marcant serà com la direcció. Que presenten un viatge des de Vivaldi fins a Mozart amb Mont, Richter i Haydn pel mig. L'espai de proximitat a mi m'agrada molt en totes les coses, sobretot en la música. Però jo penso que en aquest cas, com passa també... Mira, quan estava a la Masia de Can Montmany, de tant en tant se sentien uns ocellets. Se sentia una granota d'un cor que proper allà. Aquí sentirem...
0: Uns altres animals salvatges.
1: Perquè, a més, és curiós com en alguns espais la gent sembla que tingui més pressa i accelera. Jo dic, hosti, tio, però si a la cantonada d'aquí 50 metres has de parar. I, en canvi, accelera.
0: Veurem com funciona aquesta edició. El que no para són els concerts en petit format de la Pua, el Bocamoll, el Torreblanca.
1: Sí, però no paren, però fixa-t'hi que només...
0: Però tampoc segueixen.
1: Sí, exactament. Només n'hi han dos més, que seria el dijous 4, sempre a la mateixa hora, a les 20 hores, o a les 8 post-meridian, del capvespre, que dic jo, el duo Yalá, interpretant salsa, però vinculada dins al
0: Festival Sant Cublac.
1: El Sant Cublac, que diuen Connection, que queda més internacional, això de Connection,
0: Sí.
1: El Connection. El dijous, dia 11, el duo Chuac Chuac. Com et sona, Chuac Chuac?
0: Anna, que has tripat, et diré, però segur que té un sentit.
1: És una cançó pop. I el dijous 18, he dit dos, no, que són tres. Són tres. El 4, l'11 i el 18. El grup A Revisar. En aquest cas és un quartet de covers, de fusió llatina, i Sant s'acabó.
0: Fins aquí hem arribat. Però ens has parlat del Sant Cublac, que arriba a la ciutat en la seva, direm de memòria, 13a edició.
1: Exactament. Dotzena.
0: Dotzena? Doncs m'he equivocat d'una. Exacte, no, era la 13a.
1: Falta un any o més,
0: Ja ho tenim aquí, ja ho tenim aquí. Enriqui segur que ja hi està treballant al Festival de Música Negra de la ciutat.
1: Home, la veritat és que està molt bé, perquè venen moltíssima gent, i jazz, afrobeat, salsa, rumba, reggae, neo-soul. A mi m'agrada això d'aquests... No fem soul, fem neo-soul.
0: Bueno, és una reinterpretació.
1: Bueno, val, d'acord, no hi ha problema. Mentre ho anuncien, després que soni bé.
0: Segur.
1: Música de l'Àfrica, del Caribe, de l'Europa, explorant el que s'ha qualificat de viatge d'anada i tornada a la música afrodescendent. Això és veritat.
0: Sí, senyor. Aquests contactes que hi havia entre les cultures, malauradament per l'esclavisme moltes vegades, i també pels mariners d'Europa que viatjaven fins al Carib o Amèrica, i es va fer aquesta fusió musical. De quin tenim les habaneres, sense anar més lluny?
1: Exactament. Tenim les habaneres i tenim també bastantes més coses.
0: La rumba.
1: La rumba, la samba, el xa-xa-xa.
0: També?
1: Home, jo no sé si xuac-xuac farà alguna cosa de xa-xa-xa.
0: Hi haurem d'anar.
1: Probablement. Bueno, jo penso que de totes maneres que el conjunt està molt bé. Comença el dijous 11 amb un pregó del cantant afrocatalà Banyolí, el Daura Mangara, als jardins del monestir.
0: Molt bé. El vam tenir aquí al Faves Comptades fent una entrevista que podeu recuperar a la web.
1: Fa pocs dies?
0: No, perdona, el Dora Mangara no. Vam tenir el president de la JAC. No confonguem les coses.
1: Ah, bueno, que també estarà aquí, també participarà.
0: És en nom de la JAC, que també fa una altra activitat a Cal Temerari.
1: Sí.
0: Però el Dora Mangara és de Banyoles i el president de la JAC és d'aquí, de Sant Cugat.
1: El dimecres dia 10, Cal Temerari, com dius molt bé, a taula explica la temàtica i la part ideològica amb un documental, Negres de Catalunya... La Catalunya esclavista, una taula rodona, guanyada per la JAC, efectivament, però aquí no posava, no tinc el nom. És el, dius tu?
0: Conté, de cognom, i ara no recordo el nom perquè sóc terrible. El buscarem i, si no, els nostres oients ho poden recuperar a la web. El vam entrevistar dilluns de fa un parell de setmanes.
1: Molt bé, doncs el dissabte 13 a les 19, a Forlatín Jam Star, All Stars, amb el grup de ballarins de la salsa local, Pinya amb salsa.
0: I tant, es troben sovint al Café Belgrado. Molta marxa.
1: I a les 19.30, Niu Sabrosura, i després el cubano Joao del Monte. Barreja música tradicional cubana, flamenco i hip-hop. Hòstia, déu-n'hi-do, no?
0: Una passada.
1: Aquesta barreja?
0: Una passada.
1: A l'hora de veritat...
0: d'anar.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Jo penso que Guiri Loco...
0: Això ja no.
1: No sé si és un
0: cognom. No ho sabem, no ho sabem, s'hauria de preguntar.
1: O si és una altra cosa. I el, que és cubà, i el Memi Silac cantant afrocatalana. I el diumenge 14 comença a les 11 del matí amb activitats familiars, amb taller de percussió, senegalès Mamadou Boga i el grup de teatre colombià Avià i Ala. Per acabar, vermut.
0: Amb uns vinils. Clar que sí. No, amb vermut amb música sempre és un millor vermut.
1: Exactament.
0: I marxem cap a la Unió Sant Cugatenca, on també hi ha dues propostes al mes de juny.
1: Bueno, hi ha dues ofertes. Aquest de mes de juny, el dia 6 a les 19, torna el Rizomas, que ja havíem fet l'any passat, que va estar molt bé. Diu l'Arrel, el subtítol Arrel desordenada, amb les bars de Sant Cugat, a Tacones, les bars Manresa, que és com a convidat, i les puntaires de Sant Cugat, música, ball i participació pública, si es vol. I també teatre, en aquest cas, es farà el Casal de Mirasol, que és raro això, i el divendres dia 12 a les 20 hores amb La Ratera d'Agatha Christie, interpretada per la jove companyia dels tallers de teatre Silvia Cervant, que és una obra que a Londres fa més de 50 anys que es fa contínuament, sense deixar de fer-la, mai més. Jo la veritat és que tinc moltes ganes de poder dir alguna cosa més sobre el Teatre de la Unió, i fa dos dies es va fer un tipus de pre-anunciat i per intentar crear un espectacle a l'octubre o al novembre, a veure si efectivament això és possible. M'agradarà veure-ho, tinc moltes ganes, que m'arribi temps, si us plau.
0: I... Esperem que sí, home.
1: No, ho dic de veritat, perquè és que han passat molts anys, eh? Han passat molts anys, en fi. I finalment cal dir que tenim música per la Festa Major.
0: Vinga. Ei. Cartell, què?
1: Cartell, home, el cartell està bé.
0: Sí, està, el podíem endevinar una mica, eh? Són els que estan de moda.
1: Sí.
0: Totes les festes
1: majors.
0: El que
1: passa que ja ho sabem, en aquest moment, doncs, el que faran serà, doncs, el passe de Barcelona per una banda, també el passe d'Octavià per una altra, molt bé. Tothom està amunt i avall, fantàstic. Jo sempre em pregunto el mateix, i per què no fem una cosa dins del Teatre Auditori, al dins de la Festa Major?
0: Doncs haurem de preguntar als polítics.
1: Preguntem-los.
0: Vinga.
1: Els hi preguntem l'any que ve.
0: Emplaçat estàs.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh! Bon menjar.
11: I malvenista.
10: Hola?
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
11: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
11: No entrem en aquest tema. Què passa, que és lesbiana o què llavors ara?
10: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
11: Sí.
12: Ja disponible a Cugat.cat.
7: Mare meva.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdai Miabreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18

0: totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va bolcar-se en la situació i per mi va ser com tenir una segona mare. Mm-hmm. I va ser aquí a Sant Cugat.
1: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat. Ja, aquesta connexió amb aquesta gent...
0: No, ja va estava separada. Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
1: Ah, ja.
0: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona que... Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. Entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Cauran.
1: Sí. Així mateixa, sí.
0: Sí, però clar...
2: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
0: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar. I m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
2: Ara actualment treballes?
0: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina, però intentant de trobar...
1: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
0: No, l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
2: Mhm. I quin tipus de feina busques?
0: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
1: I els seus fills, quina edat tens?
0: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
1: 16.
0: Sí, ja estan... ja una mica més independents. Són nens que fan esport. Estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
2: Uh-huh.
0: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
2: Mira que bé.
0: Sí. La veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se... una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
2: d'un grup, d'un col·lectiu.
0: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt content.
2: Podem dir que ja esteu superada doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
0: sí,
2: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no?, que també et doni a tu una seguretat, sí, una tranquil·litat
0: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica... Bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després, quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional,

0: pues comença a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar. Van ser molts factors que no han ajudat.
1: Clar, perquè tu vius sola aquí.
0: Sí, no tenim família aquí.
1: Clar, i sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
0: No, no.
2: Ja no hi són.
1: Ja no hi són.
0: No, no, no. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
2: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país veient tot el que has viscut fins ara o no t'ho has...
0: Primerament no.
2: No t'has
0: perquè...
2: plantejat.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
0: No, clar, perquè de certa manera pues, no s'han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
2: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
0: No, no tenim.
2: No?
0: No. Ja, jo 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar, però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
2: Vaja.
1: I creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot sorsejant superant obstacles o com és la violència masclista o...
0: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
1: perquè
0: més.
1: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència
0: sí,
1: masclista.
0: Sí.
1: Però
0: clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat. Però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
2: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
0: Treballant? Especialment.
2: O sigui, de moment una feina?
0: Sí.
2: Això et faria contenta?
0: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
2: A part de català, què t'agradaria estudiar?
0: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobés feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu som.
2: Sí?
0: Espero poder arribar.
1: Segur. Segur, poc a poc, de mica en mica. Com a...
0: Sí, sí, de mica en mica s'omple la pica.
2: Això diuen. Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
1: No, jo quan parlava con la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
2: Sí, que no t'ho hem preguntat.
1: I,
2: com us vau conèixer?
1: I ella em va explicar la seva història, una part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar allà al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història I crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada, perquè...
2: És l'últim capítol.
1: És l'últim capítol.
2: Demà el cor a la
1: sí,
2: mà.
1: Sí, sí, sí.
2: Que hem conegut tantes històries.
1: Sí, d'unidó,
2: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç, Shirley?
0: Molt bé.
2: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
0: Moltes gràcies.
2: Que del forat també se surt.
0: Sí, sí, sí, i tant. Mm?
2: I Lisdaimi, que tinguis un bon estiu.
1: Igualment.
2: I a veure la temporada que ve si continuem explicant més històries. Amb el cor a la mà.
1: Estic a l'espera.
2: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: dades d'aquest divendres. Amb aquesta sintonia que és la porta d'entrada al cap de setmana. I jo diria fins i tot que a l'estiu, perquè a més amb les altes temperatures que estem tenint. Però vaja, no ens embolicarem perquè hem d'anar de cara a barraca. Anem a parlar de la crònica social, de la crònica rosa. Amb qui ho fem? Doncs amb l'Eva Garrido, Cuca Fernández. Cuca Fernández, Eva Garrido, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí, no?
2: Sí. Molta calor.
0: Veus? Ja ho deia, estiu, si és que...
1: Per mi el problema de la calor és que, per exemple, no, els oients no ens veuen, però la Cuca avui ve molt fresqueta, i la Carme, oi, quan has entrat, t'ha dit, oh, que fresqueta acabes i vas amb les cames a l'aire.
2: Ensenyant pantorrilles.
1: I és que el problema de la calor, jo que sóc calorosa, és aquest, és que hi arriba un moment que ja no saps què treure't, ja no saps com vestir-te. Bueno, a l'hivern et pots anar posant capes.
0: Els detractors de l'estiu diuen això, que amb la calor és impossible treure-te la de sobre,
1: ja no
0: i en
1: pots...
0: canvi el fred sempre tens solució.
2: Clar, jo he vingut amb les xancles ja posades com si me n'anés a la piscina.
1: Ben fet.
2: O sigui, que allà, d'aquí...
0: I no m'estranyaria que te n'anessis a la piscina, què vols que et digui?
1: Aquí fem el que podem, posem l'aire condicionat a l'estudi i fem el que podem.
0: I podríem posar una piscina, també, no?
1: Sí,
0: una piscineta.
1: Inflable, aquí.
0: Mira, sí. Les de boles, doncs mira, treus les boles i poses aigua.
2: Jo, per arribar aquí, pujo al carrer Sant Medir. Amb això us ho dic tot.
0: I ara toca sol.
2: Home, uf, o sigui que ja sabeu que la pujadeta costa.
1: Sí.
0: Vinga, ara hi ha tema, hi ha cosetes...
1: A veure, no sé si estarà d'acord amb mi la Cuca, però les portades d'aquesta setmana són un avorriment. A mi m'agrada que hi hagi amor, que hi hagi exclusiva, no? Doncs, per exemple, l'exclusivón aquest de que l'Aitana Sánchez Gijón estava amb el Max Iglesias, doncs per mi em semblava un superexclusivón, no?
0: I era una finestreta, em sembla, no?
1: Sí. I aquesta setmana tot
2: no
1: és molt agència...
2: Sí, no et dona la sensació que són portades una mica dels anys 2000? És com que ens hem anat una mica al passat, no?
0: Home,
1: de parelles...
0: El 2000 encara hi som, eh?
1: Sí.
2: Bueno, però vull dir el 2000, no el 2026, el 2000.
0: Tu vols dir dels 80, dels 90...
2: Bueno, una mica més cap allà, sí. Ah, el que m'ha sorprès és una de les finestretes, tu que parles d'amor ara.
1: Val. Vols que ho comentem ara o esperem?
2: Com
1: que
2: vulguis.
0: Anem per ordre.
2: Posa ordre.
1: Per què diem que són avorrides? Doncs perquè a Lola tenim la Paloma Lago, que no sé si us en recordeu, la presentadora fa uns mesos, us en recordeu que va haver-hi aquell embolic perquè va posar una denúncia per una presumpta agressió sexual a la seva exparella, que era conseller a Galícia, i ell fins i tot va deixar el càrrec. Doncs bé, ha donat aquesta entrevista 16 mesos després, no?, de que s'arxivés el cas, perquè es va considerar que no hi havia prou proves contra l'exconseller Alfonso Villares, i això, la justícia va determinar que no hi havia indicis de culpabilitat. Llavors ella, en aquesta entrevista, 16 mesos després de que passés tot això, doncs, com sempre, s'ha obert, corazón,
2: bueno,
1: para el hola...
2: S'ha obert, però no diu res.
1: I no diu res, és que no diu res. Sí, bàsicament.
2: Haurà cobrat alguna coseta i ja està, no?
1: I ja està, sí. I després, mira... Sí,
0: sense pena ni glòria, no? Que
1: sí,
0: diuen per aquí.
1: Sí, després tenim en finestreta entrevista con Rafa Nadal, molt bé.
0: Què tal la
1: però
0: vida?
1: És un soso.
0: És val? Soso.
1: És soso.
2: Home, la vida li va molt bé.
1: Però és que els esportistes... Oi, Carme,
0: què?
1: Tu ho saps.
0: Depèn.
1: Són molt sosos, els esportistes.
0: Depèn, hi ha el...
1: Digue'm un esportista guai que...
0: Gamberro, el Piqué, per exemple.
1: Ai, va, però entén-me. Sí.
0: Què?
1: Bé, igual.
2: Bueno, hi ha alguns més sosos i uns altres més.
1: Altres.
2: Fan molt soroll els que no són sosos, però...
0: Clar, és veritat, els gamberros i els discrets.
2: A mi em crida molt l'atenció que els futbolistes sempre, molts d'ells, es casen tan joves i són pares tan joves.
1: Sí,
0: ja tenen la vida solucionada.
1: Perquè, sí. Sí, no? Perquè ho tenen com tot molt fet,
2: ja,
1: molt resolt... No?
2: Em sobta perquè són gent que la joventut potser no l'han viscut d'una manera desenfadada, llavors es fan grans com molt, molt d'hora, no?
0: Sí.
2: I clar, això... No
1: I sé. Després problemes.
2: Jo ho trobaria.
0: Tenen una curta joventut.
1: Sí, i després, quan ja són pares i tot, llavors...
0: És quan diuen...
1: Volen la joventut.
0: Clar. Que acabo de descobrir el món, que hi ha més gent.
1: Sí.
2: I llavors apareix l'efecte Peter Pan, no?
0: Sí. Ah, exacte.
1: Sí.
0: Exacte.
1: I llavors coneixem gent a locals i a discoteques i en la traviesa.
2: I fan coses que sí. No han de fer.
1: Doncs va, a la revista Semana, doncs si a la Hola teníem la Paloma Lago, doncs a Semana tenim en Obregón, que havien estat emparentades, perquè no sé si ho estic dient bé o no, Cuca, però Paloma Lago havia estat casada, sí, amb un germà de l'Anna,
2: sí,
1: Obregón.
2: Sí, Javier García Obregón.
1: Doncs mira, doncs sí, sí, aquí...
2: Que de fet el,
1: una mica en família,
2: fill, aquesta setmana. El fill que tenen en comú la Paloma Lago i el Javier s'ha casat fa poc temps, fa un, no sé, no sé si diria un mes i mig.
1: Per això, sí, mira, doncs tot d'en família. Hola, Paloma Lago, a Semana, a Obregón, perquè s'ha casat una neboda seva,
0: escolteu,
1: no gaire coneguda.
0: Això és de Photoshop?
2: No, no, això és el que et dic, que m'ha portat els anys, perquè el vestit... Posa, radiante en la boda de su sobrina. He flipat amb el vestit.
0: Sembla el vestit de la...
2: De l'Anna Obregón.
0: De la tonadillera.
2: No,
0: sembla que... La núvia. La núvia sembla una tonadillera.
2: Bueno, la núvia...
0: El nuvi sembla un senyor antic.
2: Sí, per això us deia que les portades semblen de l'època de... Jo
0: I
2: sé,
0: i ella sembla que acaba de caure de l'arbre.
1: Sembla que vulgui anar de Jackie Kennedy amb aquest... Bueno,
0: jo aquesta
1: aquest
0: imatge...
1: Tocado.
0: Sí, sí. Oi? Però jo aquesta imatge la veig com sobreposada. Em
1: sí,
0: sembla...
1: no, sí, sí, sí, sí,
0: no,
1: clar,
0: perquè
1: clar.
0: Això és un, sí, muntatge. O sigui...
1: Clar, no van sortir de l'església i aquí al costat l'Anna Obregón. Han posat l'Anna Obregón.
0: És horrorosa la fotografia aquesta.
2: És horrorosa, sí, però és que el vestit tampoc li fa honor, eh? I li posen radiante, dic, hombre, radiante, jo a l'Anna Obregón l'he vist amb...
0: Però és una frase feta. Sí. Blanca i radiante va la nòvia, aquesta, ja n'ha aprofitat.
2: Pues quan jo parlava de que ens havien anat anys enrere, parlava molt per aquesta portada, perquè em sembla dels anys, jo què sé.
1: I a més, a veure, que és que han fet el muntatge, imagino que és una parella que no ha fet cap exclusiva... Llavors, clar, la revista ha hagut de fer un muntatge amb qui és la persona famosa d'aquest casament, la seva tieta, Anna Obregón. Doncs la posem en Photoshop, perquè imagino que en aquests nuvis no han fet cap exclusiva, així com a vegades a Lola, quan el Kiko Rivera es va casar amb la Irene Rosales i llavors posen amb la Pantoja. No, clar, aquí aquesta parella no. Llavors, per això imagino, no, Carme, que han posat implantat aquí l'Anna Obregón perquè sembli aquí... Perquè aquesta noia és molt desconeguda, no és com la seva neboda la que fa pastissos,
0: però, escolta,
1: no és com l'Anna
0: Obregón,
1: aquesta és
0: coneguda. Però escolta, en una portada que et plantin això...
2: Ens falten notícies, eh? La veritat.
1: Sí, perquè mira, si ens n'anem a lectures, fotografia d'agència, perquè veiem a Penélope Cruz al Festival de Cannes, perquè com que és una de les protagonistes de la pel·lícula de Los Javis, que s'ha endut la millor direcció per La Bola Negra, i es van dur una ovació de quasi 20 minuts, una ovació de les més llargues...
2: Va plorar i tot, eh?
1: Sí, sí.
2: Em va emocionar.
1: Doncs fotografia d'agència, que guapa està Penélope Cruz...
2: I vaig sentir, no sé si va ser a xarxes, que enmig del rodatge es veu que tenia que va tenir algun susto, no?, de malaltia.
1: Ella explica a la roda de premsa, a l'entrevista amb els periodistes, explica que quan estava enmig del rodatge tenia pendent unes proves mèdiques perquè no es trobava gaire bé i... Enmig del rodatge la truca al metge per dir-li que possiblement les proves, els resultats, han detectat que tenia un aneurisma cerebral. I clar, ella va pensar, estic aquí enmig del rodatge, jo no... Bueno, va intentar com
2: sostenir, sí, no, una mica
1: una mica la notícia, perquè és com, és que ara tota aquesta gent m'espera, no puc paralitzar aquest rodatge per entornar-me'n, o on fos, a fer-me més proves, perquè... I ella ho deia, que segurament m'haguessin esperat que jo m'hagués fet més proves i hagués tornat, però jo no volia, perquè els rodatges, els tempos, la gent, l'equip... I després crec que explica que la torna a trucar al metge i li diu, no, tranquil·la, ha sortit tot bé al final. Ah. Que és mare meva,
2: quin susto.
1: Quin espant.
0: Sí, un ensurt interessant.
1: Va, i després, a 10 minuts, una parella que té... Hi ha gent que li cau bé aquesta parella i gent que no els hi cau bé, que hi ha gent que els hi desperta animadversió, que són Cristian Gálvez i Patricia, com es diu de cognom? La Patricia Pardo, presentadora
2: de Vamos a ver
1: de Telecinco.
0: Ara el titular aquest.
1: I,
2: sí, perquè han sigut els presentadors del Papa.
1: Seran els
2: presentadors de l'agriment, de l'acte,
1: sí,
2: i s'ha retransmès a la televisió.
1: Llavors,
0: hi havien de buscar un titular
2: bueno, és que ells,
0: catòlic.
2: És que ells viuen amb la fe catòlica. Ell ha comentat alguna vegada que la seva sogra, la mare de la Patricia Pardo, li ha despertat aquest aquestes
0: no
2: ganes...
0: No sé què està passant últimament, però l'altre dia una notícia on es parlava de l'augment dels batejos de les persones ja adultes. Mm-hmm. Que dius, a veure, no és que sigui la marabunta, no?, que va a rebre el bautisme, però que sí, que cada vegada hi és una tendència a l'alça.
2: Home, vivim en una societat que tots necessitem una mica de búsqueda interior, eh? Hi ha gent que ho fa amb la religió, hi ha gent que ho fa amb les meditacions... A cada un ho viu com pot.
1: Mira, això de batejar-se o prendre algun sacrament quan ets gran, mira, el bo és que ho fas...
0: Estem molt malament,
1: perquè
0: eh?
1: No, com que bateges és una cosa que quan et bateges ets un nadó i no podies decidir, però mira, si ho fas d'adult, ho fas perquè ho vols de veritat.
2: Exacte.
1: Va, doncs, altres temes així que... Digues,
2: jo volia,
1: Cuca, digues, una finestreta que
2: m'ha sobtat molt, digues. Que és la relació del Brad Pitt amb la Irene... Ah, sí. Com es diu? Irene...
1: Inés de Ramon.
2: Ah, Irene sí. Rosales, me n'anava a sortir
0: ara. Què passa? Estan de moda, els cafeteros.
2: No, que porten 6 anys de relació.
1: 6 anys. Jo avui m'ha fet riure una cosa. Una tuitaire deia... Ja és mala sort, una espanyola així com... que està amb el Brad Pitt, no?, que podria ser el somni doncs, de moltes noies i tal, i va i l'agafa en l'etapa on Brad Pitt parece mi tia la Pepa.
0: És un altre senyor antic, eh? Quina foto!
2: Sí, perquè l'anunci aquest que fa de Revolut, nena, mare meva, no sembla que tingui 60 anys, eh?
1: S'ha,
2: no sé
1: tocat,
2: si vist,
1: s'ha retocat massa ja i estem en la fase...
2: Però està molt guapo. Jo en aquest anunci el veig molt guapo. Ara aquí la foto que tu dius no, eh?
0: Clar. En aquesta foto sembla un altre senyor antic, eh?
1: Està en aquesta fase, com dèiem, de l'escassi, que sembla una senyora ja de tan recautxotats que estan. Doncs aquesta noia deia això, diu, ja és mala sort que una noia d'aquí del país, de bandera, tralarí, tralarà... I va i agafi el Brad Pitt en su època més recautxotada.
2: A mi m'ha cridat molt l'atenció que portin 6 anys i que no sabíem res d'aquesta dona.
1: No apareix gaire.
2: Es veu que ho tenen una mica...
0: I lo tranquil·la que deu estar aquesta noia.
2: Bueno, però és que jo he llegit una mica de notícia i posa que viuen junts. Dic, mare meva, però si no, aquesta dona jo no l'havia vist.
0: Però tu li vas explicar la teva vida a algú?
2: No, jo no, però jo no em dedico a això.
0: Bueno, treballes...

0: Una amiga que jo vaig estar la setmana passada a Mallorca, mira, me'ls podia haver trobat.
1: I tant.
0: Perquè vam agafar també un catamaran i quan he vist la notícia he pensat que seria la mateixa empresa. O sigui, no he investigat gaire perquè he pensat tampoc no cal, no? Digui l'empresa, però crec que el vaixell...
1: Tu t'imagines que te'ls trobes allà? Què fas?
0: Doncs res, doncs els hi preguntaria alguna cosa i us portaria sí? alguna notícia.
1: Ah,
0: em va dir el patró que havia tingut últimament algun famós. Però no em va dir la Laura Escanes, em va dir la Samantha Vallejo Nájera, la del Masterchef.
2: Sí, llavors, la germana del Colate, també. Sí, coneguda com també és la germana del Colate. No, si ara és l'època, tots ara se'n van cap a Menorca, cap a Eivissa, cap a Formentera, tots se'n van cap allà.
0: Bueno, Mallorca, jo no sé si és el destí, perquè està ple d'estrangers, eh? O sigui, si et tinc que dir... està preciosa, la illa està meravellosa, però clar, no és dir bon dia, és dir good morning, és sopar a les 8:30 perquè a les 11:30 ens estan tancant el restaurant.
1: Això és una colonització, eh?
0: Però brutal, eh? Brutal, o sigui...
1: Aquí a Sant Cugat no sé si ho heu notat, però també se sent parlar més anglès que una altra cosa.
0: Bueno, francès últimament, eh?
1: Francès, anglès i el que vulguis.
0: Sí, això és veritat.
1: Vinga, noies, hi ha fava?
2: Vinga, hi ha fava i saps per qui és la fava? Va, a veure, la fava és per... María José Campanario, i tu diràs, a Sant de què María José apareix si no ha vingut a cap portada? Doncs mireu, el David Andújar, que és un creador de contingut que posa molt d'humor i ironia en els seus vídeos, doncs va dedicar un vídeo, ara fa uns dies, a aquesta entrevista que va donar la Jules Janeiro, dient que volia ser una superestrella.
1: Ah, sí.
2: I aquest noi deia, no acabo d'entendre, aquesta noia fa uns mesos volia ser anònima i ara vol ser una superestrella. Tot això amb molt d'humor i ironia. Doncs María José Campanario ha fregit a comentaris el vídeo d'aquest noi amb coses com ataques a les mujeres, ataques a niñas gratuitamente porque sí...
0: Que si tu opinió és libre però que le llames mono cabra, igual està un poquito feo, no?
2: Sí.
0: Bueno, però això ho van dir ells, que la seva nena no era un mono de feria.
2: No, però ell, en el vídeo, ell ho diu, perquè l'ha contestat en tots aquests comentaris, i ell diu, yo solo he dicho que vuestra hija sale en las portadas desde que era un mono, como diciendo...
1: Un mono de feria.
2: Desde que era pequeñita.
0: Claro,
2: i lo de la cabra, porque la cabra tira al monte, que és un refrán. Clar. Llavors, aquest noi ha acabat
0: molt
2: dient...
0: Molt ben portat, el David Andújar.
2: Aquest noi ha acabat dient, mira, María José, pren-t'ho amb calma.
0: Maryland. És com es diu en l'Instagram.
2: Pren-t'ho amb calma, perquè la teva filla tot just acaba de començar en aquest món, i si no, i per ventilar-es molt.
0: Sí, sí. La critiquem i li donem la fava no per lo que diu, sinó per com ho diu. Perquè ho diu una mica amb soberbia, eh? Així, sí. A la premsa l'ataca a vegades una mica rara.
1: Això ja ho tenen. Senyores, que tingueu molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau. I a vosaltres també, fins dilluns a partir de les 10 del matí. Aprofiteu dissabte i diumenge.
3: Is not available at present. Please leave your message after the beep. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Avui a Cugat Mèdia parlem de les malalties rares i coneixem el cas del Pau, un nen de 6 anys amb una mutació d'un gen que li dificulta la comunicació. No pot dir si li fa mal alguna cosa, si té set o si està trist. A l'estat espanyol hi ha una vintena de casos similars i a Catalunya, segons explica la família, només en coneixen un altre. Cugat Mèdia ha parlat amb la mare del Pau, Mar Pérez Quintanilla.
2: Si hi ha famílies que reben el diagnòstic, que no els passi el que ens va passar a nosaltres, de sí, hi ha una gent als Estats Units, ostres, hi ha una gent a Austràlia, però i aquí què? No en sabem res, no? Que puguin sentir que hi ha una mica de xarxa i després també, a banda de subvencions, de mirar què es pot fer per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles, visibilitzar què implica això, perquè clar, tu has de fer moltes coses.
1: La història completa la podreu seguir a Cugat Mèdia. I Sant Cugat ha pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una jornada de Sant Cugat en Palestina a la plaça de l'1 d'octubre sota el títol La Nakba Permanent. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les experiències per recordar el genocidi que es continua produint a Gaza. I ja ha començat el Festival Lumínic que es va inaugurar el passat divendres al claustre del monestir. La iniciativa, que celebra fins al 12 de juliol la 7a edició, converteix la ciutat en un punt de referència de la fotografia d'autor amb un programa que inclou exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars. La 7a edició del festival gira entorn de la poètica de la imatge. És una temàtica que, segons l'organització, neix de la voluntat d'oferir una mirada més amable i contemplativa en un context marcat per conflictes bèl·lics i la polarització social. I Junts per Sant Cugat reivindica un any de les eleccions municipals la feina feta al govern municipal en el que va de mandat. L'alcalde i alcaldable Josep Maria Vallès ha tret pit perquè l'executiu que lidera amb coalició amb Esquerra Republicana ha revertit la situació de dèficit econòmic i ha impulsat un nou contracte de neteja. També ha celebrat l'impuls de la nova residència per gent gran de Volpelleres, que tindrà places públiques, i així com la construcció del nou pavelló de la Rítmica de la Guinardera. I els esports. El primer equip de futbol de la penya blaugrana Sant Cugat s'ha classificat per la final de la fase d'ascens a tercera catalana després de superar 3-0 la penya blaugrana Ramon Llorenç B en el partit de semifinals. Els santcugatencs han remuntat el 2-0 del partit de Nadal i lluitaran per pujar a tercera catalana en un rival que sortirà del guanyador entre el Mata de Parenc i l'Oar Gràcia B. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 4:03. Comença el Connectats.

Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla,